0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: són en directe de 3 a 5 a ICAT.
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

i el deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt equidistant entre dogma i anarquia puc ser el punqui del porro.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

que et molesti jo aparto. Fent pas al costat, no hi ha res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demanar.

Aparto, fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
2: Clar, agafa-me el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que no pot...
2: T'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: tren. Sabré jo que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap a Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final.

0: any i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Dos minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si els incendis estan també provocant gaires problemes en aquesta xarxa. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts destacant que es mantenen tallades per incendi diverses carreteres. Recordem, algunes d'elles són la C15 dintre la Torre Claramunt i la Pobla de Claramunt, també la BV-2131 a la Pobla de Claramunt fins a Carme, també la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GI-B-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge i també la GI-510 a Lles. Totes aquestes vies, doncs, tenen restriccions només oberts al pas per a veïns. Tot i així, també hem de destacar que hi ha tallada completament la GIB-664 entre Cassà de les Selves i Cruïlles, per només en aquest cas en aquest mateix tram. Per altra banda, però, també tenim altres incidències. Parlem d'un accident de tot just fa uns instants. De primera hora del matí, a les 6:30 aproximadament, un vehicle accidentat deixa un carril de circulació tallat a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell, també de retruc, doncs provoca fins a 5 quilòmetres d'aturades. Més enllà d'aquesta incidència, doncs en general també tenim força col·lapse en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona. Sobretot per la C58 també ja hi ha retencions des de Sant Quirze. Tot plegat ens deixa retencions a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també ja comencem a tenir retencions i lentitud habitual cap a Barcelona i al Vallès. Encara destaquem aquestes cues d'un quilòmetre en sentit sud al punt de Montornès del Vallès i Barberà a la AP7. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I ara la previsió del temps amb aquesta onada de calor que és persistent i que tant ens fa patir. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia. Un dimarts, una altra vegada molt calorós, d'onada de calor. De fet, a hores d'ara, moltes temperatures arran de mar, també cap a l'Empordà, estan per sobre dels 25 graus. I aquest matí, simplement amb alguns núvols poc importants cap a l'Ebre. També, com no, aquesta cendra que s'origina en els incendis que encara tenim al prelitoral barceloní. Aquesta tarda, temperatura com la d'ahir o més alta i tot, fregant els 40 graus al Pla de Girona, cap als 41-42 graus a la Vall de l'Ebre, també a les comarques de Ponent i justament al nord de Lleida, amb alguna tempesta, però local. Sobretot, atenció, el que portaran aquestes tamborinades seran ràfegues de vent destacables. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers, que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
4: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs l'activitat i la simultanietat de tres incendis a l'hora.
5: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
0: La situació és especialment crítica, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt ha devastat de moment 400 hectàrees i manté confinats uns 33.000 veïns, també d'altres urbanitzacions i municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. A causa de les flames, s'han hagut de tallar algunes carreteres com la la C-15. De fet, un dels objectius principals dels bombers en les tasques que continuen aquest matí és evitar que el foc salti en aquest punt viari i també la

0: C37 pel potencial d'expansió que tenen les flames de fins a 6.000 hectàrees. El temor és que la propagació es pogués estendre cap a la zona del Bruc i al massís de Montserrat. Un altre punt de màxima atenció dels bombers se centra, com us dèiem, a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt i que ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha cases de fusta. Andrea López, socorrista del càmping El Pasqualet de Caldes de Montbui, explicava així a BOTV els moments inicials de l'incendi.
1: Ens han avisat, hem començat a veure el fum i hem dit, bueno, precaució, de moment ningú ha dit res, fins que ens han avisat i protocol d'evacuació, amb calma al principi, perquè sobretot hi ha gent gran, els nens, que ningú es posa nerviós, i simplement, pues, a poc a poc, anar evacuant el càmping, perquè al final, pues, precaució més que res, perquè al final és un foc que estava a prop. Tots els treballadors que hi érem anàvem lloc, parcel·la per parcel·la, avisant que, sisplau, agafessin cotxe i anessin sortint.
0: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, la GI660 de la Bisbal d'Empordà, a Calonge, i la GIB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona.
2: He cogido mi perro, pero sin mis gatos. Y después, como nosotros hemos limpiado siempre cada año los bosques, el fuego ha pasado. La casa principal no tiene muchas dueñas, pero todo el resto, la electricidad, el agua, la pequeña casa al lado, todo, las coches, todo está roto.
3: Intentàvem tenir un permís per pujar allà dalt, perquè té de remenar el tema de l'assegurança també, i no ens l'han concedit perquè el foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, els peixos i els gats que tenen allà.
0: L'incendi forestal que crema des de dissabte a la tarda a la Catalunya del Nord ja ha calcinat prop de 4.700 hectàrees. El foc s'ha complicat arran d'una climatologia complexa, amb molta sequedat i canvis de vent. Ahir les flames es van descontrolar arran de la calor, la tramuntana i, sobretot, un aire molt sec. Hi ha 10.000 desallotjats de 26 municipis diferents, amb una cinquantena d'edificis afectats i 16 ferits lleus, 4 dels quals bombers. Entre 700 i 800 bombers treballen sobre el terreny amb uns 200 vehicles, 2 helicòpters bombarders d'aigua i avions Dash i Canadarm. El risc d'incendi, que es manté molt alt arreu del país, amb el perill màxim previst per divendres després de molts dies seguits de calor molt elevada i humitats molt i molt baixes. Segons el Pla Alfa, 111 municipis de 18 comarques estan al nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Són la zona del Baix Empordà, afectat pel foc de les Gavarres dels darrers dies, però també bona part de la Noguera i el Pallars Jussà, en una zona que s'extén cap a l'Alt Urgell i el Solsonès i fins a la Catalunya Central, i cap al sud, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A més, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals. Són les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i també Montserrat, malgrat que sí que es permet l'accés al monestir. Hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben i que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada, que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus. I és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
4: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
5: Per combatre la calor intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol, i pues, venim aquí amb els amics i prenem alguna cosa o anem a la platja, que també va molt bé, on fa molta calor.
6: Al venir de Màlaga, pues, lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Málaga, pero nos sorprendió.
7: Bueno, el calor, sí, quan és tan forta, el que s'ha de fer, per mi, és a la sombra, no sortir, ni fer esports, com veig gent que passa per aquí corrent des d'aquestes hores, i molta hidratació.
4: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
0: Davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal anomenat Cívic incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària i als hospitals. La mortalitat, però, no es coneixerà probablement fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
8: Imaginem un cas de deshidratació d'una persona de 80 anys que té problemes de renals, problemes cardíacos, però múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem? On posem? I quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa? És complexa?
0: El Departament de Salut, que assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits dels hospitals del sistema públic i del 84% durant l'agost. Ho ha fet públic la conselleria 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Salut garanteix les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes de pacients. Pel que fa als centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu, es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions, ha dit Salut dels mateixos equips. Ara mateix, un quart de vuit, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
9: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
0: La proposta del dèficit asimètric ha sortit de Catalunya. S'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
10: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
11: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos uns que els altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
0: El jutge ha autoritzat Begoña Gómez a anar a la graduació de la seva filla a Londres, però no a la cimera de l'OTAN a Turquia. La decisió l'ha pres el magistrat substitut de Juan Carlos Peinado perquè aquest ha marxat de vacances. El jutge Antonio Viejo, substitut de Peinado, ha permès el viatge de la dona del president Pedro Sánchez a Londres, argumentant la bona cooperació judicial entre Espanya i el Regne Unit, i ha rebutjat el viatge a Turquia perquè aquest país, diu el jutge, no pertany a l'espai de seguretat i justícia de la Unió Europea. Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
12: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula, o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
13: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
12: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran en els canvis.
0: I no deixem encara l'àmbit educatiu perquè, després de 22 anys en barracons, Urrius reclama una escola nova. L'Associació de Famílies demana ser una prioritat als pressupostos que la Generalitat ha aprovat aquest juliol. És una crònica de la Clara Sánchez, de TV Mataró.
14: L'Associació de Famílies dels Infants assegura que des del 2011 diversos governs de la Generalitat els prometen un nou edifici, però mai és una realitat.
15: L'escolarització aquí de tota una generació ja ha estat en barracons. És a dir, que hi ha famílies que ja porten els seus fills aquí, que ells van estar escolaritzats, no?, en barracons. Cada vegada que anem a l'administració, no?, tothom diu, sí, la necessitat hi és. Però com que som un poble petit, com que al final aquí no hi ha una massa, no?, social no?, sembla que el món rural quedi com abandonat.
14: La biblioteca és un porxo tancat, al conjunt de l'equipament hi manca accessibilitat, climatització, sala de professors i sala de psicomotricitat, fet que obliga a habilitar el menjador per l'activitat física. Un 60% de l'alumnat fa classe en els 2 barracons, un dels quals es va renovar l'any passat i l'altre que té més de 20 anys.
16: Perquè ja era insostenible. Eren humitat, goteres, forat, que hi ha tots els dibuixos, però no volem que per canviar un barracó ja tornem a passar una altra vegada a la llista d'espera.
14: L'AFI s'ha reunit aquest mes de juny amb serveis territorials del Maresme i el Vallès Oriental, però no n'han arrencat cap compromís.
0: Us ho destacàvem en els titulars. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
17: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
0: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final, el pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassonne i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el del Tour.
18: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
19: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
0: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanquiblava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. El porter, que la temporada passada va debutar a primera, assegura que és un somni complet.
20: Estan treballant cada dia fins que ha arribat l'oportunitat i al final el club me l'ha donat i bueno, he intentat aprofitar-la el millor possible i així ha sigut. És un orgull per mi formar part de l'Espanyol quasi tota la meva vida. Al final l'Espanyol m'ha fet créixer com a persona i com a jugador i bueno, cada any treballar cada dia com si fos l'últim.
0: En falten només 5 minuts per arribar a 8:15. Us expliquem que dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
21: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús de Loyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
22: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
21: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny a l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: Roquetes, el Baix Ebre es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Sabies que...
1: Un forat blanc és un concepte teòric de l'astrofísica considerat l'oposat a un forat negre. Mentre que un forat negre atrapa tota la matèria i la llum a causa de la seva gravetat extrema, un forat blanc, en teoria, expulsaria la matèria i la llum sense permetre que res hi entri. Aquesta idea va sorgir com una possible conseqüència de les equacions de la relativitat general d'Einstein, especialment en el context de solucions matemàtiques com el pont d'Einstein-Rosen, que connecta un forat negre amb un forat blanc en una altra regió de l'espai-temps, formant un pont o forat de Cook. Encara que fascinants, els forats blancs són purament hipotètics, ja que no s'ha trobat cap evidència observacional de la seva existència. Alguns físics teoritzen que podrien ser el resultat de l'evolució d'un forat negre, quan aquest s'evapora per la radiació de Hawking i en lloc de desaparèixer es transforma en un forat blanc, que allibera tota la matèria i energia acumulada. Tanmateix, aquesta transició és especulativa i desafia la nostra comprensió actual de la física. Els forats blancs són un exemple captivador de com la teoria pot obrir portes a imaginar l'univers més enllà del que podem observar.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida us ho ampliem en connexió amb diferents punts d'aquests incendis. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 7 de juliol. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. Dels esports, la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a aquesta hora, la C58 a Ripollet, en direcció Sabadell, provoca fins a 5 quilòmetres de cues. Mentrestant, retencions habituals al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat, lentitud habitual en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, continua l'onada de calor aquest dimarts i ja a aquesta hora la temperatura arriba als 25 graus arran de mar i també a l'Empordà. S'esperen 40 graus al Pla de Girona i de 41 a 42 graus a l'Ebre i les comarques de Ponent. Al nord de Lleida caurà alguna tempesta local acompanyada de ràfegues de vent destacables.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit també. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat, de fet, a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
0: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs l'activitat i la simultanietat de tres incendis a l'hora.
5: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
4: Com dèiem, la situació és especialment crítica a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt manté confinats prop de 33.000 veïns de municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Marxem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està ara mateix la situació aquí? Sergi, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia des de la Pobla de Claramunt, que es desperta amb forta pudor de fum i també plovent cendra. Els bombers ens expliquen aquest matí que l'incendi de la comarca de l'Anoia evoluciona bé, que no s'ha complicat aquesta nit. Ara mateix hi ha una cinquantena de dotacions dels bombers treballant sobre terreny i s'espera que d'aquí uns minuts s'incorporin els mitjans aeris. Un incendi que va començar ahir quan passaven 27 minuts de les 4 de la tarda, just darrere del castell de Claramunt, que com podeu veure es va cremar tot el seu entorn. Va començar a la carretera que uneix Carme i la Pobla de Claramunt i ha afectat aquest incendi greument una urbanització d'aquí de la Pobla, les Garrigues. Els veïns van haver de ser desallotjats. Va afectar fins i tot aquest incendi alguns dels habitatges i els bombers segueixen remullant els jardins i aquestes cases per evitar que revifi aquest incendi. Uns veïns que han estat reallotjats al llarg de la nit. Com bé dèieu, a hores d'ara no hi ha nou avís, per tant, més de 30.000 persones de la comarca de l'Anoia, de diferents municipis, han de seguir confinats. De fet, si us fixeu, aquest matí continuen els controls policials en els diferents accessos d'aquests municipis. Els Mossos d'Esquadra controlen les entrades i sortides dels veïns, evitant que aquests es desplacin a les zones on els efectius d'emergències estan treballant. Al llarg d'aquest incendi, tres persones han hagut de ser ateses pels serveis d'emergències mèdiques, totes elles lleus. Durant la nit han estat treballant aquí a la comarca de l'Anoia 200 operatius per apagar les flames. A hores d'ara sabem que hi ha més de 470 hectàrees cremades de zona forestal i agrícola i també part de zona urbana. Com veus, Helena, la imatge amb la que ens despertem avui a la comarca de l'Anoia és amb cendres pels carrers dels pobles que s'han vist afectats per aquest incendi que encara no està controlat, que hi ha ara mateix una cinquantena d'efectius treballant sobre terreny i que esperem que apareguin aquests mitjans aeris per seguir controlant aquest incendi que segueix cremant i que segueix mostrant des de diferents punts de la comarca una enorme columna de fum.
4: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan. Doncs molt pendents de qualsevol última hora que hi pugui haver aquí a la comarca de l'Anoia. Un altre punt de màxima tensió dels bombers, dèiem, se centra a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial que podria arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha també, per cert, cases de fusta. N'ha parlat Jordi Martí, cap de l'operatiu dels bombers, i també Francesc Cadafalch, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sentmenat.
7: Des de l'Ajuntament de Sentmenat, doncs, s'ha fet l'evacuació de Guanta, doncs, un centenar de persones, doncs, que s'han autorecol·locat ells mateixes, i també, doncs, a nivell de Protecció Civil, doncs, Bombers ha demanat que fem, doncs, el confinament de diversos nuclis, principalment a l'urbanització del Farell.
8: Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades algunes, doncs, coses perquè es pugui netejar, i ara estàvem a punt de crear una associació de propietaris forestals per poder portar a terme aquesta neteja, i malauradament no hi hem sigut a temps. Això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
4: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre, i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant, està clar, per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora. Ho fem amb en Joan Parareda i en Marc Montes de TV Costa Brava. Companys, bon dia, expliqueu-nos quina és l'última hora aquí.
9: Bon dia. Doncs aquí l'objectiu d'avui dimarts, cinquè dia que crema aquest incendi que afecta el massís de les Gavarres, és intentar, doncs, que els bombers puguin donar-lo com a controlat. Recordem que aquest era el desig que tenia el cos d'emergències ahir dilluns, però que finalment van admetre que no havien pogut, doncs, controlar-lo, que de moment l'incendi està estable perquè han pogut garantir, doncs, que el perímetre no augmenti, però encara no està controlat. Si veieu les imatges, nosaltres ens trobem en una de les urbanitzacions més afectades per aquest incendi del massís de les Gavarres. Es tracta de l'urbanització de Mas Arbrós, en què, de fet, ahir va ser un dels punts on els bombers van haver d'actuar, doncs, per evitar aquestes possibles revifades del foc que fan complicar les tasques d'extinció, perquè, en paraules dels bombers, si s'han de desplaçar, doncs, per apagar petites columnes de fum, això fa que no puguin treballar en altres zones, doncs, per anar reduint aquest incendi. Com heu explicat, la simultaneïtat d'incendis arreu de Catalunya fa que les unitats que hi havia aquí a l'incendi de les Gavarres, doncs, s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya, doncs, per apagar també aquestes flames, que era la situació que els bombers no volien, que hi haguessin diversos incendis de magnituds similars arreu de Catalunya. Aquí, doncs, l'última hora és que es manté l'accés restringit al massís de les Gavarres, i com vam saber ahir a les últimes hores del dia, doncs, el centre de control a la Bisbal d'Empordà, doncs, ja es va desarticular, i ara tot es gestionarà des d'un punt central a Bellaterra. Per tant, aquí sí que és cert, doncs, que es redueixen el nombre de comandaments situats al Baix Empordà, i que, doncs, estarem a l'espera de les actualitzacions que vagin sorgint durant el dia d'avui, en aquests 5 dies d'incendi, per saber, doncs, si els bombers poden donar com ha controlat aquest foc que crema des de divendres aquí al massís de les Gavarres i que, com bé heu dit, doncs, ha afectat vora 2.400 hectàrees.
4: Doncs gràcies també, Joan i Marc. Més bones notícies, diguéssim, aquí al Baix Empordà, però encara, evidentment, molt atents a la situació.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
4: Us ho dèiem, hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben, que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada, que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus, i és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T precisament han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
10: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
11: Per combatre la calor intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol i pues, venim aquí amb els amics i prenem algo o anem a la platja, que també va molt bé, quan fa molta calor.
12: Al venir de Màlaga, pues lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Málaga, pero nos sorprendió.
13: Bueno, la calor, sí, quan és tan forta, el que s'ha de fer per mi, és a la sombra, no sortir, ni fer esports com veig gent que passa per aquí corrent a aquestes hores, i molta hidratació.
10: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
4: Justament davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal, anomenat Cívic Sistemes d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària, però també als hospitals. La mortalitat no es coneixerà probablement, però, fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
14: Imaginem un cas de deshidratació, una persona de 80 anys que té problemes de renals, problemes cardíacos, però múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem, on posem i quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa. És complexa?
4: Tres quarts de vuit, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
15: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
4: La proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, han sortit del Consell de Política Fiscal i Financera.
16: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
17: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
4: Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica l'Ester Minguell.
18: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
19: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
18: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
4: La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
20: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
4: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Punt final al pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb el triomf de Tadej Pogačar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
21: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
22: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
4: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanc i blava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. La davantera Yara Lacosta s'incorpora a l'equip femení de l'Espanyol. La navarresa, de 24 anys, torna a l'equip on ja va jugar fa 2 temporades. Arriba procedent de l'Eibar, després de disputar 19 partits amb l'equip basc i haver marcat 3 gols. La de Sangüesa es mostra il·lusionada de tornar a vestir la samarreta blanc i blava.
23: Yara es más madura, sabe gestionar mejor todos los momentos
0: Y bueno, yo creo que al final la Yara del pasado pues ha quedado atrás, ¿no? Sí, estoy orgullosa también de cómo he podido crecer este año pasado y bueno, también con muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Bueno, yo el primer objetivo es disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
4: Els socis de l'Europa ja poden votar en la consulta del club sobre on volen que l'equip disputi els partits d'aquesta temporada a Primera Federació. Després que el club anul·lés la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria, les opcions que s'ofereixen són competir a Can Dragó, com el curs passat, o fer-ho al Narcís Sala un cop s'hi hagi instal·lat la gespa. La previsió d'haver de jugar més d'un any lluny del camp graciec ha generat la creació de la plataforma Nou Sardenya, Casa Nostra, una iniciativa d'aficionats amb la voluntat de lluitar perquè l'equip pugui tornar aviat al seu estadi. Gustau Galbache n'és el portaveu.
1: Les dades que ens està generant l'Ajuntament de Barcelona sobre terminis i licitacions se'ns està acostant gairebé a la propera temporada i això és inviable, ja parlem econòmicament, socialment i esportivament. Cada dia que passa és un perjudici que l'Europa no jugui al seu estadi.
4: Àlex Reyes és el primer fitxatge del Joventut per a la propera temporada. L'Ale signa contracte per a dues temporades, més una d'opcional. Reyes, que ha jugat al Bilbao Bàsquet i al Bàsquet Manresa, arriba després d'aconseguir les seves millors estadístiques a l'ACB amb una mitjana de 13 punts per partit, amb un percentatge d'encert del 40% en llançaments de 3. És el primer reforç del conjunt verd i negre per al proper curs. I Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei Lliga Masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, per l'Igualada, pel Calafell i pel Reus, a banda d'un pas també per la Lliga Italiana. El jugador, autor de 56 dianes el curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
3: Tinc moltes ganes d'afrontar l'intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan els veus des de fora doncs, és una enveja sana i la veritat és que ho agafo, doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
4: Hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
23: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
24: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas. Porque el diseño se hace para las personas.
23: Sota el nom d'en Joan Costa a la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
4: I marxem ara cap al Baix Ebre perquè Roquetes es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha aplegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació. La programació festiva ha comptat amb propostes tan arrelades com l'ofrena de flors i fruits o el multitudinari concert de bandes.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns dels nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, ja al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida tornarem a connectar en directe amb diferents punts d'aquests incendis. Així, doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars de la jornada. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. Una d'aquestes comarques és, evidentment, el Baix Empordà. Parlarem tot seguit amb el seu president, Enric Marquès. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic, que va crear o renovar

0: Catalunya. Per tant, connectem amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Fina, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Ripollet. Hi ha un accident en sentit nord, en sentit Sabadell, que provoca retencions als accessos nord en aquesta C58. Hi ha aturades des del nus de la Trinitat. Destacar que hi ha el bus va obert a tots els vehicles per ajudar a descongestionar aquesta situació. I aquesta incidència també està congestionant tot el nus de la Trinitat, amb aturades també a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, a la Ronda Litoral, amb retencions des de Bon Pastor i també amb afectació viària amb 7 quilòmetres de retencions a la C30 a Badalona, també aturades en aquesta ronda litoral amb retencions en sentit Llobregat des de l'altura de Sant Adrià de Besòs fins a arribar a la Barceloneta en sentit Llobregat. A la ronda de dalt, també aturades en sentit Llobregat a l'altura d'Horta. Retencions també, acabarem situats a l'autopista AP7, les retencions habituals d'hora punta entre Mollet i Barberà del Vallès, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
0: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, amb aquesta calor persistent, duradora, asfixiant, que ens té a tots amb l'aire al cor. Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és, i a més estem parlant d'una massa d'aire a banda de molt càlida, com no, és persistentment estiuenca i també molt seca. Per tant, parlem d'un estrès de la vegetació total i els boscos que estan francament assedegats a tot Catalunya. I és que, a més, fa molts dies que no hi plou. Aquest matí, simplement una mica més d'humitat arran de mar, això es tradueix, com no, amb molta més xafogor a hores d'ara, no pas aquesta humitat a la Costa Brava, on el vent de tramuntana hi bufa, fluixet, això sí, i la temperatura està disparada, però amb humitat molt baixa. Alguns núvols aquest matí també cap a l'Ebre, poc importants, fruit d'aquesta mateixa humitat. I aquesta tarda la mateixa calor que ahir, o una mica més. Per tant, en alguns racons, sobretot del Gironès, del Pla de l'Estany, de la Selva, per una banda, també al prelitoral de Barcelona, cas del Penedès i el Vallès, o sobretot a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent, tornarem a arribar als 40 graus aquesta tarda, amb alguna tempesta, bàsicament de calor i de ventades, atenció, a les comarques de Lleida. Calor que els propers dies, Helena, no se'n va. Fins i tot demà, encara una passada de volta més. Déu-n'hi-do, n'estarem pendents.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix el país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades, al Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Un punt de màxima tensió dels bombers se centra, com us dèiem, a Sant Manat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Doncs precisament busquem una reacció en directe sobre aquest incendi i ho fem en conversa amb Isidre Pineda. Ell és alcalde de Caldes de Montbui. Isidre, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Quina és la darrera hora de l'incendi ara mateix aquí entre Sant Manat i Caldes de Montbui?
4: Doncs bé, l'incendi encara segueix actiu, no està del tot controlat, però els bombers han aconseguit que no impacti a la urbanització del Farell, que, de Caldes de Montbui, que és la que més ens preocupava perquè està dalt de la muntanya i per la seva complexitat. Puc dir que han treballat tota la nit, s'ha treballat tota la nit, i, però ja en aquest matí ja hem aconseguit que s'activin els mitjans aeris. Estem molt concentrats, tal i com ens indiquen bombers, en que aquests focus secundaris que puguin revifar al matí per un fet de la calor, doncs puguin controlar-se, I la prioritat, evidentment, doncs, és que la gent segueixi confinada, especialment a aquesta urbanització, al barri del Farell, perquè els bombers puguin seguir fent la seva feina.
0: Alcalde, ens deies que no ha impactat per ara el foc, les flames, l'incendi,

0: en la urbanització del Farell, al capdamunt gairebé de la muntanya, però han hagut de reallotjar alguns veïns, alguns han hagut de passar a banda de casa seva, si estaven confinats, al pavelló esportiu de bàsquet que també havíeu habilitat perquè els veïns que no poguessin accedir a la urbanització doncs es quedessin allà confinats. Hi ha passat algun veí d'aquests allotjats allà?
1: De fet, tothom qui no ha pogut arribar a casa seva vam habilitar un punt d'avituallament al pavelló de bàsquet, gràcies també al suport de la Creu Roja. Allà vam poder fer que mengessin alguna cosa i després els hem pogut reallotjar perquè passessin la nit a l'hotel Termes Victòria, que també s'ha posat a disposició i ens hi està ajudant. Ens ha dit que seran entre unes 8 i 9 famílies que avui hauran passat la nit a l'hotel.
0: Doncs Isidre Pineda, aviam, molt pendents d'aquesta situació a Caldes de Montbui entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé, molta sort. Amb aquesta
1: gràcies,
0: situació bon d'incendis simultanis volem conèixer més novetats, per això marxem ara mateix fins al centre de comandament de bombers a Bellaterra. Escoltem en directe el cap dels bombers, David Borrell.
2: Les diverses activitats, diguéssim, a dins el perímetre. S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim molt un perímetre molt irregular amb molts focus secundaris i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
3: Les persones que continuen confinades, de quantes persones estarien parlant aquests de les Garrigues?
2: De les Garrigues és una urbanització que no és excessivament gran. Em sembla que és un centenar de persones que està, diguéssim, amb aquesta situació de cada moment doncs, no poden entrar ni sortir. Es manté aquest confinament. Veurem al llarg de matí si en algun moment doncs ja es pot fer algun acompanyament de si hi ha alguna necessitat especial i tal, però de moment, com que està dins el perímetre, doncs no podem aixecar l'ordre de confinament. Que està a dintre, literalment, del que ha sigut l'impacte de l'incendi. Aquí hem tingut també afectació, doncs, a nivell d'afectacions, per exemple, l'incendi de Carme, hem tingut, a part de les indústries que comentàvem ahir, doncs, també l'impacte de les Garrigues, doncs, sobretot afectacions exteriors. Sembla que hi ha una casa parcialment afectada també, a falta de fer ben extensiva doncs, tota la valoració de danys de l'impacte de l'incendi d'ahir. Sobretot pel que fa a Sant Manat, el que preocupa és un incendi per la gent del Vallès, ho coneix perfectament l'incendi que vam tenir el 2003 a Sant Llorenç Savall, doncs és un incendi que podria reproduir aquell incendi del 2003 de Sant Llorenç Savall. I per tant, sobretot, el que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret doncs ens pogués créixer considerablement. Penseu que el que ens preocupa sobretot també és perquè el perímetre està molt mal cremat, va propagant molts focus secundaris i per tant doncs que això pugui anar pitjor. També ens preocupa molt que el dia d'avui segueixen un dia amb risc molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat, la resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, per tant, fem una desescalada, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
3: Sí, suficients com per poder fer front a aquests perills que
2: veiem. Sí, òbviament, nosaltres el que sobretot fem justament això és per desancorar efectius, estar, diguéssim, tenir aquesta agilitat i aquesta també frescor, que també la gent pugui descansar i estar a punt doncs, per donar resposta. Has treballat moltíssim amb aquests dos incendis que teníem actius, la gent ha treballat molt bé i molt intensament, recuperar forces, efectius i tornar-hi, si esperem que no, però tornar-hi a estar a punt en tot cas aquesta tarda si fes falta.
4: sabem si ja s'ha incorporat, quantes votacions hi ha hagut.
2: Sí, hi ha hagut dues seccions de la UME, per tant, hi havien treballant les dues 50 soldats per cada secció. El que va és que una ja la desactivem i l'altra es queda a l'incendi d'Igualada, incendi de Carme. Gràcies. Pues gràcies a vosaltres.
0: En directe, doncs, des del Centre de Comandament Únic a Bellaterra, el cap dels bombers David Borrell, donant l'última hora d'aquests incendis simultanis, però també mostrant-se especialment preocupat, dient que avui és un dia també d'altes temperatures, amb un risc extrem d'incendi, un risc molt alt, i parlava d'altres punts on no hi ha incendis, però on s'ha d'estar molt amatent, com per exemple la Vall del Segre o el Prepirineu de Lleida. La situació és especialment crítica també a hores d'ara, en aquests moments a la comarca de l'Anoia, us ho estem explicant des de primera hora del matí, en l'incendi que s'ha declarat entre els municipis, de fet es va declarar ahir, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades, recordem-ho, prop de 33.000 persones de municipis veïns com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Tornem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, amb en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està la situació a hores d'ara? Sembla que hauries canviat d'ubicació, en Sergi, explica'ns.
5: Bon dia de nou, Helena. Doncs sí, ara mateix ens trobem al centre de comandament, que es troba a la Torre de Claramunt. De fet, escoltàvem David Borrell, una de les UMEs es troba aquí, just darrere meu, i l'última hora ara mateix és que fa molts pocs minuts ens ha arribat ja un avís de Protecció Civil que s'aixeca el confinament d'aquestes 33.000 persones de diversos municipis de la comarca de l'Anoia que estaven confinades des d'ahir a la tarda. I ens acompanya l'alcalde de la població més afectada per aquest incendi, la població de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres. Què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Porten tot el matí reunits amb els serveis d'emergències. Què és el que més preocupa ara, un cop s'acabi de despertar el dia? Cap on van enfocades aquestes actuacions?
6: Bé, de fet, si em deixes que corregeixi només una cosa, el confinament, segons se'ns ha indicat, està tot el municipi menys al barri de les Garrigues. Per tant, sí que ens han dit que el barri de les Garrigues segueix confinat. Estem seguint aquest tema de molt de prop, que sempre ens preocupa en aquest moment, tant la gent que està dins com la gent que està fora, i per tant estem en això ara mateix.
5: El barri de les Garrigues, de la Pobla de Claramunt, ha estat un dels més afectats per aquest incendi, de zona un incendi d'afectació de vegetació agrícola, però que va arribar també a zona urbana. De fet, aquest incendi va arribar a les cases d'aquesta urbanització, no? I els veïns van ser desallotjats ahir al vespre.
6: Sí, en part, com que va ser tot tan ràpid, part dels veïns van ser desallotjats i part es van mantenir confinats a les seves cases, i per tant tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs en aquest moment no, sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos, i els que estan al barri que no es preocupin, perquè sí que estem al seu costat en tot moment.
5: Com s'està treballant des d'aquest centre de comandament per tal d'aplacar aquestes flames? No sé si, en quin punt es troba aquest incendi. Els bombers ens comentaven aquest matí que la situació està en calma i que sembla que anem per bon camí.
6: Sembla que això pot ser una realitat, però jo ara mateix no tinc informació al respecte, més els caps de bombers ens ho diran. Tenim una reunió informativa d'aquí una hora, hora i mitja, on tindrem informació més segura. Sembla que l'incendi ja està millor que ahir, per suposat el que és el municipi de la Pobla. Tot i això ara no em puc confirmar.
5: Encarem un dia amb altes temperatures, ja el vam viure ahir a la comarca de l'Anoia, però ahir vam superar els 39 graus, avui es preveu que superin els 40. Com s'ha viscut aquesta tarda, aquest vespre a la comarca? Com l'han viscut vostès, els alcaldes de la comarca i dels municipis afectats?
6: Doncs no puc dir altra cosa que molta preocupació. Va ser realment un dia molt complicat ahir. Avui també estarà complicat perquè hi ha molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona del barri de les Garrigues, i per tant estem en això, i bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre sí o sí.
5: S'han de resoldre, s'està treballant. Alcalde, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
6: Gràcies.
5: Doncs aquestes són les paraules de l'alcalde de la Pobla de Claramunt, un dels municipis més afectats per aquest incendi que, com bé deies, Helena, va començar ahir pels vols de 4:45 de la tarda a la carretera que uneix Carme i la Pobla de Claramunt. Es van confinar més de 30.000 veïns de la comarca de l'Anoia. L'última hora és que s'ha aixecat el confinament de tots, excepte de l'urbanització més afectada de la Pobla de les Garrigues, com ens deia el seu alcalde, i hores d'ara també us podem confirmar clar que un dels fets que més preocupava ahir a la tarda era que aquestes flames travessessin a Castellolí, a la zona del Bruc, als peus de Montserrat. Està controlat, ja que aquestes flames poguessin saltar la C15 i ara se centren a on es troben encara aquestes flames d'aquest incendi que afecta greument la comarca de l'Anoia i que, segons les últimes dades d'Agents Rurals, ha cremat més de 470 hectàrees.
0: Gràcies, Sergi. Una petita esperança, una petita bona notícia dintre de tot aquest enrenou aquí a la comarca de l'Anoia, de la qual també n'estem pendents encara amb vosaltres. Sergi, fins d'aquí una estona. Gràcies. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar que es reactivi i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora amb en Joan Parareda i en Marc Montes de TV Costa Brava. De TV Costa Brava, ara ho dic bé. Joan, explica'ns, quina és l'última hora?
7: Doncs aquí les informacions és que els bombers avui seguiran treballant doncs, per poder anunciar que aquest incendi de les Gavarres que crema des de divendres doncs, es pot donar com a controlat. Nosaltres som a l'urbanització Mas Ambròs i ens hem mogut en un dels primers, o en un inici d'aquests camins rurals que hi ha aquí a l'urbanització per ensenyar-vos, per exemple, aquest rètol que hi ha aquí a la meva esquerra on ens recorda doncs, que estem a nivell 4 de pla alfa i que, per tant, doncs, recorda que al massís de les Gavarres, excepte la circulació dels veïns, doncs, es demana que la gent no hi circuli en vehicle privat, però que tampoc vingui aquí ni a caminar ni a fer esports a l'aire lliure com és la bicicleta, que de fet ahir ja vam veure algun veí que arribava fins en aquesta posició però que no acabava d'entrar en aquesta zona afectada per aquest incendi de les Gavarres. Calonge ha estat un dels municipis més afectats i de fet l'Ajuntament ja ha anunciat doncs, que té pendent reunir-se amb els veïns més afectats per oferir-los suport jurídic i per doncs, donar-los eines i suport a l'hora d'encarar aquesta recuperació d'aquest incendi d'aquí al massís de les Gavarres. De fet, alguns dels veïns ja han obtingut permís per accedir als masos per poder alimentar els animals que s'hi troben a dins, però encara estan pendents de rebre l'autorització final de bombers per saber quan podran tornar a casa seva. Uns veïns doncs, que també el que ens han explicat aquests darrers dies és que no volen que la gent s'acosti aquí a fer el que els bombers anomenen turisme d'incendi, que diuen que per això, igual que han ressaltat des dels cossos d'emergència, ja hi haurà temps per fer-ho més endavant quan l'incendi es dongui per extingit. Aquestes són les últimes informacions des d'aquí a Calonge. Per una banda, els bombers seguiran treballant per poder donar com a controlat aquest incendi i per l'altra, l'Ajuntament ja ha anunciat doncs, que es posarà en contacte amb els diferents veïns afectats per tal d'iniciar doncs, aquestes tasques de recuperació d'aquest incendi i oferir-li suport i estar al seu costat després d'aquests 5 dies tan complicats aquí al Baix Empordà i al massís de les Gavarres.
0: Doncs sí, empatia i sobretot suport del que convingui per aquests veïns que ho han perdut tot o gairebé tot. Gràcies, Joan. Fins després. Moltes gràcies. Busquem més reaccions del territori per entendre com ho viuen i com estan avui els ànims i, sobretot, què es pot fer millor per evitar al màxim aquests riscos. Parlem, evidentment, d'aquest incendi, del de les Gavarres, i saludem el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès. Senyor Marquès, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
8: Bon dia.
0: Com estan els ànims al Baix Empordà després d'un incendi que encara no està controlat, tot i que les notícies semblen millors que en d'altres punts de Catalunya i que ha afectat, recordem-ho, habitatges i veïnats sencers?
8: Bé, de moment els ànims estan a l'expectativa com han estat tots aquests dies. Recordem-ho, està estabilitzat, però controlat no ho està. I ja se'ns va avisar des del primer moment que seria complicat, bàsicament, pel perímetre de l'acció, pel vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar. Això volia dir que hi podia tornar i estem en això, en principi. Tenim nivell 4 del pla alfa, vol dir que la situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat, deixa-m'ho dir així, però en tot cas tenim els bombers aquí a la comarca, que sabem des del primer moment que estan fent tot el que poden i més, i fins que no es doni totalment per acabat, doncs hem d'estar a l'expectativa.
0: Enric Marquès, tenim algun problema amb aquesta connexió? De moment ho deixaríem aquí. Gràcies per atendre'ns aquest matí i ens fem el càrrec, evidentment, d'aquesta situació difícil per a aquests veïns d'aquí, del Baix i de l'Alt Empordà. Gràcies i bon dia.

0: Obrim ara Crònica Esportiva per explicar-vos que la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Miquel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
1: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
0: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final al pas del Tour de França per Catalunya. La tercera etapa, amb l'inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslovè es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, d'Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
2: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
3: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
0: Arribarem a 8:45 amb la cultura. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro ens ho amplia.
4: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
5: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
4: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i, qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt. Fa pocs minuts s'ha pogut aixecar pràcticament la totalitat dels 33.000 veïns confinats, excepte els de la urbanització de les Garrigues. El foc s'ha pogut estabilitzar fa pocs instants, però ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat, on sembla que també en aquest cas s'hauria controlat la situació. Situació complicada, però també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden en 6,3 o en 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. I dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix el país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia i el Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. El cap dels bombers, David Borrell, acaba d'actualitzar fa pocs instants la situació dels focs.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden en 6,3 o en 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: Un dels punts més preocupants a hores d'ara, us ho deia, és el Vallès Occidental, on l'incendi de Sant Manat continua sense control. La ràpida propagació del foc muntanya amunt ha obligat a confinar diferents nuclis, així com, per exemple, els de l'urbanització del Farell o Sant Sebastià de Montmajor. insistim, el terme de Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Anem, doncs, fins allà amb l'Albert Maspons i la Janira López de Vallès Visió. Janira, què ens podeu explicar hores d'ara aquí? On sou? A Caldes de Montbui, eh?
3: Doncs en aquests moments l'incendi continua actiu i, tal com has dit, ha cremat ja més de 90 hectàrees on, segons agents rurals, la majoria són de terrenys forestals. L'incendi va començar ahir prop de 2:45 del migdia, de la tarda, i ha semanat, però a causa del vent es van crear diversos focus secundaris que van anar cap a Caldes de Montbui. De les 7 urbanitzacions confinades, el Farell és la que més preocupa a causa de que es troba en una zona amb cases disseminades que es troben al mig del bosc sense perímetre de protecció. De fet, més de 100 veïns han estat confinats durant la nit a casa seva a causa d'aquesta protecció. El perímetre ha estat força estable durant la nit i les maniobres dels bombers han estat efectives. En aquests moments, 56 dotacions terrestres continuen a la zona afectada a causa de les flames i fa pocs minuts han començat a arribar una altra vegada els efectius aeris. De fet, ens trobem en el càmping El Pasqualet, una de les zones que es va veure desallotjades preventivament a causa d'aquest incendi, i de fet estem rodejats d'aquest fum i ens cauen fins i tot algunes cendres. La importància en aquests moments és estabilitzar aquest perímetre i que l'incendi no s'estengui més en zones majors. El pavelló de les cremades, de fet, juntament amb les termes amb el balneari de les Termes Victòria, són dos punts per ajudar els veïns que no van poder arribar a casa seva i que estan confinats.
1: Doncs gràcies, Janira. Esperem ara sí que amb l'arribada d'aquests mitjans aeris es pugui combatre aquest foc que tant fa patir també a aquests veïns. Gràcies. La situació millora lleugerament a la comarca de l'Anoia. La bona notícia és que fa poca estona el foc s'ha pogut estabilitzar i s'ha aixecat el confinament de pràcticament els 33.000 veïns afectats. El foc ha arribat a impactar alguns punts delicats, com per exemple tres naus industrials i una deixalleria. Baixem, doncs, sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Sergi, explica'ns com està la situació ara mateix aquí en aquest centre de comandament de l'Anoia, d'Igualada, deu ser, no?
4: Doncs, Helena, som al centre de comandament ubicat a la Torre de Claramunt, que era un dels municipis que estava confinats fins fa molt poca estona, juntament amb d'altres de la resta de la zona de la Conca d'Òdena. És el municipi que està al costat de la Pobla de Claramunt, el poble més afectat per aquestes flames. De fet, l'incendi va començar ahir la tarda a 4:45 i just ara els bombers l'han donat per estabilitzat. Ara mateix aquí al centre de comandament, al centre de control, hi ha certa tranquil·litat perquè sembla que tot avança de manera tranquil·la. Tot i així, els bombers mantenen dispositius activats sobre el terreny, una cinquantena de dotacions i algun helicòpter que sobrevola la comarca de l'Anoia per afrontar aquest segon dia de la segona onada de calor d'aquest estiu, en el que esperem superar els 40 graus de temperatura. S'ha aixecat el confinament dels municipis que estaven confinats des d'ahir a la tarda, excepte de l'urbanització més afectada, les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Fa uns minuts, aquí al Notícies en Xarxa, hem parlat amb el seu alcalde, Antoni Mabres.
5: Com que va ser tot tan ràpid, part dels fills van ser desallotjats i part es van mantenir confinats a les seves cases i, per tant, tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos, i els que estan al barri que no es preocupin, perquè sí que estem al seu costat en tot moment. Avui també estarà complicat perquè hi ha molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona del barri de les Garrigues, i per tant estem en això, i bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre sí o sí.
4: Aquest matí a la comarca de l'Anoia plouen cendres, i és que les afectacions d'aquest incendi que ha cremat hores d'ara, segons les últimes dades de Agents Rurals, més de 470 hectàrees, ha tingut un greu impacte en el territori. Ha cremat, per exemple, doncs, algunes de les cases d'aquesta urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt, també l'entorn del castell de la Pobla de Claramunt, i ha afectat molta zona forestal d'aquí, de la comarca de l'Anoia. Un incendi molt greu, feia ara, des de l'any 2021, que no hi havia un incendi tan greu aquí en aquesta comarca de la Catalunya Central.
1: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan, per aquestes fotografies que ens aneu fet, que ens heu anat fent al llarg del matí des de, com deies, està clar, la Pobla de Claramunt. Gràcies, bon dia. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció del foc de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant, i estan molt a sobre per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, són la GI-660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i la GIB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona. I quan falten 5 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí, canviem radicalment de qüestió, sortim dels incendis i parlem ara de salut. Què és l'escleroteràpia? És la tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge, molt menys invasiva que la cirurgia, per tractar les dones que pateixen endometriosi. Aquest procediment ambulatori, que dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i millora el control del dolor. Un cop validada, Bellvitge continua amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. En Marc Núñez i l'Anna Ruiz són en el centre sanitari, aquest centre sanitari de Bellvitge, per explicar-nos una mica en què consisteix aquesta tècnica. Bon dia, Anna.
6: Bon dia, Elena. Sí, aquí des de l'Hospital de Bellvitge, i un cop avalada aquesta tècnica, ens acompanya la doctora Amparo García Tejedor. Amparo, bon dia.
7: Hola, bon dia, què tal?
6: També la pacient Esther. Esther, bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: I dues professionals més sanitàries de l'hospital, i gràcies a les quals podrem conèixer, Elena, de primera mà, com s'aplica aquesta tècnica, doctora. ¿Qué es lo que debe hacer usted en primer lugar?
7: Pues vamos a pinchar un quiste que tiene Esther. Entonces lo vamos a hacer en este caso vía abdominal, aunque se suele hacer por vía vaginal. Primero será un pinchacito. ¿Qué tal, Esther?
9: Bien, como un análisis de sangre.
7: Muy bien, pues ahora vamos a vaciar el contenido del quiste. María, abres el circuito. Manoli, aspiras. Una vez aspirado, lo que haremos es lavarlo con suero fisiológico. María, lavamos. Vamos lavando a través de esta aguja de tres vías. Y una vez vacío, pondremos alcohol durante un ratito para ver que el quiste se esclerose. Una vez acabado el alcohol, lo vaciamos y lo lavamos otra vez para que la paciente se vaya a casa con las paredes del quiste pegadas y que el quiste se reabsorba.
6: Doctora, y una vez se ha garantizado, se ha avalado esta técnica, paralelamente Bellvitge lidera un estudio que durará unos 2 años más, gracias al cual se quiere conocer y constatar nuevas potencialidades de esta técnica. ¿Cuál es?
7: Exacto, con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
6: ¿Qué cuentan? ¿Cuáles son los comentarios que les hacen llegar las pacientes que ya han utilizado esta técnica?
7: Bueno, las pacientes normalmente tienen endometriomas que son muy dolorosos, con lo cual están muy contentas por evitar el quirófano y por quitar ese quiste que le está produciendo dolor cada mes, y las que se quedan embarazadas pues más contentas todavía, porque lo que en verdad quieren es tener un bebé.
6: Doncs, doctora Amparo García Tejedor, gràcies també a aquestes dues professionals que l'acompanyen de l'Hospital de Bellvitge. Gràcies a l'Esther, la nostra pacient improvisada en aquesta consulta de l'Hospital de Bellvitge. Elena, una tècnica avalada per l'Hospital de Bellvitge i un hospital que lidera aquesta investigació amb la participació de 40 centres sanitaris més per fer la vida més fàcil a les dones.
1: Sens dubte, perquè patir l'endometriosi és molt dolorós, a banda de que afecta també, com ens explicàveu, la fertilitat. Per tant, una bona notícia per les dones. Gràcies, Anna.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: tres quarts de nou, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera, celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea, ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
8: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
1: Una proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, quan ha sortit del Consell de Política Fiscal i Financera.
10: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
11: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos uns que els altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
1: Després dels terratrèmols, Veneçuela afronta un repte humanitari crític. La gestió dels cadàvers en un context de temperatures altes, humitat elevada i saturació de morgues. La OMS recorda que els cossos no provoquen epidèmies, però sí riscos reals si es tracten amb seguretat i dignitat. Si no es tracten amb seguretat i dignitat. Per entendre què implica aquesta fase de l'emergència i què és prioritari, parlem amb Mia Font. Ella és delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya. Mia Font, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Hola, bon dia.
1: Com està treballant Metge Fronteres a Veneçuela després d'aquests terratrèmols? Des del punt de vista mèdic i humanitari, quina és ara mateix la vostra principal preocupació, la vostra principal prioritat?
12: Metges Sense Fronteres ja estava treballant a Veneçuela des de l'any 2015 i des del principi hem donat resposta a la situació. Tenim equips que estan treballant allà, tenim també un equip mòbil que està a la zona de Naiguat, a La Guaira, i bàsicament el que ens preocupa ara mateix és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics, perquè no podem oblidar que el terratrèmol ha tingut també un efecte al sistema sanitari molt gran, no? 35 hospitals afectats, més de 100 centres de salut també afectats, i ahir la població, a més de la població afectada pel terratrèmol, també hi ha moltíssimes necessitats mèdiques, no?
1: Mila, en un context de destrucció, de desplaçaments i cossos sense identificar, com es protegeix la salut mental de les comunitats i fins i tot dels propis equips de professionals sanitaris? Què és el que més impacta emocionalment en una emergència així?
12: L'efecte a la salut mental pot ser és invisible, però és molt, molt gran, no? D'una banda tenim a la gent que ha perdut familiars, no? I el dol que porten. Després està el por a que torni a passar, no? I que un terratrèmol pot ser d'alguna manera torni, i és com viure amb por, no? I després tota la gent que ha sigut desplaçada ha perdut tot i ha de començar de zero, no? Als nostres equips sempre hi ha ara mateix als equips mòbils que tenim allà hi ha psicòlegs per donar aquest suport de manera individual, i també tenim sessions més grupals.
1: Doncs Mila Font, que ara t'ho dic bé, abans t'havia rebatejat, Mila Font, gràcies per atendre'ns i bon dia. Que vagi molt bé, molta sort i enhorabona per la feina que feu sobre el terreny sempre, aquí i a altres llocs. Gràcies, bon dia.
12: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs el que dèiem, abans dels esports, tornem a casa nostra per fer un apunt a la recepta de l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. Ens ho explica l'Ester Minguell.
13: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
14: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
13: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
1: Amb 9 minuts ens plantarem a les 9 del matí. És temps per donar pas a la Cristina Álvarez i a la crònica esportiva. Bon dia, Cristina.
11: Bon dia.
1: Parlant del Mundial, Espanya continua avançant, la selecció espanyola avança aquest Mundial i es planta a quarts de final, eh?
11: Sí, una eliminatòria on es trobarà Bèlgica, que aquesta matinada s'ha desfet dels Estats Units amb una golejada per 1-4. El combinat espanyol, per la seva banda, va superar Portugal per la mínima 1-0 als vuitens de final, amb un gol de Mikel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, feia tot just 5 minuts i va aconseguir un gol a passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente destaca la bona feina de l'equip.
15: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
11: Punt final al pas del Tour de França per Catalunya. La tercera etapa, amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar, de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc, ja que amb el triomf es va situar líder de la general. L'eslové va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i Seixas. Avui, quarta etapa de mitja muntanya, amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
16: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
17: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
11: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol arrenca avui per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanc i blava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030.
1: Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei lliga masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, l'Igualada, el Calafell i el Reus, a banda d'un pas també per la lliga italiana. El jugador, autor de 56 dianes al curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
18: Tinc moltes ganes d'afrontar intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora és una enveja sana, i la veritat és que ho agafo, doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
1: Martí Casas, que reforça el Barça d'hoquei patins, s'afegeix al fitxatge de l'argentí Nico Ojeda.
19: Molt bé, Cristina, demà ens expliques més coses.
1: I tant.
19: Vinga,
1: fins demà.
19: Que vagi bé.
1: Adéu.
19: Merci. Bé, doncs, hem acabat amb un nom propi als esports i continuem cultura també amb un nom propi, el de Joan Costa, que dilluns hagués fet 100 anys. Va ser dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, el Banco Santander o la Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'ha organitzat un congrés internacional on es debatrà precisament un cop més el paper de la intel·ligència artificial en tot aquest disseny gràfic. Ens en dona més detalls en David Navarro.
20: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
21: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantàstica, no, donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
20: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
19: Doncs fins aquí, no hi ha temps per res més. Gràcies per la confiança. Fins demà. Adéu-siau.
22: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació, un nou dia d'emissió en aquesta jornada d'avui, dimarts 7 de juliol del 2026. Un plaer acompanyar-vos. De fet, un contingut que sempre podeu consultar i podeu seguir a través d'internet a www.rtp-elvendrell.cat. Això es tradueix en Ràdio Línia o Ràdio La Carta. Així mateix, també podeu seguir l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar, aquest magazín, a través de Televisió El Vendrell, el que anomenem ràdio en imatges, presència a les xarxes socials i sempre, en tots aquests punts, un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera us convidem a que seguiu la programació prevista i que ja està a punt i això ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja una nova edició d'això, de La Calaixera, d'aquest espai matinal. Comencem, com sempre, puntuals i tot just després d'aquest inici de programació. I ara ja passem 2 minuts i mig de les 9 del matí. I, en conseqüència, volem ser-hi fins al migdia, fins les 12, i això són les 3 hores diàries habituals de tota aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta o que hi puguem posar, eh? Avui és dimarts 7 de juliol, programa número 4004. Un plaer, de veritat. Gràcies per deixar que us acompanyem. I també podeu participar, i ara que ja estem en directe, podeu enviar...

0: que és el local, i després d'aquest butlletí ja segona part de programa amb més contingut. Espai també ja habitual cada 15 dies, aquest espai sobre emprenedoria. De fet, aquest objectiu que una mica va en aquest doble objectiu, per ser exactes, que és el nivell professional i el nivell vital. És el que ens explica la Begoña Cartagena. Ella és psicòloga, coach, mentora empresarial a través de la secció Liderar-se per viure millor en tots els aspectes, com ara dèiem. A banda, seguirem recordant aspectes importants en matèria empresarial, com per exemple recordant tota la matèria formativa a través de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. A les 11 actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part de més contingut. Avui tocaria aquella secció tecnològica sobre perdre la por a la tecnologia, però en Joan Molines, que és el responsable d'aquesta secció, avui no ens pot acompanyar. Aquesta setmana traslladarem aquesta secció el dijous, així que el que farem és això, anar recordant contingut i anar recordant aquests aspectes importants que hem tractat aquesta temporada aquí a la Calaixera, ara que estem ja en plena temporada estival. Cada any ho fem, I en aquesta ocasió volem recordar una conversa que vam mantenir ara fa ja uns mesos, tot just abans de començar la capitalitat de la sardana del Vendrell, amb dos dels referents del món sardanista local, però també nacional. Ens referim a una conversa molt especial que vam tenir amb en Joan Morros i l'Eulàlia Colet, dels Dansaires al Penedès, entre d'altres. Doncs recordarem aquella amable conversa on vam parlar i molt justament de sardanes. I després encara ens quedarà una estoneta per la participació i les trucades, que tampoc n'hi pot faltar. I això, ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja està, ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa única de tot. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: El temps per començar, sempre pendents, això del temps, de la previsió i de fer tot allò que ens explica en Mar Rodero, que ja ens acompanya. Mar, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Sense novetats en el frente, no em sembla, Marc?
1: Zero novetats, Pere. Hem de seguir parlant d'aquesta calor intensa que tindrem també durant la jornada d'avui. Fins i tot avui encara podríem pujar una miqueta més les temperatures. Mantenim que el pic més alt arribaria entre dimecres i en especial dijous. Sembla que a partir de llavors baixaria una mica, però seria tan mica que pràcticament no ho notaríem. Per tant, avui preparem-nos per una segona jornada tòrrida, marcada per les altes temperatures i per aquest dia, per aquest ambient pesat marcat per aquesta notable pujada en els mercuris. Avui parlarem, doncs, de cel serè durant tot el dia, amb aquestes columnes de fum que encara veiem i que podem fins i tot respirar-les una miqueta perquè depèn de la direcció del vent. Ara, amb el terral nocturn, arriba a la costa, tindrà tendència a girar la marinada a partir de mig matí, migdia, i ho empenyerà cap a l'interior. Però vaja, que avui un dia de nou tranquil, estable i amb aquesta mala visibilitat. Temperatures clarament a l'alça i la situació marítima molt tranquil·la a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Perfecte, doncs, Marc, gràcies per la informació, com sempre, però abans de marxar, si et sembla, actualitzem temperatures.
1: Això mateix, mirarem de la costa cap a l'interior. 26 graus en tenim tant a Cunit com a Coma-ruga. Si anem tirant cap a dins, en tenim 27 a Bellvei, 27 a Banyeres, per exemple. 20, ho estava mirant aquí, 26 a l'Observatori de l'Arbós. Al Vendrell, a hores d'ara, en tenim 26. Però és que al Montmell ja en tenim hores d'ara 30 graus.
0: Vaja. Bé, vaja, oida. Gràcies, Marc, per la informació altra vegada. Que vagi bé i fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.

0: d'aquelles cançons afables, no fa falta a vegades anar més enllà que això, com per exemple aquest dimarts qualsevol de juliol. Tant de bo poder parar el temps. Nova cançó de Sara Roy per posar ritme i per començar Calaixera. En directe i en proximitat, com és i com ens agrada, a través del 107 amb 1 de la FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts, notícies. Avui comencem parlant de cultura en plena setmana de barris i, de fet, hi havia ganes de fer barri i els nens del Vendrell s'han sumat a la festa del Serralló convertint la seva placeta en plaça castellera. Els de la camisa vermella celebraven així el 25è aniversari del seu local a la Riera de la Bisbal amb una diada pensada en clau de futur immediat. L'agrupació vendrellenca ha obert rondes amb un clàssic d'aquest inici de temporada, un 4 de 8, el 9è ja de l'any ràpid i solvent. 3 minuts de castell que han donat per a dues construccions que ben aviat podrien créixer un pis més. D'entrada, un 3 de 7, lleuger de pes i encarat per tornar a entomar amb garanties el 3 de 8 i en darrera instància pilars a banda el 5 de 7. Així ho valora el co-cap de colla dels nens del Vendrell, Pere Rovira, a peu de plaça.
2: Hem actuat amb un espai que era nou, la veritat és que ha funcionat molt bé com a espai a l'hora de poder estar còmodes actuant, de poder-nos fusionar també amb el barri que toca avui. I res, content de celebrar sobretot la família del 25è aniversari del local i content sobretot dels castells que hem fet, de tornar a fer el 4 de 8 i de seguir treballant castells de 7 que ens han de servir per fer un pas més d'aquí unes diades.
0: A la diada del local també hi han pres part els castellers de Sants i els de Lleida, els Borinots, que venien a denotar-se la seva primera tipleta màgica i que han tingut en la Torre de Vuitenforra la seva millor postal, un castell majestuós i molt celebrat pel públic aplegat al Serralló. Els de la camisa grisa han completat actuació amb dos bàsics de 8, el 3 de 8 en primera ronda i el 4 per tancar presència al Vendrell. Els castellers de Lleida, de la seva banda, han tingut el 4 de 7 a la seva millor construcció amanida amb el 3 i el 4 de 7. Els nens del Vendrell no tornen a plaça fins d'aquí un parell de setmanes quan visitaran el Catllà, la primera de quatre actuacions consecutives força exigents que inclouen Santa Anna, Vilanova i Llorenç. Un Tourmalet on els de la camisa vermella miren d'arribar-hi ben carregats d'energia. I encara parlant de cultura popular i de la festa grossa que arriba ben aviat ja, la festa major. Aquest dilluns s'ha obert ja el termini per participar en una nova edició del sorteig que permetrà gaudir de la festa major des del balcó de la Casa de la Vila, un espai privilegiat per seguir algun dels actes més emblemàtics de Santa Anna i de Santa Aneta. Mitjançant aquest sorteig, quatre persones guanyadores, amb un acompanyant cadascuna, podran viure la festa major des d'una perspectiva única. Per al 26 de juliol, diada de Santa Anna, se sortejaran dues places dobles per seguir des del balcó l'arribada de la Cercavila de Cultura Popular, la Ballada d'Honor de Santa Anna i l'actuació castellera. Per al 27 de juliol, Santa Aneta també sortejaran dues places dobles per gaudir de l'arribada de la Cercavila de Cultura Popular Infantil i la Ballada d'Honor dels grups infantils. El sorteig és obert a tota la ciutadania, les persones menors d'edat i podran participar sempre que vagin acompanyades d'una persona adulta. Les inscripcions es poden formalitzar fins al 20 de juliol a les 12 de la nit, en dues maneres. Telemàticament, a través del formulari disponible a l'aplicació eAgora, o presencialment als punts habilitats a l'Ajuntament del Vendrell, al Centre Cívic de Coma-ruga, al Comerç del Vendrell, al CIT i la botiga de la Festa Major, que estarà ubicada a la sala d'exposicions de la Fusteria. Cada persona podrà presentar una única sol·licitud. En cas de detectar duplicats, aquestes seran anul·lades. Igualment, una mateixa persona no podrà resultar guanyadora per als dos dies. El sorteig tindrà lloc el dimarts 21 de juliol, la setmana que ve, a les 11 del matí, en un acte públic a la sala d'exposicions de la Fusteria. En aquesta sessió s'escolliran les persones guanyadores i les reserves per cadascun dels dos dies. Amb aquesta iniciativa, la Regidoria de Participació Ciutadana vol apropar encara més la Festa Major a la ciutadania i oferir l'oportunitat de viure algun dels seus actes més representatius d'un espai excepcional, com és en aquest cas el balcó de l'Ajuntament del Vendrell. I un any més el municipi s'ha sumat a la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple. Aquesta és una proposta solidària organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple que omple cada estiu les piscines i les platges de centenars de municipis amb l'objectiu de recaptar fons destinats a la recerca i als serveis de neurorehabilitació per les persones amb esclerosi múltiple. Aquest passat 5 de juliol, el Vendrell ha portat aquesta iniciativa amb la seva piscina descoberta al complex esportiu del Club Tenis Vendrell, on persones de diverses edats s'han capbussat amb el mateix objectiu, no només recaptar diners per la malaltia, sinó també donar suport a tots aquells que pateixen diàriament per l'esclerosi. I més qüestions, més notícies. De fet, ja en vam parlar aquí a la Calaixera. Ara ja s'ha presentat el llibre Joaquim Pell i Gener 1904-1982 i la sardana, tot puntejant. Es tracta d'un treball biogràfic que ha dut a terme en Jaume Figueres per posar en valor la figura de Joaquim Pell, un home capdalt en la recuperació de la sardana després de la Guerra Civil i durant la dictadura franquista. El treball és un encàrrec de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès i la seva directora, com sabeu, és la Nati Castejón.
3: Perquè el Joaquim Pell, entre altres coses que avui descobrirem, va escriure un diari personal durant l'època de la guerra i la postguerra, que també el tornem a conèixer, i després va escriure un llibre que va titular Jo la sardana. És un llibre mecanografiat de més de 200 pàgines en el qual desenvolupa el que és la tècnica de la sardana, l'evolució de la sardana tal com es coneixia fins l'any 1949. Aquest llibre ha estat editat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Penedès amb col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell.
0: L'autor explica que el fet que enguany el Vendrell sigui capital de la sardana ha estat clau per publicar aquest estudi.
4: I aleshores, enguany, coincidint amb la capitalitat de la sardana, era el moment. El llibre, de fet, l'autor, en Joaquim Pell, va d'alguna manera guardar-lo al calaix, comptant que potser més endavant fora possible editar-lo el 1949. D'això en fa 77 anys. Doncs vam pensar, o ara o mai.
0: El treball de Figueres és exhaustiu i explica la realitat personal de Joaquim Pell, però també el context cultural, social i polític de la seva vida i de la seva obra.
4: I ell, en Pell, va veure que en aquell moment calia un manual, un treball, que partís d'una recerca, d'una documentació i d'una reflexió molt seriosa per d'alguna manera contribuir a la formació d'aquesta nova massa social del sardanisme de postguerra, dels anys 40 i 50. A part, hi ha un altre tema, que és que en la pràctica, en la plàstica, en la coreografia de la sardana, per part d'algunes colles de gent jove, mancades d'alguna manera de l'experiència de les generacions anteriors, s'estaven començant a divulgar unes pràctiques pel que fa al marcatge, pel que fa al punteig, que eren un xic heterodoxes.
0: La presentació d'un llibre que va tenir molt d'interès per part del públic present. Hi ha encara més presentacions de llibres en un altre context. Les escriptores Graciela Montelo i Victoria Boivier han presentat conjuntament a Comarruga els seus nous llibres, El tesoro de la familia i Mama en mi. Els relats pertanyen a gèneres literaris diferents, però que tenen aspectes comuns, com explicava una de les autores, la Graciela Montelo.
5: És una novel·la policial, és d'una trilogia, este és el tercero, con una inspectora de policía, todo bueno en Argentina, y este libro lo he llevado a Sicilia. La inspectora de policía va hasta Sicilia a buscar unas monedas griegas que el tema es que parece ser que la familia la ha robado. Entonces ella va a hacer la investigación porque es parte de la familia. Pero ahí se encuentra con la historia de su familia. Y de eso se trata esta reunión, de hablar de la familia, de las madres, de las hijas, de las amigas. De eso hablamos nosotras hoy aquí en esta charla.
0: El tesoro de la familia, aquest llibre que explica la seva autora Graciela Montelo. I en l'altra banda, Mama en mi, que és el llibre de Victoria Boivier, que és de temàtica una mica diferent.
6: Bueno, justamente hablamos del poder que tienen un poco las madres, las mujeres que nos sostienen a lo largo de la vida. En el libro hablo de los lazos también que tenemos con nuestras madres, con nuestras amigas. Bueno, con todas las mujeres un poco que
5: nos rodeamos.
6: Sí.
5: Que nos han rodeado, digamos.
6: Y bueno, es una charla así un poquito para enlazar los libros y bueno, encontrar un poquito el origen de nuestros lazos,
5: sí,
6: y nuestras familias.
0: La presentació es feia en forma de tertúlia, destacant els aspectes en comú de totes dues obres, que són la importància de les mares i, per extensió, de la pròpia família.

I el Vendrell, que ha acollit aquest diumenge la primera ballada de sardanes de la gent d'estiu del municipi. La cita celebrava la Rambla amb la participació, la cobla principal de Tarragona. Els assistents han ballat peces com Lluna, de Quim Reixac, el Vendrell, capital de la sardana, de l'Anna Abad, que és la que estem escoltant, o Esperit de colla, d'Agustí Serratacó, entre d'altres. Aquesta jornada ha estat el tret de sortir del calendari estival de ballades i aplecs que omplirà la Rambla cada diumenge a les 7 de la tarda. Això, justament, en la celebració, a més d'aquest any, de la capitalitat de la sardana, el Vendrell. L'única excepció d'aquestes ballades a la Rambla serà el cap de setmana del 18 de juliol, que hi haurà una ballada el dissabte a Sant Salvador i una altra el diumenge a la Rambla. A més, el divendres 11 de setembre també celebrarà la tradicional ballada de la Diada a la Rambla.

0: I amb sardanes anem a altres informacions, altres capítols informatius diaris.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: 5 minuts i poc i arribarem ja a 2:15 del matí. Moment de saltar cap a les portades. Les principals portades als diaris en tota aquesta jornada d'avui dimarts 7 de juliol, que de fet sempre comencem pel Diari de Tarragona. Què passa amb el Teatre Metropol de Tarragona? Es fa aquesta pregunta en capçalera. Expliquen que fa més d'una dècada que la joia modernista de Josep Maria Jujol pateix les conseqüències dels vaivens administratius que impedeixen una recuperació de l'activitat escènica. I també avui una informació esportiva compartida per la majoria de capçaleres és la victòria al Mundial de la selecció espanyola. Miquel Merino fica a Espanya en quarts de final. La Roja s'imposa a Portugal de Cristiano Ronaldo per 1-0 en els últims minuts. I dediquen la fotografia a portada. A banda d'això, altres notícies, bé, també amb vinculació esportiva a Tarragona, la ressaca del Tour és l'oportunitat que estàvem esperant, satisfacció unànim de la societat. A l'Ebre, temperatures màximes i risc d'incendi. En economia, Catalunya es prepara per la seva sobirania digital. I els usuaris dels regionals denuncien trens a 35 graus i sense aire condicionat. Bé, la informació en aquesta capçalera la deixem enrere, saltem cap al diari Ara. Tres nous incendis simultanis aguditzen la situació crítica. A banda del front de les Gavarres, encara actiu, hi ha focs a l'Anoia, a Setmanat i a Artesa de Segre. Es crea un comandament únic dels bombers i Parlon qualifica el moment d'extremadament complicat. I també en aquesta portada la informació de la selecció espanyola al Mundial, triomf agònic d'Espanya. Miquel Merino, al minut 91, sentencia un duel d'alt nivell en Portugal i situa els del De La Fuente a quarts de final. Indignació al món del futbol per la impunitat de la ingerència de Trump al Mundial. Feijóo copia Ayuso amb l'avortament. El líder del Partit Popular promet una llei del concebut no nascut si és president. I Sánchez posa data al nou finançament, portarà el pacte amb Esquerra Republicana de Catalunya al Consell de Política Fiscal i Financera pel 29 de juliol. I abans de marxar, i si la tecnologia ens ho permet, acabarem parlant de La Vanguardia, que també és una de les portades habituals i que justament això també ens ajuda a acabar d'entendre i conèixer quina és la informació més general que podem trobar en tota aquesta jornada d'avui. Doncs sí, sembla que sí que tenim a punt i sembla sí que podrem comentar quina és la portada de La Vanguardia avui dimarts. Portada compartida, en certa manera, incendis simultanis que posen en escac a Catalunya, tres focs declarats ahir a l'hora a Setmanat, l'Anoia i Artesa de Segre obliguen a confinar milers de persones. Tres quartes parts de la península estan en risc alt o extrem de patir incendis forestals per la calor. I per l'altra, el Mundial, un chupinazo de Merino dona el passi a Espanya. La selecció espanyola, que jugarà als quarts de final al Mundial després de derrotar Portugal per 0-1 amb un solitari gol al minut 90. I sobre això, escàndol al Mundial per l'indult a un jugador dels Estats Units. El president dels Estats Units, Donald Trump, que va admetre ahir que va intercedir davant del president de la FIFA, Gianni Infantino, perquè anul·lés la suspensió per targeta vermella al jugador estrella de la selecció dels Estats Units, Folarin Balogun, que l'impedia jugar l'eliminatòria contra Bèlgica. L'indult de la FIFA ha provocat un escàndol majúscul al Mundial. En política, Sánchez mantindrà davant de Trump el rebuig al 5% de la despesa en defensa. El Riota obre la cimera de la OTAN amb l'advertència de represàlies per als discurs. I el jutge impedeix a Begoña Gómez anar a Turquia, però la deixa volar a Londres. I Feijóo promet implementar a Espanya la llei del concebut no nascut. L'actualitat, com dèiem, la informació en aquestes portades en tota la jornada d'avui dijous 7 de juliol.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Conecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Crec que avui fem d'aquestes fusions que ens agraden i que potser mai ens havíem trobat, que és barrejar salut, esport, oncologia, rem, mar, bé, tota una fusió que a més té un contingut solidari extraordinari i que ja va començar, en certa manera, i de manera oficial aquest passat diumenge. Estem parlant de Batecs de Mar, una entitat, una associació que parteix del rem, dels llaguts i que és molt indicat per sobretot dones que han patit un càncer de mama i en el seu procés de recuperació, un cop ja recuperades, el rem com a esport els hi pot anar molt bé. A banda d'altres moltes coses, a banda de sociabilitzar i que l'esport és bo en totes les seves paraules i en tota la seva magnitud. Així que tot seguit hem de parlar de moltíssimes coses. I de fet ens acompanya una bona representació d'aquesta nova entitat, la Montse Maldonado, que Montse ets presidenta?
4: Sí.
0: I a més a més, timonera.
4: Sí, senyor.
0: Que és un càrrec que ara explicarem, que desconeixem, Montse.
4: Bona tarda.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Molt benvinguda. I al teu costat, la Montse Sans, que és... Clar, com no, en surt remera. Bugadora, perdó.
5: Pots dir de les dues maneres, remera o bugadora.
0: Bugadora, però el nom correcte és bugar, no? El bugar és el remar.
4: Tant serveix bugar com remar.
0: Sí? Clar, és que el mar sempre té, no, la manera particular i el seu vocabulari específic. Perquè parlem de llaguts, que són les embarcacions, parlem de remar, del rem, de bugar, etc. És molt interessant, eh? L'esport sempre té grans virtuts. L'esport de mar, que potser és un dels grans desconeguts, i que també és bo apropar-ho i explicar-ho, que és molt més fàcil de la que la gent es pensa, a més amb aquesta vessant de salut, d'oncologia, que és on parteix tot aquest projecte, oi?
4: Sí.
0: Com l'expliquem d'entrada? Qui s'atreveix a fer-ho? Qui... Va, Montse, tu. Mira. Montse Maldonado.
4: Sí, sí, perquè som els dos.
0: Sí, sí, per això.
4: Doncs mira, la veritat és que el rem, que és un esport, com tu havies dit, és molt desconegut, perquè davant d'altres esports que són molt majoritaris, el rem és un esport que es practica a tot arreu del litoral català.
0: Sí, eh?
4: Com a esport, pròpiament dit, des de l'any 2000. Es van ser quan es van crear clubs de rem en aquest sentit. Respecte al rem, el llagut català, especifiquem-ho.
0: Va, ja, llagut català,
4: sí.
0: Encara hem d'anar més enllà.
4: Sí, més enllà,
0: va,
4: més enllà. Per posar-nos una mica en context, el llagut català és la típica embarcació que feien servir antigament com de pesca, amb vela, també n'hi ha, però sense vela, s'utilitzava per doncs una mica moure la càrrega des de les embarcacions grans fins a les platges.
0: Va.
4: No? Aquí concretament, l'altre dia ens ho recordava l'alcalde diumenge en la presentació de la nostra entitat, que Sant Salvador era un dels ports, un dels sisè port que hi havia a Catalunya per el tema de transmetre, per transportar les botes, no?
0: De guardent.
4: Exactament, fins al que seria a la platja, no? I aleshores, doncs una mica els mariners o els pescadors que utilitzaven aquests llaguts catalans per moure les càrregues, van començar a competir una mica entre ells,
0: wow.
4: I aquí van sortir certes rivalitats i unes mica de curses, no, que hi havia entre ells.
0: Que bé.
4: Clar, aquest esport del rem, que després va quedar en desús perquè les embarcacions a motor ja i els ports van fer que les coses canviessin de paradigma, aleshores van fer que els llaguts quedessin una mica a les platges, no, per ús, doncs, bueno, personal. Què passa? A finals dels 90, al 2000, es recupera aquesta figura de llagut català i es comencen a instaurar les primeres curses no? De regates, que es diuen, no?
0: Regates.
4: Regates.
0: És que esteu aprenent, eh?
4: Sí, sí, perfecte.
0: Només estic aprenent.
4: Ja ens agrada, ja. Regates de llagut català, uh-huh. I a partir d'aquí doncs, van començar a aparèixer tot un seguit de clubs arreu del litoral català i es va crear fins i tot la Lliga de catalana doncs, de llagut, la Lliga de Llagut Català. Val. I fer un campionat de Catalunya fantàstic que okay, tenim aquí.
0: Això crec que la gent també acaba de desconèixer. Ja dic, potser l'esport de mar, tot i que vivim de cares al mar aquí, no l'acabem de conèixer en general, les moltes modalitats que hi ha, i també desconeixem modalitats com aquesta i que hi ha, això, hi ha com un programa de competició i un calendari de competició molt més ampli del que ens pensem.
4: Sí, sí, la Federació Catalana de Rem està molt, molt activa en aquest
0: sí,
4: sentit.
0: Això.
4: Eh?
0: I sí. Segur ha estat a guai, perquè a mi m'ha passat, que a vegades veus per la carretera algun vehicle amb un llagut al darrere carregat que algun lloc deu anar
4: sí,
0: a competir.
4: Sí, exacte,
0: eh?
4: Exacte.
0: Que I també a l'Ebre, que també és alguna cosa.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Bé, vull dir que hi ha com un mundillo prou ampli d'això.
4: Sí, i tant.
0: Doncs arriba el Vendrell, que fins ara no existia. Vendrell, suposo que barris marítims com Arruga, Sant Salvador, aquí no existia, sí que altres municipis com Calafell. Però neix també com iniciativa solidària.
4: Sí.
0: I d'aquí sorgeix aquests batecs de mar.
4: Sí? Si vols t'explico jo l'origen i la Montse t'explicarà doncs, la nostra associació.
0: Vinga,
4: com ha començat.
0: Vinga, sisplau.
4: No? Mira, la veritat és que fa a l'octubre del 2024, formant part de, com a membre de Llaguts de Calafell, uh-huh. Llavors jo era presidenta de l'entitat, vam promoure un conveni amb la Lliga del Càncer de, de les Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, perquè ens vam assabentar que fa 30 anys hi havia uns estudis al Canadà que deien que el REM, llavors no era el llagut català, òbviament, però el REM sí que afavoria molt a la recuperació a persones que estiguessin en processos de recuperació de càncer, no?
0: Uh-huh.
4: I allà van començar amb Dragon Boat, que és un altre tipus de rem, que és molt més, s'utilitza molt més els braços, però es van donar compte que els beneficis eren molt bons, no?
0: Uh-huh.
4: I aleshores, no faig spoiler, això ja ens ho explicarà la Montse, que segur que és la que millor ens ho pot explicar.
0: Uh-huh.
4: I aleshores, doncs, simplement van veure que això era possible, van veure que teníem llagut català, rem, ostres, firmem un conveni amb la Lliga, i aquell moment van començar 5 persones. Amb el temps la cosa va funcionar tan bé, van començar a remar amb llaguts, no? Amb l'ajuda de membres de llaguts de Calafell,
0: uh-huh.
4: Que a poc a poc doncs, vam anar eixamplant la base de la gent que estava acollint-se al projecte. I doncs bé, va ser com a inicis de gener d'enguany que vam dir doncs, d'intentar fer-ho al Vendrell.
0: Val.
4: I això la Montse ja ens ho explicarà una miqueta.
0: Això, Montse, a partir d'aquí és quan comença aquest brot, aquesta llavor, aquí al Vendrell.
5: Sí.
0: Com va ser això, doncs?
5: A veure, ens vam plantejar tot el grup que estàvem allà, la majoria érem d'aquí al Vendrell.
0: Uh-huh.
5: A Vendrell tenim un port i vam pensar, pues, ho podríem intentar de muntar-ho i a veure si ens donen un cop de mà a l'administració, bueno... La nostra sorpresa va ser de que tant el port de Coma-ruga com l'administració bueno, van estar encantats en el nostre projecte.
0: Que bé.
5: I bueno, ja ens vam liar la manta al cap, per dir-ho d'una manera, i ho vam tirar endavant.
0: Molt bé.
5: Llavors el que vam fer, les que estàvem remant a llaguts, que realment hi hem estat molt bé i vam crear tot un nucle allà impressionant, doncs han vingut cap aquí al Vendrell.
0: D'acord.
5: En principi, a veure, la Montse ha parlat de càncer de mama, però ho tenim obert a tot tipus de càncers. O sigui, tot tipus de pacient oncològic.
0: Oncològic té cabuda.
5: O, exacte. Sí, o que hi hagi passat el càncer i estigui en recuperació.
0: Que estigui superat, el que sigui.
5: O que faci anys.
0: Vull dir,
5: perquè els beneficis són també els... Sí, per tots.
0: Sí, no, l'esport és importantíssim, ja ho he dit.
5: Sí.
0: A més, l'esport amb col·lectivitat, com és el cas, també aporta aquest punt social. També s'ha de dir, no? Si els participants, a més, han superat una malaltia o l'estan superant, també és bo, no?, parlar-ho.
5: No
0: et punt de trobar-se... Bueno, quan esteu bugant, suposo que no.
5: Exacte, és el que t'anava a dir.
0: Però abans o després sí, abans o després sí.
5: Però és el que anava a dir, és del que menys parlem, de la nostra malaltia.
0: Clar.
5: I si un moment en fem un incís, és en plan de conya.
0: Clar.
5: O en fotent-se'n, o...
0: Fantàstic.
5: Vull dir que no és el tema principal.
0: No, està clar. El fet, això, amb ganes de fer esport, de bogar, torno a dir que m'agrada molt aquesta paraula, que de fet va començar el gener, ara parlarem de la festa solidària d'aquest passat diumenge, però de fet ja heu sortit a bogar, tenim algunes imatges que us veiem ja bogant.
4: Sí, sí, sí.
0: Clar, amb un llagut de lloguer.
4: Que això de lloguer.
0: És, clar, ara ho parlarem, clar, el material és car.
4: Molt car, molt car, és caríssim. De fet, bueno, nosaltres, la Montse ho ha explicat, no? D'alguna manera tot se'ns ha posat molt de cara i quasi bé fa vertigen, perquè realment en tres mesos que tot sigui tan senzill,
0: clar, molt,
4: tan fàcil,
0: molt, sí, sí,
4: doncs
0: sí.
4: La veritat és que, clar, quan vam sortir de parlar amb el Pòrum i amb les administracions, em diuen, i ara què fem, no? I és on dir, ostres, potser l'única manera seria doncs, agafar tots els clubs que hi ha arreu del litoral i parlar amb ells per si tenen algun llagut de lloguer. I clar, i la Montse va trobar finalment un llagut a Cambrils.
0: Ostres.
4: Que és de Vendestrop, d'un club doncs, dels antics, no? De Catalunya. I que tenien un llagut, sí, sí, però el llagut no saps el que pesa.
5: I on estava el llagut?
0: Sí. Clar. Clar, és com tot va evolucionant, els llaguts moderns són més lleugers, amb fibres
4: sí,
0: i tot plegat.
4: Antigament es feien tots de fusta, després a poc a poc molts es van anar tunejant d'alguna manera i es van fibrar moltes parts, es van treure fusta, però vulguis o no, aquests que són antics encara continuen pesant moltíssim.
0: Clar.
4: I com diu la Montse, on estava? Perquè el vam haver d'anar a buscar, explica.
0: Estava amagatzemat,
4: sí.
0: Suposo.
4: No.
5: El club de Cambrils havia cedit el club de Colera, o sigui, a la Catalunya Nord.
0: Ostres.
5: Bueno, i ells en feien ús, el van estar arreglant, perquè té molts anys. El que deia la Montse és de fusta, té molts anys. I ells, pues, ho van anar arreglant de la manera que van poder. I llavors ens van dir, bueno, tenim aquest, però l'heu d'anar a buscar a Colera. Llavors van muntar una petita expedició de gent, perquè, clar, carregar aquell llagut que pesa quasi 400 quilos amb un remolc, doncs imagina't. O sigui, van fer una expedició per anar-la a buscar.
4: Sí, sí.
5: El club de Torredembarra, que ens ha padrinat, per dir-ho d'una manera, ens va deixar el remolc i el van portar cap al port de Coma-ruga.
0: I a Doe, una mica d'arreglar també, no em consta? O directament cap al mar, ja?
4: No, el vam haver de netejar, perquè el tenien en una mica un descampat, el vam haver de netejar, el vam llimar la part de fusta que s'havia de pintar una miqueta, ben net, ben polidet, damunt de la plataforma, que vam poder comprar de segona mà i ajornant el pagament, una mica a l'espera de veure com anaven les coses i també vam comprar uns rems de segona mà perquè no en tenim per comprar un joc de rems nous. I després vam anar comprant, doncs el que deies tu, que hi ha coses que tenen un cost molt important. Clar, necessitàvem defenses, necessitàvem doncs, seients, no? Perquè la gent no es faci mal. Clar. Després necessitàvem llums, perquè clar, nosaltres sortim al vespre, també saps, i llavors a la nit hem d'anar ben senyalitzades.
0: Clar.
4: I tot això, clar. Doncs això, d'entrada, la despesa
0: és important.
4: La vam assumir nosaltres, les noies vam posar uns fons
0: sí,
4: a nivell títol personal d'entrada per poder començar a assumir això.
0: Clar.
4: I aleshores, doncs, bé, vam dir, fem-ho, però clar, doncs mira, amb molta sort i molt contentes de tot el recolzament que hem tingut,
0: Clar.
4: Però clar,
0: bueno,
4: no podíem arribar a tot.
0: No és un sobreesforç, i de fet, per això sorgeix aquesta festa solidària d'aquest passat diumenge, una fideuà fantàstica, iniciativa de vosaltres, del José Mari, de l'Estepa, el Guitarra, que també estava per allà, i es van arribar a repartir més de 400 racions de fideus, va ser un punt de trobada a la plaça Nova, que va anar molt bé, de festa, veu presentar l'entitat oficialment, i això com el tret de sortida oficial de Batecs de Mar, no?, en certa manera.
4: Bé, volíem aprofitar que havíem decidit d'organitzar aquesta jornada solidària, bàsicament, doncs, per recaptar els fons, que ens feien molta falta, però també aprofitar per explicar-nos, no?, i dir, estem aquí, i tots els beneficis que nosaltres hem explicat, els beneficis que té el REM pels pacients oncològics,
0: correcte,
4: i
0: la Montse
4: segur que te'ls podrà explicar.
0: Aquí, sí.
4: Però la veritat és que en aquesta festa solidària estem molt contentes pel recolzament que hem tingut, perquè tu has fet referència al Pepe de l'Estepa i al Pep Guitarra, supercontents amb ells, és que ells van tindre la iniciativa aquesta, però clar,
0: molta gent.
4: Ells van estar cuinant, ells van estar fent una feinada de fa por, però darrere de tot això hi ha un cost d'aquesta fideuà que l'han assumit un munt d'espònsors, un munt d'empreses i professionals que ens han ajudat en petites o majors quantitats, però per pagar els costos d'aquesta fideuà, i després no ens ho hem d'oblidar, hi ha l'ajuda també del Set de Vi, allà a la plaça, no només amb l'ajuda doncs, del tema facilitant-nos una barra i tal, sinó que, a més, doncs, l'Alberto, que ens feia de DJ, animava la jornada, i també la col·laboració d'una empresa que es diu The Pato Games, que portaven uns jocs de fusta molt entretinguts. De fet, no els vam trucar nosaltres, se'ns van oferir, allò que et deia, no? Que fa quasi
6: sí, van arribar, això és bona senyal. Sí.
4: I se'ns van oferir per venir desinteressadament allà a facilitar que tothom posés una bona jornada i fins i tot fer uns jocs pels nens, que també ens han donat una miqueta de fons, vull dir que...
6: Fantàstic. L'objectiu és això, poder adquirir material. Entenc que un llegut propi, no?
4: Sí, sí.
6: Serà possible això?
4: Bé,
6: sí,
4: sí, explica-ho,
5: sí. Bueno, de fet, ja es va fer oficial el diumenge a l'alcalde, el Kenneth, ja va fer oficial de que l'Ajuntament ens pagaria el nostre primer llegut.
7: Llavors,
5: sí, nosaltres ja vam fer una paga i senyal per posar-nos en llista d'espera per la fabricació, perquè això té una durada molt llarga. Llavors, ara, quan comencin a fabricar, hem de pagar un 40% fins al final, que és el pagament sencer.
7: Val.
5: Però el llegut ja està aquí.
6: Que bé, i quan arribarà, ho sabeu, no, més o menys?
4: A veure, una cosa és la planificació i una altra cosa és la gestió, que ja veurem com acaba. Perquè això ja saps tu que...
6: Sempre va igual.
4: A veure, en principi, l'inici de la fabricació, o sigui, ara és com si diguéssim estem en la parrilla de sortida, no? Però l'inici de la fabricació és a partir del juliol. Clar, entremig estem agost.
6: Clar, agost inhàbil...
4: Setembre, pensem que potser per la fira.
6: Bueno, oida,
4: doncs.
6: Estaria bé,
4: oi?
6: Oida, oida. Sí, sí. A més, clar... Quan una embarcació, quan un llegut s'estrena, hi ha bateig, sí, i aquestes coses, sí, no? Que és un punt de celebració també al mar,
4: I
6: no?
4: I tant, i tant, i tant.
6: Ja en parlarem quan arribem. Sí, tornem a això, per conèixer una mica més, o això, que també ens ajudarà a conèixer una mica més el propi esport, el que és el bogar, el rem, que bé, no només és força bruta, com us podem imaginar, sinó que és coordinació, és equilibri, és força, és evident, i el timoner, no? Que en aquest cas la timonera, que s'encarrega una mica de coordinar-ho i de marcar el ritme, i això comporta, clar, uns beneficis per al que dèiem, per malalts oncològics, en qualsevol de les seves fases. També, sobretot, el càncer de mama, perquè aquest moviment de braços és molt beneficiós, teníem entès, eh? Què més d'especial pot tenir aquest esport en aquesta malaltia?
5: Bueno, infinits beneficis. Començant per millorar l'estat anímic.
6: Clar.
5: Vull dir, és que és un abans i un després.
6: Sí.
5: Poder sortir això mateix en equip, que rius, que et relaciones, estar dintre el mar.
6: Clar.
5: Que en certa manera sí que estàs remant, estàs concentrat i escoltant la timonera, però t'aïlles una mica. Vull dir, hi ha moments que només sents el soroll del mar i el soroll de les gavines.
6: Que bé.
5: O sigui, és una passada i vas mirant... Inclús hi havia companyes que s'embobaven que la Montse havia de dir remeu, perquè anaves mirant, desconnectant-te. Realment era com estar, bueno, és un món a part.
6: Sí, sí,
5: això en quant anímic, no? Que millores moltíssim. I físicament molt, moltíssim. Totes les que estem remant, la majoria és càncer de mama, però tenim altres tipus de càncer, també. Has de pensar que m'estan remant gent que estava en tractament de quimioteràpia i gent que feia radioteràpia.
6: Ostres.
5: I venien a remar.
6: I venien a remar, que
5: sí, i actualment tenim una que està rebent un tractament bastant agressiu de quimioteràpia i ve a remar.
6: Ostres.
5: Els dies que pot, que es troba bé, ella ve a remar.
6: Clar.
5: I guanya força, guanya, sí, bueno, amb tot.
6: Sí, sí, sí, fantàstic, que bé.
5: Sí, sí.
4: Has de pensar que el rem, això que explicàvem ara, no? És un esport molt desconegut. La gent es deu pensar, primera, que és de força. És de força.
6: Exacte.
4: És cert.
6: Per començar.
4: I més per moure 400 quilos.
6: Sí, sí.
4: Aquestes senyores, aquí les veus, mouen 400 quilos, a mi, i jo sobre.
5: Sí.
4: Però, a més, és que és un tema... El rem, realment, si el coneixes a fons i una mica... com funciona, és un tema bastant tècnic. Has de moure, has de fer uns moviments determinats, la pala ha de tindre una inclinació, la pala no s'ha d'ensorrar massa perquè si no frenes el llegut, tampoc massa poc perquè no rampes prou aigua.
6: Clar, llavors, molta tècnica.
4: Que requereix tècnica, una vegada presa la fas com aquell que va en bicicleta, que després ja no hi penses com ho fas, doncs una mica així. Però sí que és important doncs, saber que el rem, a part de la força que tu deies, mous tot el cos. La gent es pensa que és una cosa de braços, realment és una cosa de tot el cos. Tu fas molta força amb les cames. Estranyament, mous molt les cames, fas molt d'abdominal, fas molt d'esquena, i a part d'això, compaginat amb la tècnica, fas que sigui un esport molt complet. Però l'avantatge que té també és que és de baix impacte per les articulacions. Ah. No és un bàsquet, no és un futbol, no és un pàdel.
6: No és sortir a córrer...
4: Clar, potser hi haurà gent que buscarà un altre tipus de perfil, però també et diré una cosa, que és que la gent a la millor es pensarà que anem una mica com aquell del barquet del retiro. No és això, tampoc. Si tu vols rem amb més intensitat, la intensitat li pots donar tu. Clar, és a dir, les competicions de rem són molt dures.
6: Espectaculars.
4: T'ho puc assegurar, són molt dures.
6: I tant, que sí. Esport molt complet.
4: Exacte. I aleshores, doncs, l'avantatge que té és això. Que tot això aplicat a pacients oncològics és un avantatge fantàstic.
6: Sí, sí que bé. Farem una cosa, ja. Sempre agafo molts compromisos, últimament encara més. Però hem de venir a bugar. D'acord? Hem de venir a bugar, ho hem de provar in situ. Quan bategeu aquest nou llagut, el vindrem a conèixer. Jo em comprometo a bugar, tinc un problema que em mereixo molt, en qualsevol embarcació, però ja ens ho farem, i mira, formarà part de l'espectacle, però ens tornarem a veure, si no per altra cosa, a sobre del llagut.
4: Molt bé. Us
6: sembla?
5: Allà t'esperem.
4: Estàs convidat.
6: Montse, moltíssimes gràcies, de veritat.
4: A tu.
6: Una abraçada i molta força.
4: Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
0: I moment de fer-vos aquesta recomanació que tant ens agrada, ja ho sabeu, de cara a aquest nou estiu. I aquest lloc on tota la família sempre es posa d'acord per anar-hi. Estem parlant de PortAventura World. PortAventura Club, que ha estrenat una nova era amb una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis renovada i el nou Pioneer Pass, que és el més exclusiu i el més premium de tots. Així que ho podeu descobrir tot plegat a portaventuraworld.com.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: I com no, també destacant aquest apartat d'agenda i sempre destacant totes aquestes activitats importants, que estem en plena setmana de barris. De fet, ahir era el torn del barri de França, com bé sabeu, i ahir van sonar les campanes i els coets per anunciar que justament avui és festa al barri de la Carretera. Avui dimarts és el torn del barri de la Carretera. De fet, a 8:15 d'aquest matí a la plaça de Tobies hi ha hagut ja la plantada de la falla. I a 8:00 ja han passat pels carrers les matinades a càrrec de les gralles del Baix Penedès. Tot això continuarà a partir de 12:15, també a la plaça de Tobies, amb activitats infantils, amb gincana, jocs d'aigua, i ja a partir de 6:00 PM, a la carretera del Doctor Robert, concentració de les parelles del Pa Beneit. I a 7:15 PM hi haurà el Cercabarri amb la benedicció de les coques, també en aquest cas amb les gralles del Baix Penedès. El recorregut passarà per la carretera Doctor Robert, al carrer Sant Magí, carrer Grallers, carrer Pagesia Catalana, carrer Estrella, carretera de Valls, Col·legi de les Carmelites, allà al Sagrat Cor, que es farà la benedicció, i després hi ha la carretera de Valls, carretera de Doctor Robert, fins a arribar a la plaça Tobia i a la Rambla, finalment. Després d'això, a partir de 7:00 PM, i també en aquest mateix punt de la Rambla, hi haurà activitats infantils, com pintacares i jocs tradicionals. A 9:15 PM, a la Rambla, sorteig de la panera de la carretera. I a 9:45 del vespre, a la plaça Tobies, encesa de la traca i cremada de la falla. A 10:00 de la nit, també en aquest punt, sopar de barri a la fresca. I a 10:45 de la nit, joc de nit amb la bandera. A 11:45, sessió de DJ, començarà a càrrec d'Olga Cuguet, DJ. I ja a 2:45 de la nit, i també en aquest espai de la Rambla, sessió DJ a càrrec de DJ Noller. Setmana intensa, la setmana de la son, perquè fa aquesta setmana de barris, que ja va començar amb força i que continua amb el seu calendari habitual i estàndard. De fet, avui a 12:00 sonaran les campanes i el llançament de coets per anunciar que demà serà festa al barri de la Plaça Nova i de la Barceloneta, i que ja en parlarem demà, ja ho acabarem d'explicar com estem fent tots aquests dies.
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: I ja acaben d'esgarrapar aquests minuts finals de la primera part de Calaixera. Quan siguin, com sabeu, les 10 en punt, farem el punt i seguit i ja saltarem a la segona part de Calaixera amb més coses, amb més contingut i amb aquesta intenció encara d'acompanyar-vos, bé, de fet, com cada dia, de dilluns a divendres, de les 9 del matí fins les 12, sempre això, buscant tota aquesta estona i aquesta companyia amb moltes coses i amb molt de contingut. Abans d'actualitzar aquestes notícies, ara que hem parlat de tota aquesta agenda de barris, el que podem fer també és destacar-vos activitats destacades o quina és l'agenda d'aquests propers dies, que també és important saber-ho i recordar-ho, només faltaria. Tot i que tot queda una mica allò eclipsat, per les festes de barri. De fet, de cara al cap de setmana, i també a banda de la celebració d'aquestes activitats de les festes de barri, també trobareu diferents activitats culturals, exposicions que encara estan operatives i que encara podeu visitar en els equipaments culturals de primer ordre. I altres punts destacats que també això bàsicament passen i ara ho estem veient, que per totes aquestes activitats de barris i que anirem explicant i destacant a mesura que vagin avançant com acabem de fer ara. Recordar que ara actualitzarem les notícies i que de seguida anirem cap a la segona part del programa amb contingut ja previst i que m'han anat explicant i que de fet cada 15 dies passa per allò que ens explica la Begoña Cartagena, aquest liderar-se per viure millor, la Begoña que és psicòloga, és coach, mentora empresarial i que justament ens explica aquests conceptes no només en matèria empresarial i professional sinó també de manera vital com solem destacar. I també en la segona part dedicada a aquest punt empresarial també recordar la formació, un aspecte importantíssim perquè fa la formació i també és un dels punts destacats que desenvolupen i que porten a terme des de la FEC, la Federació Empresarial de Gran Penedès, també amb secció habitual aquí en aquest programa. La setmana passada ja vam tancar allò temporada estable amb ells. Ja vam fer una valoració de com havia anat tota aquesta temporada passada. També vam fer doncs, menció a algunes activitats que es faran aquests propers dies, però el que farem en aquest punt és recordar justament aquesta matèria de formació, que també és important, i també l'estiu, en certa manera. A les 11 tornarem a actualitzar les notícies i després hi ha tercera i última part. Recordem que aquest estiu i cada temporada també ho fem, anem recordant qüestions, temes, entrevistes que hem anat tractant durant tota aquesta temporada que ja està a punt de finalitzar. Bé, encara ens queda mes i mig per finalitzar-la, però al llarg d'aquestes setmanes el que farem és això, recordar moltes coses que hem anat tractant i acabarem de recordar les moltes entrevistes i continguts que hem anat aportant, com és el cas. De fet, recordarem una conversa molt interessant, una conversa bé molt especial, que vam mantenir amb en Joan Morros i l'Eulàlia Colet, una parella de sardanistes, doncs amb aquesta vinculació directa al món sardanista, com bé sabeu. A més, en aquest any, en plena capitalitat de la sardana del Vendrell. De fet, aquesta conversa la vam tenir poc abans de començar oficialment aquesta capitalitat de la sardana. I després, encara per finalitzar, i abans d'arribar a les 12, encara ens quedarà una estona per la participació i les trucades, que de fet tampoc no hi pot faltar. Doncs vinga, contingut en directe a través del 107.1 de l'FM, sobretot sempre a la ràdio, sempre al 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat o també podeu posar imatge a través de Televisió El Vendrell perquè fa aquest espai matinal. Gràcies per fer-ho possible. Actualitzem notícies i tornem de seguida. No marxeu. Fins ara.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, presideix aquest matí una reunió de seguiment dels incendis amb representants dels bombers, agents rurals i responsables de gestió forestal. La trobada arriba després d'unes hores de màxima alerta per la simultaneïtat de focs a Catalunya, especialment a l'Anoia i a Sentmenat, i que compta també amb la participació dels consellers d'Interior, Territori, Presidència i Agricultura. La reunió coincideix amb una primera millora de la situació a l'Anoia, on els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. De fet, Protecció Civil ha aixecat el confinament a aquests municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins del perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada també al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. El foc havia avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns de nuclis com la urbanització del Farell, situada dins del bosc. Davant la simultaneïtat d'incendis, el govern central, el comandament d'emergència, ha centralitzat el govern d'emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escoltem el cap de bombers, David Borrell.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
3: La simultaneïtat d'aquests focs ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya del Nord, l'incendi continua descontrolat, amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincideix amb una setmana marcada per l'onada de calor. Protecció Civil manté alerta el pla Procicat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya central i enfilar-se per sobre dels 40 en alguns punts del litoral i el prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendis forestals. Per tant, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals. Són les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. I es manté el pla Alfa de perill extrem a 11 municipis. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: habitual cada 15 dies, tot i que avui ja tanquem temporada amb la Begoña Cartagena. Com sabeu, ella és psicòloga, coach, mentora empresarial i que sempre ens ajuda justament a buscar aquest lideratge per viure millor en tots els aspectes. Mai ens cansarem de recordar-ho. A banda, també altres punts d'agenda, activitat destacada. A les 11 actualitzarem les notícies i encara ens quedarà una tercera i última hora. Doncs vinga, va, molta cosa a fer. Seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unitat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Begoña Cartagena, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Sí, sí, sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos. No cal dir-ho, una quinzena més, cada 15 dies.
1: Sí, sí, sí, a vosaltres.
0: De fet, l'última secció de la quinzena, eh?
1: Sí, avui acomiadarem la temporada, correcte. Sí, sí,
0: sí. Ja n'hem fet unes quantes, eh? Entre una cosa i l'altra.
1: Sí, sí.
0: Que bé.
1: Bé. Sí, sí, uns mesets, no?
0: Sí, això, entre una cosa i l'altra ja han sigut unes quantes seccions. Tot bé, no?
1: Bé, bé.
0: Per la nostra part, encantadíssims de que vinguis.
1: Sí, sí, per la meva també.
0: I sempre explicant aquests punts que jo penso, eh? Tu vens amb una idea que després ho anem canviant, ho anem transformant, ho anem parlant altres coses, eh?
1: Jo sempre vinc oberta de dir, a veure com va avui, a veure de què parlem.
0: Sí. Clar, de fet, saps què passa també? Que a vegades, quan anem parlant, o inclús ara, a mi em venen idees de temes, i pensava, clar, avui no podrem fer-ho, perquè ara explicarem de què parlarem, però pensava, un bon tema també és el tema de les vacances. No era que molta gent agafa vacances, ara que nosaltres també acabem temporada, tot i que de moment no agafem vacances, però sí que acabem temporada, una mica també, què hem de fer per a vacances, a nivell professional, en aquest lideratge que sempre parlem? Hi ha un bon líder que fa per vacances, no? Desconnexió total o no?
1: Ha de desconnectar molt, ha de desconnectar molt, sí, sí. És un gran problema, el no desconnectar.
0: Ja.
1: Llavors, sí, s'ha de desconnectar, però bueno, després també passen coses al nostre cos, o sigui, internament a nivell fisiològic, no? Que, bueno, de vegades quan algú agafa vacances, algú comença a agafar febre, es refreda, tal, no? O sigui, és el cortisol, no? O sigui, l'hormona de l'estrès, adaptant-se amb aquesta nova situació.
0: És curiós,
1: és tremendo,
0: doncs,
1: eh?
0: Com sempre, físicament el cos sempre acaba expressant alguna cosa, eh? Acaba somatitzant allò que a vegades ens passa per al cap, per les emocions i això, eh?
1: Totalment, totalment. Sí, sí.
0: És
1: que el cos és fantàstic, és una eina excepcional, eh?
0: Val.
1: Que ens dona moltíssima informació, menys
0: sí, sí, sí,
1: de
0: sí.
1: la que arribem a pensar,
0: ostres.
1: Eh? I som conscients.
0: Val. Així doncs, el màxim consell per liderar-se a l'estiu és desconnectar,
1: fer
0: intentar
1: vacances,
0: desconnectar.
1: Sí.
0: Desconnexió digital, que també és molt important,
1: molt,
0: i que és la que potser la que costa més.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, és desconnectar i com unir vincles familiars, amb amics, o sigui, ens hem de permetre fer aquest tipus de vida, aquest estil de vida que no fem durant l'any, no? Ni que sigui dormir una mica més, bueno, cadascú que li vingui de gust,
0: Sí. Allò que no pot fer habitualment, perquè l'objectiu sempre és la feina, en principi.
1: Exacte.
0: Llavors, allò que no podem fer, doncs, intentar fer-ho ara.
1: Sí, sí, sí. Deixar rutines. És canviar les rutines. Tot i que després això ens porta, o sigui, ens va molt bé quan acabem les vacances, no? Que tots diem, ui, tinc ganes d'agafar la rutina de nou, no? Perquè tornem com una mica trastocats, podrem dir, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Desendreçats. Doncs, bueno, la rutina ens recol·loca, però ara és moment de trencar aquestes rutines.
0: D'acord, ens podem permetre el luxe
1: de
0: trencar les rutines
1: i
0: això, fer coses que potser no faríem de manera habitual durant tot l'any, però ara sí que ens ho podem permetre, i sense remordiments, diria.
1: Totalment.
0: Que
1: sense culpa, sense remordiments, i tot això fora, eh?
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Bé, bon consell, no és el tema d'avui, de fet és un tema que ja vam acordar fa 15 dies i que va sorgir una mica així, també conversant i parlant com estem fent ara, i que ha estat present en gairebé totes les converses que hem anat mantenint d'una manera o altra, que és allò que nosaltres anomenem aquesta, l'energia, no? Aquesta percepció de que les coses van més enllà d'una part més física, tornem-ho a dir, i tornem-ho a dir, també ho tornem a marcar. No entrem, en aquests aspectes astrofísics i astronòmics i de tarot. No anem per aquí, eh? No anem per aquí. Sinó d'una manera això, no? D'aquesta relació

0: no, de relacions humanes, de la relació líder, treballadors, clients, no, d'aquestes relacions que a vegades poden ser millors o pitjors, o aquestes connexions que podem tenir entre persones que a vegades poden variar i no sabem bé per què. Una mica anem per això, no? Energies, sí, les vibres que diuen els joves, les vibracions que a vegades fan algunes persones, no? Anem cap aquí, eh?
1: Totalment, sí, sí. I avui parlarem d'aquest tema abstracte, no? Sobre l'energia i també sobre un mateix. O sigui, tu has comentat sobre la relació entre líder, persones del seu equip, persones del seu voltant, etc. I també amb una relació molt, molt sòlida que hauríem de treballar és la relació amb un mateix.
0: Val.
1: Aquí es nota molt també.
0: Sí? Clar, i ho hem dit moltes vegades també, tot comença per un mateix,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí,
0: si
1: sí,
0: tu
1: sí.
0: D'això, no? Tens, ho intentes aportar, no? Aquest punt, o aquesta energia positiva, l'acabaràs transmetent sense donar-te en compte, no?
1: Ah, totalment.
0: No? Una mica
1: totalment.
0: Va per aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: I això, quan parlem de... Clar, és que és molt difícil avui, el que hem de fer avui, que és intentar explicar-ho, és molt difícil. Però jo potser ho portaria cap aquí, ho transmetria cap aquí, no? És allò que a vegades amb el teu entorn laboral, amb el teu cap o amb el teu equip, com tu bé deies, o també crec que és un concepte molt amb els teus clients, eh? Si parlem del món empresarial, que a vegades hi ha persones que connectes i hi ha altres que no.
1: Exacte.
0: I aleshores la relació una mica s'enterboleix o no amb aquest concepte, no? Perquè després ja tu ja fas aquest matís d'aquesta persona em cau bé o jo no li caic bé, i llavors tot ja va com de girabolsa, eh?
1: Sí.
0: Però no és així, per què a vegades connectem o no connectem, o segons en quin equip o en quina persona ens trobem més còmodes que les altres?
1: Clar, aquí hi ha l'efecte de la ressonància, que li diem, no? O sigui, totes les persones emetem vibracions. Vibracions és com a un estat intern en el que ens situem totalment inconscient. No, costa, o sigui, després, amb un entrenament sí que podem canviar no? En quin estat vull estar, què vull transmetre, etc. Però inicialment partim de la base de que tot això és inconscient, no, és involuntari, sí? I segurament a tots ens haurà passat que podem entrar amb una... Tu t'ha passat? Entrem amb una sala i notes tensió.
0: Sí, i tant, i tant, i tant.
1: Un silenci sepulcral i dius, ui, aquí passa alguna cosa, no? I en canvi, vas a una altra banda o una persona entra en una habitació, en una sala, i et transmet calma. Això és la vibració interna que té aquesta persona, o el sumatori de vibracions que tenen aquestes persones que estem en una sala on hi ha tensió.
0: Ja, sí, sí, sí. També passa molt, almenys jo crec, a mi em passa, que és amb establiments, amb locals, amb restauració, sobretot,
1: sí, sí.
0: Que sí, que a vegades no és el que puguis consumir, no és quin tipus de carta tenen, sinó a vegades és com t'hi trobes en aquest espai.
1: Yeah.
0: No hi ha llocs que estàs com... veus que l'ambient, dius tu, no? L'ambient és com tens, els treballadors van amunt i avall, atabalats, superats, desbordats, i tot és com molt incòmode, i en canvi que altres llocs que tot flueix una mica més, et convida a estar més relaxat, no estirar la sobretaula,
1: sí,
0: és curiós.
1: Exacte. Mira, ara que parlem del sector hosteleria, o sigui, hi ha molt estrès aquí, a lo que és la cuina,
0: sí,
1: per servir, les hores punta, etc. Jo crec que un tema que no som del tot conscients, sobretot amb aquest sector, és les emocions es contagien molt fàcilment, totes, eh? Tant, a veure, d'emocions no n'hi ha de positives o negatives,
0: no,
1: sinó
0: no, perdó,
1: com
0: sí,
1: de conseqüències, no?
0: Sí, sí,
1: la
0: sí,
1: conseqüència que em genera és més positiva o més negativa. Però llavors, si un a la cuina, moltes vegades, no? Que hi ha crits, hi ha estrès, hi ha... Bueno, a veure, jo reconec que no he estat a gaires cuines, eh? Però sigui a les pel·lícules, no? Allò que
0: sí, sí,
1: ho veus,
0: sí,
1: no? Que sempre hi ha com tensió, i hem de vigilar molt perquè aquesta tensió surt fora, pot sortir fora a la sala, es pot contagiar, saps? I llavors una persona que estigui estressada dins de la cuina i després surti a la sala a servir, etc., tot i que ella entengui que són dos escenaris completament diferents, però l'estat intern, o sigui, és el mateix, no? I va com arrastrant aquesta manera d'estar.
0: Sí, sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí. Clar, això també és un factor molt clau, no? Que és les emocions són molt contagioses, moltíssim.
1: Totalment, totalment, sí, sí. tu pensa en algun equip, en alguna situació on hi ha por, inseguretat, on el líder és un líder d'aquell que li podríem dir de la vella escola, o sigui, d'aquestes persones que dona respecte, no? Que no fas res pensant com s'ho prendrà, què farà, etc. No? Llavors, amb aquests equips ja, o sigui, es palpa algo, s'acaba transmetent energèticament aquesta vibració no gaire bona. Val. I en canvi, amb un altre equip, amb una altra situació, doncs, on es funciona de forma diferent, aquí la vibració és diferent, t'hi trobes bé. I és un tema que, com dèiem, costa molt d'explicar perquè és algo com de sentir.
2: Sí.
1: Les emocions, l'estat intern, tot aquest tema se sent.
0: Clar. I això repercuteix molt, i és així, no, crec, i seré molt ras, vull dir que és molt fàcil d'entendre. Si algú et cau bé, no et cau bé. No, és veritat, no? És a dir, si tu el teu company de feina o el teu cap... No, és evident que no té l'obligació de caure't bé perquè és un entorn laboral, que sí, és d'acord. Però és això, però si a tu el teu company de feina o el teu cap et cau bé, tot és més fàcil.
1: En canvi, algú no et cau malament, o sigui, algú et cau malament, aquí hi ha alguna fricció, però si tu ets cap, mira, l'altre dia parlava amb una persona que li passava això, no? Diu, porto diferent, tinc un equip gran, hi ha persones amb les que em porto millor, altres que no tant, etc. Però jo tracto a tothom per igual i faig que passi el mateix per tothom, no? Com a bon líder s'ha d'aprendre també a gestionar això que m'està passant, etc.
0: Clar, clar. Home, està clar que l'objectiu, a l'entorn laboral almenys, no anirem a fer un arròs aquest diumenge tu i jo, no cal, però sí que les 8 hores mínimes que estarem junts, i és obvi que, és a dir, que almenys hauríem de treballar perquè aquesta relació fos el més positiva possible, el més fluida possible.
1: Sí, exacte, i es pot canviar també. Val? O sigui, de vegades trobem en un primer moment algun tipus de fricció, llavors tu te'n pots adonar i dir què m'està passant, i a partir d'aquí anar modificant el teu pensament, perquè parteixo de la base de que tot són les històries que ens anem contant, d'acord? Per exemple, si jo tinc un company de feina que no em cau bé, etc., si això em passa de primeres, internament jo ja m'estaré dient: no em cau bé, uf, quina mandra, ara he d'anar allà, ara li vull demanar que em canviï el torn de vacances, és que amb l'antipàtica que és, no m'ho farà, etcètera, etcètera, no? O sigui, jo ja puc anar creant-me aquestes històries, i ja no és la persona, són les meves històries les que m'estan allunyant i estan fent que aquella persona no em caigui bé.
0: Estic
1: reforçant aquesta idea. Per tant, jo ja saps, sempre parteixo de la base de que tot comença per un pensament.
0: Clar.
1: Que els nostres pensaments són energia, són impulsos elèctrics.
0: Vaja.
1: El nostre cervell es mou a través d'impulsos elèctrics.
0: Sí.
1: Llavors, això succeeix de forma molt ràpida. I tenim unes vies neurals, no? Imagina't que aquí al nostre cap és com a internament tenim unes autovies, unes carreteres, o sigui, hi ha uns camins, no? Els camins es creen en funció dels pensaments recurrents que tu tens, d'acord? Si tu d'entrada comences a cultivar o a sembrar un nou pensament, faràs una miqueta de llum, faràs un impuls, obriràs una altra via neural, d'acord? Llavors, a mida que tu vagis alimentant nous hàbits, etc., aquesta part l'aniràs nutrint més, anirà enfortint, llavors ja podràs fer aquest canvi d'hàbit. Per això costa tant fer els canvis d'hàbit.
0: Clar. Recordo que el seu dia, i en aquesta secció es vas parlar dels pensaments intrusius cap aquí,
1: correcte,
0: i també es vas donar 4 consells per intentar allunyar d'aquests pensaments intrusius de seguida que ens venen al cap, no?
1: Sí. En primer lloc, sempre és ser conscient.
0: Clar.
1: Ser conscient d'aquella història que me van generant i alhora dir gràcies, però ara no. i me poso el meu enfoc en una altra cosa que m'interessa pel tema que estiguem parlant, per la reunió que tinc,
0: més productiva,
1: pel que sigui. Sí. Sembla mentida, però aquest acte tan senzill com és tindre una conversa amb tu mateix, de vegades és com un partit de ping-pong, no? Sí. Això sí, això no.
0: Sí.
1: Per començar, va bé, és un bon hàbit aquest.
0: A vegades sembla que tinguem una... crec, no? No sé si potser és un concepte de salut mental, però sí. Som una mica duals tots plegats, no? O també podem dir allò al dimoniat i a l'àngel, però sempre tenim una conversa interna, sí, que és com si fóssim dues parts, no?
1: Sí, és veritat.
0: Això és així, no?
1: Sí. En tenim moltes més, però sí, per simplificar-ho, podem dir que tenim dues parts. Això sí, és molt comú.
0: Val.
1: I el que dèiem, anar dialogant, anar escoltant amb aquestes dues parts, està bé, perquè llavors fas que no et quedis confós, que no et confonguis amb una única part.
0: Val.
1: D'acord? Perquè una d'aquestes parts sempre és més crítica.
0: Clar.
1: La que diu que no ho fas bé, que ho podries fer millor, llavors, clar, aquí hi ha tot un rang, no? Hi ha persones, hi ha pensaments més perfeccionistes, pensaments més procrastinadors, pensaments més de hacedor, no? Em surt així en castellà, com aquella persona que necessita fer,
0: sí.
1: i si no se sent bé. Llavors, es tracta de dialogar, de reconèixer-los, de saber que és una part nostra que ens està donant informació, però que no som nosaltres tampoc, i això ha de quedar clar, que tots nosaltres tenim una part innata més pura, més amorosa, podríem dir, més essència, que no ha estat tan condicionada. Aquests pensaments intrusius dels que parlàvem han sorgit d'un condicionament, d'una programació interna, que això ens ve de molt de lluny. L'únic que fem una feina molt bona al llarg de la vida, que és escoltar molt amb aquests pensaments, i els acabem donant una validesa tremenda. I llavors això genera un autoconcepte, un autoconcepte que sol ser erroni, no? Quan algú em diu: Begoña, mira, és que jo no sóc gaire segur, és que jo tinc un patró de pensament molt negatiu, perquè jo sempre em dic coses no gaire bones, etc. Això és el que ens podem dir normalment, i està bé, però què passa? Que no estem escoltant l'altra part, que sí som en essència,
0: val.
1: Aquesta part més amorosa, més positiva, etc. Llavors, per això hem d'anar negociant amb aquestes dues parts.
0: Veus, l'angelet i el dimoniet.
1: Sí,
0: veus com al final la simbologia aquesta universal és per alguna cosa?
1: Sí,
0: és que és
1: tal qual.
0: Això, el dimoniet simbolitzat per la part aquesta més obscura, aquesta part més negativa que deies, o l'angelet que suposadament és una mica més positiu.
1: Sí.
0: És que és així,
1: jo fa molts anys, quan vaig començar a impartir formació i parlava sobre aquest tema, aquest concepte, utilitzava una imatge, PowerPoint, que era això, un àngel i un dimoniet.
0: Sí. És que ho tenim tots
1: molt
0: visualitzat.
1: És molt visible.
0: I que ho hem sentit a parlar, ho hem vist sempre tota la vida.
1: Exacte.
0: Tornem cap a les vibracions.
1: Vinga.
0: Tu deies, una de les parts importants és que aquestes bones vibracions es poden treballar. No? És a dir, que si detectem que hi ha aquesta mancança, per exemple, no? Una empresa, un líder, qui sigui, doncs, Begoña, vinc fins a tu, coneixen els teus serveis, perquè justament noto això, no? Aquesta mala energia, aquesta mala vibració, això que no sabem transmetre com a equip, com a líder, com a clients, etc. Es pot treballar, dius?
1: Es pot treballar.
0: Sona complicat, per això no...
1: Sona complicat, jo sempre dic el mateix, jo em reafirmo amb el mateix, que és prendre consciència.
0: Wow.
1: Una cosa és dir, em sento malament, tinc pensaments negatius, vaig cansar tot el dia, què m'està passant, no? Això són símptomes. Llavors hem de posar la nostra atenció a la nostra manera de pensar. A veure, diguem, això és el nivell 1, després hi ha maneres més avançades de treballar, d'acord? Però en primer lloc és aquest, adonar-me'n de què em dic, quina és aquella història que jo estic creant. Si jo em llevo del llit i ja dic: uf, no em puc més, que cansada que estic. És dimarts
0: quins dies entre divendres.
1: Tal. Clar, jo aquí ja m'estic condicionant a com serà el meu dia. Això no cal que t'aixequis ja pensant justament tot el contrari, tot i que sí, sí, ho anem, si jo em vaig mentalitzant, almenys en lloc de posar-me molt positiva per la gent que es pugui escoltar, que és una mica més escèptica, en lloc de posar-me amb una vessant molt positiva, em poso amb una vessant neutra, aquí ja tinc molt de guanyat, en lloc de dir que cansada estic, no sé què, no? Doncs vinga, a veure com va el dia. Només amb això que estem fent, aquí ja estem possibilitant que el meu estat d'ànim, la meva vibració, sigui diferent. Perquè si no, imaginem tots, quan estem cansats, com estem corporalment quan estem cansats? Sí, normalment estem així més abatuts, cap endavant, amb els ombros al davant.
0: Ens empetitim, no?
1: Sí, podem estar bufant. Jo una vegada vaig conèixer, vaig estar parlant, treballant amb un empresari que tenia un equip gran i s'estava plantejant acomiadar a una persona de l'equip perquè diu, és que s'arriba a l'oficina, comença a pujar les escales i ja està bufant aquesta persona,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Llavors, tot això ens dona moltíssima informació.
0: Clar.
1: Simplement cal observar els altres i observar-nos a nosaltres mateixos, no? Lo que dèiem, com estem quan estem cansats, així, pues, abatuts, amb el cos més cap endavant, no?
2: Sí.
1: I en canvi, quan jo estic més segura de mi mateixa, quan estic alegre, com em poso? Pues ja em poso més de peu, amb l'esquena més recta, ja puc fer un somriure. Això bàsicament és un estat intern.
0: Clar.
1: I de nou, la postura també marca, la postura també ens diu quina energia i quin estat intern estic jo treballant o no. Perquè si jo vaig així amb els ombros caiguts tot el dia, al final me vindran, no podré pensar amb tanta claretat, no podré tindre aquests pensaments més positius, més alegres, no? Perquè la meva corporalitat ja li dona una informació al meu cervell.
0: Val.
1: I al contrari, si jo, encara que sigui per obligar-me, em poso ja més recta, més tiesa, i m'obligo inicialment a tindre un somriure, aquí jo li estic donant informació diferent al meu cap. Sí?
0: Sí.
1: I saps quin és un exercici, ara que estem parlant d'aquest tema, que fan de vegades a hospitals o a persones que estan en un quadre depressiu molt fort per començar a canviar? Li posen un boli aquí a la boca per començar a dibuixar un somriure.
0: Ostres.
1: Un somriure forçat.
0: Val.
1: Sí.
0: Wow.
1: Llavors, per tant, la nostra fisiologia afecta els nostres pensaments i al revés, els nostres pensaments afecta les nostres emocions i per tant a la nostra fisiologia.
0: Wow,
1: al final,
0: curiós,
1: tot és energia.
0: Clar, tot està connectat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, connectat. Total.
0: Potser salto a l'altra banda, no voldria.
1: Digues,
0: els vampirs energètics existeixen o no? És que ara que ho comentaves, aquestes persones, clar, el que dèiem, el primer pas és ser conscient d'això, el primer pas és aquest, però a vegades hi ha gent que no és conscient i que la seva hàbitat habitual, a la redundància, és aquesta, no?
1: Sí.
0: És aquelles persones que dius tu sempre negatives, estic malament, això és i això que van encorbades, que no sé què.
1: Sí.
0: Tenen la capacitat d'absorbir l'energia dels altres.
1: Sí, exacte. Aquesta és una nomenclatura comú. A mi no m'agrada parlar d'aquest tema, no? Perquè llavors estem jutjant a la persona, aquesta persona s'ha dit, etc. Però parlaria de l'inrevés, de que tu puguis avaluar amb quin tipus de persones et sents bé i amb quin tipus de persones et treuen l'energia, et generen confusió, et generen dubte, etc. Llavors, a partir d'aquí, poder prendre una decisió, anar aïllant aquestes relacions, aquestes trobades, etc., a mesura de lo possible. Estaríem parlant de lo mateix, l'únic que, d'una manera, si jo parlo de vampirs energètics, estic posant el foco i estic jutjant a una persona, i en canvi, amb el que dèiem abans, les persones vibrem i ressonem bé amb unes persones i no tan bé amb unes altres, no? Perquè ens cansen, perquè ens generen confusió, etc. Llavors, si jo això ho tinc detectat, puc prendre la decisió d'anar aïllant-me o anar separant-me mica en mica. I si veig que és algú molt proper, familiar, parella, etc., doncs potser aquí cal prendre una decisió.
0: Clar, clar, clar, sí. Sembla que ara ho estem enfocant al món laboral i professional, sí, però és obvi, i sempre ho diem, i cada 15 dies també sempre ho diem, que ho podem aplicar a la vida personal, sens dubte, perquè també tenim aquest tipus de situacions, amb familiars propers, a casa, etc.
1: Sí, i també un altre tema és ja no pensar únicament he de reduir aquests contactes, etc., perquè anem a imaginar que és un company de feina, i aquí no tens gaire potestat, tu ja has parlat, no pots fer-hi res, doncs aquí tu sí que has de fer un treball intern per fer el possible perquè aquesta actitud de l'altra persona t'afecti el menys possible. I això pot ser.
0: Val.
1: Hauràs de modificar la teva reacció instantània.
0: Sí.
1: No? De, uf, ja s'està queixant, o ostres, que cansino que ets, etc. Doncs hauràs de començar a minimitzar aquests punts, t'hauràs de mentalitzar de que independentment passi el que passi, faci el que faci aquesta persona, a tu no t'afecta. I llavors aquí tu ja estàs creant aquesta identitat de jo no em deixo afectar o no em deixo impactar pel que pugui estar fent o dient o pensant aquesta altra persona, no? O sigui, hem de buscar a problemes solucions.
0: Sí, sempre.
1: Tot no està, m'he d'allunyar, m'he de separar, no. Perquè de vegades no tenim aquesta possibilitat.
0: Clar, no.
1: I depèn de nosaltres. Nosaltres podem ficar-nos amb el que se'n diu a psicologia, el locus de control extern, no? Pensant que les circumstàncies, les persones, tot el que passa allà fora té un impacte en mi, o em puc posar amb el locus de control intern, és que jo em governo, diguem, no? Jo em lidero per fer per tenir un impacte allà fora.
0: Clar, suposo que també t'hi hauràs trobat molt, no, Begoña, que això, no? Doncs una empresa, un equip de treball, qui sigui, no? Ve a parlar amb tu, de dir, mira, ostres, tenim un equip que és bo, que tenim treballadors motivats, talentosos, però ja no acaba de funcionar, no? Hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar. A vegades suposo que també té molt a veure amb tot això, no? Amb aquestes energies, aquestes vibracions.
1: Sí, l'únic, a nivell empresarial...
0: Ja, es tracta d'una altra manera.
1: No sempre, no tothom sempre està obert a parlar d'aquesta manera, eh? Llavors, a nivell empresarial, jo sí que t'he dit que vaig fer un curs o una persona, un gerent d'una empresa em va buscar directament i em va demanar que fes un curs molt específic sobre transformació subconscient on aquí parlàvem a nivell energètic, etc. Llavors això va ser brutal, però poques vegades passa això. Sí, llavors ho anem enfocant des d'un altre vessant. Val. Al final parlem de lo mateix, però potser no li posem el nom.
0: Clar, és el que diem, perquè sempre hi ha aquesta tendència de portar-ho cap a l'esoterisme, etc., que evidentment en termes professionals no hi hauria, crec, no hi hauria de tenir massa cabuda l'esoterisme.
1: Sí. Però jo em reafirmo amb que tot el que ens envolta és energia,
0: ja
1: hem dit, els nostres pensaments, les nostres emocions, etc. I mira, si vols, podem provar un exercici pràctic,
0: sisplau,
1: així,
0: sí,
1: in situ, perquè jo quan ho vaig aprendre fa molts anys em vaig quedar al·lucinada, no? Llavors, perquè ho vulgui provar...
0: Vinga, sisplau, va.
1: Pues vinga, en primer lloc, ens hem de resfregar les mans.
0: Jo ho faré, també?
1: Sí. Així, fem amb força, ens anem... Resplegant les mans, uns 10 segons aproximadament, val? A l'estiu... Llavors, ara, amb aquesta activació energètica que acabem de fer, les anem separant, vale? Separa-les. Wow. Llavors, molta gent pot notar calor, pot notar cosquillets...
0: Sí.
1: Jo noto cosquillets. No sé si es diu cosquillets o té un altre...
0: Sí, no sé com... Pessigolles, pessigollets, no? Seria,
1: exacte,
0: potser.
1: Llavors, aquí, adona-te'n que això va incrementant i, uf, jo tinc aquí les meves mans que em fan bum, bum, bum.
0: Uau, és veritat.
1: Llavors, és com si tinguéssim una bola d'energia aquí i ho podem anar creant, no? Llavors, aquí li podem donar la volta, o sigui... I adona-te'n de que...
0: Sí, és curiós.
1: És com si hi hagués alguna cosa aquí dintre.
0: Sí,
1: no? Per mi, això és l'energia. Que l'energia està present a tot, però no la veiem, no som conscients, i de vegades quan diem que tot el que veiem amb els nostres ulls és el que té validesa, i no, el nostre cos és molt més savi i capta molta més informació com aquesta que acabem de fer.
0: Sí. Som impulsos elèctrics, perquè això està comprovat científicament.
1: Totalment, i les neurones.
0: Exacte, de fet, les emocions són impulsos elèctrics.
1: Sí.
0: I l'electricitat és energia.
1: Sí.
0: Ni més ni menys, que interessant.
1: Total.
0: Ostres, jo crec que és bon moment per deixar-ho, eh?
1: Vinga.
0: Et sembla?
1: Què t'ha semblat aquest exercici?
0: Fantàstic. No ho he provat mai, realment m'ha deixat sotat. Sí que és veritat, que tinguis la capacitat d'aguantar una bola d'energia,
1: tal qual.
0: Si la gent no ho ha fet ara, quan ho feien altres en situ, que la gent ho provi a casa després, o quan pugui fer-ho, si és que pot fer-ho. I una altra, realment, que és que demostra aquesta energia que es torna física, que és la paraula que ho he utilitzat molt, no? Que tot es transforma físic i corpori, no?, en certa manera.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Abans de marxar, però, recorda'ns com podem localitzar-te, la gent que estigui interessada, que pugui parlar amb tu, que pugui conèixer el que fas i com ho fas, eh?
1: I tant. Em poden contactar a través del mail, que és hola@vegocartagena.com. Estic a les xarxes, a Instagram, com a Vego Cartagena, a LinkedIn també apareix com a Begoña Cartagena, i la meva web són www.vegocartagena.com.
0: Perfecte. Doncs amb aquesta bona energia que sempre intentem trobar aquí en aquest espai, ho deixem aquí aquesta temporada.
1: Molt bé.
0: I al setembre, en principi, ja parlarem, però podem renovar, eh?
1: Exacte. Cap problema. I tant, tornem a parlar. Fantàstic. I per cert, felicitats per aquests 4.004 episodis.
0: Correcte.
1: Déu-n'hi-do, un número molt xulo, eh?
0: Són uns bons programes, ja,
1: Sí.
0: Gràcies, sí. Tu n'has format part, eh? D'uns quants d'aquests. Gràcies, Begoña. Bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
2: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Doncs va, de ple en tot aquest contingut que hem comentat i que hem explicat i que passa justament per aquesta trobada quinzenal amb la Federació Empresarial del Gran Penedès. Tot i que avui em sembla hem canviat una mica la veu introductòria, la persona que s'encarrega d'apropar-nos i aportar-nos en primera instància els diferents temes. Avui, això va a càrrec de la Catering Ludwig. Com estàs, Catering?
4: Hola, molt bon dia, Pere.
0: Tot bé?
4: Encantada d'estar aquí una vegada més amb tu.
0: Igualment, que ens acompanyis. De fet, ja ho fas això d'en quan en quan, i ets responsable de tota la matèria formativa de la FEC, per entendre'ns, Catering?
4: Correcte. Sí, jo m'encarrego, de la part de la gestió, de la formació de la federació.
0: Que és una part fundamental, eh?
4: Sí.
0: Ja en el món empresarial la formació és importantíssima, però dins de la FEC és obvi que també ho és, això, eh?
4: I tant.
0: Molt bé. Parlarem d'això, i de fet avui l'empresa que ens acompanya, que ara ens presentaràs també, va molt lligada a aquests termes, eh, que sí?
4: Correcte. Avui tenim amb nosaltres a l'Enric Bergunyó, de l'empresa Speak Coaching, que ens parlarà, bueno, una miqueta de, del que fa. Si et pots presentar, Enric, i dir-nos una miqueta a què et dediques.
5: Bueno, molt bon dia.
0: Bon dia, Enric, benvingut.
5: Content d'estar en el programa 3918, justament, amb la Cèdia Malpera.
0: Gràcies. T'ho has apuntat o t'ho sabes de memòria, això?
5: No, no, ho he escoltat, ho has sí? dit i m'ho he apuntat.
0: I t'ho has apuntat, bé.
5: Bueno, una de les coses que fem els coaches i la gent que treballem en empresa per desenvolupar el talent i els equips és justament escoltar.
0: Bé,
5: i prendre nota d'aquelles coses que són importants. M'ha semblat rellevant aquesta data de quasi 4.000. Està bé, està
0: gràcies,
5: bé.
0: Gràcies, sí, sí.
5: Està bé. Què fem a Speak Coaching? A Speak Coaching acompanyem empreses que volen apostar per tenir equips d'alt rendiment. I això passa per la formació a nivell individual i dels equips, i passa pel desenvolupament professional també de quadres intermitjos, de comandaments, d'equips directius, de l'equip en si i de l'equip a nivell individual. Llavors hi ha acompanyaments individuals, coaching individual, que això el que porta és que durant pocs mesos acompanyes una persona a tirar endavant un projecte que per ella és important, un projecte que serà rellevant pel seu creixement, o a les empreses per fer un canvi que realment sigui substancial i necessari.
0: Ostres, ho has destacat en dues ocasions, eh? L'individual i el grupal.
5: Sí.
0: Clar, el món empresarial, què pot predeterminar més? La feina en equip o la feina individual? Comencem forts, eh? Soc conscient que comencem forts, eh? Comencem forts. Però, clar, això en matèria formativa i en la feina de coach, clar, no sé avui en dia, no? És a dir, estem en un món individual, però la premissa és treballar en equip, no suposo?
5: Molt bona. Mira, la gent que estudia les empreses diu que les empreses tenen tres estats de maduresa. Un primer estat, que és l'estat de dependència, és l'estat primari, això és com les criatures.
0: Sí.
5: Després ve un estat d'independència, on cada col·laboradora és independent, creu que pot fer les coses bé, té una bona formació tècnica, té una bona preparació. Aquest és un nivell de maduresa intermig, que jo crec que és el que es troben moltíssimes de les empreses amb les quals treballem.
0: Val.
5: Hi ha un nivell que va associat a l'alt rendiment i a la consecució de resultats que en diem extraordinaris o potents, que és la interdependència. És a dir, jo sóc capaç de fer la meva feina, sóc 100% responsable de lo meu, però sóc capaç d'interactuar amb el meu equip per aprofitar les sinergies de l'equip. Això és el que marca, diguéssim, si veiessis una curva de productivitat, és el que fa el salt. Treballa en equip amb qualitat professional individual elevada.
0: Ostres, és a dir, el talent individual al servei de l'equip.
5: Exacte.
0: No? Seria una mica això, no?
5: Exacte, i amb una figura important que és la d'un lideratge clar.
0: Clar, que és importantíssim el lideratge.
5: Molt.
0: No molt. Tothom sap manar.
5: Bueno,
0: dic sap, ja no dic pot, dic sap manar.
5: Bueno, és, hi ha una creença no gaire fonamentada, que és que manar és una cosa que un neix amb aquest do.
0: Sí, el do, no? Aquest do de lideratge.
5: Aquest tio té un do. Bueno, això es treballa. Això es treballa i es desenvolupa. Perquè ja des de que es van descobrir que hi havia moltes intel·ligències, la intel·ligència comunicativa, la intel·ligència social, la intel·ligència relacional, la matemàtica, la del llenguatge, etc., i es va veure que tu pots ser molt bo comunicant, però potser no tens una habilitat per transmetre una visió clara de com vols portar la teva empresa.
0: Clar.
5: O d'entendre els altres, o d'escoltar-los. Hi ha moltes habilitats, que aquesta és la gràcia, per això la feina que fa gent com la formació, com la FEC, és molt important, la feina de formació, perquè si les persones, a partir d'una base comú, desenvolupen habilitats concretes, l'equip creix.
0: Clar. I es pot aprendre, doncs, eh? El liderar es pot aprendre.
5: Totalment, totalment. Hi ha una cosa que en diem modelatge, que és aprendre de la gent d'èxit.
0: Val.
5: Què fan aquelles persones que tenen èxit en la seva vida professional o en la seva vida personal o en un àmbit determinat, o en l'esport, o en els negocis, o en la negociació, o en la venda? Què fan que puguem observar? És a dir, quins comportaments observables tenen, com ho fan i què en podem aprendre d'ells? I després practicar i incorporar aquests aprenentatges perquè la gent, després tu els desenvolupis de manera natural.
0: Tot i això, perdona, Enric, crec que potser perquè per un tema cultural, i que anem absorbint generació rere generació, potser els més joves ja no tant, però no, el lideratge sempre no, el jefe, no? És la figura del jefe, és qui mana, tu aquí, tu allà, no hi ha discussió possible, i això ho dic jo perquè sóc el jefe. Això no és així, no? Però això és un fet que no, quan el jefe, és com la sogra, no? La sogra i el jefe, no sé com dir-ho.
5: Sí,
0: no?
5: Exacte. Mira, curiosament, jo tinc un bon sogre,
0: I un bon jefe.
5: I he conegut bons jefes, perquè això ja ho deia un americà, en Benny, el segle passat, bueno, el segle passat, perquè estem ja al 21, sí, al final del 20, va fer la transició del que en deien de manager a líder. Val. És una diferència molt important, perquè molta gent diu, és que jo no puc ser líder perquè no sé manar. És que no té res a veure una cosa amb l'altra. Manar, amb perdó, es manen les ovelles. No? Manar un ramat és manar un ramat.
0: Sí, sí, sí, sí,
5: En canvi, liderar un equip és fer que molta gent que té interessos particulars s'alinei amb un interès comú, que és el de l'empresa, que és guanyar calés, normalment.
0: Sí,
5: però
0: sí,
5: amb
0: sí.
5: un propòsit d'aconseguir, què sé jo, desenvolupar un producte que és més efectiu a nivell de farma o un component de l'automòbil que és més útil o que estalvia hores de màquina o que la gent tingui més seguretat en el seu lloc de treball. Fer que tota aquesta gent, que com deia, té uns interessos particulars, els posi alineats amb una visió d'empresa, això és liderar.
0: Clar. Però no és el mateix liderar que manar, clar que és obvi.
5: Totalment.
0: És obvi. A vegades pensem que un cap, un jefe, el que fa és manar, però ha de liderar, no? Està clar. Està clar. Digues.
4: I quines necessitats et trobes a les empreses? O sigui, què és el que et demanen?
5: Mira, hi ha algunes que són comunes i després hi ha coses molt particulars, perquè quan entrem a treballar en una empresa identifiquem que, tot i que hi ha unes coses comunes, que ara et comentaré, després cadascú, com dèiem, és de son pare i sa mare. Hi ha una manera de fer molt particular i una realitat molt individual de cada empresa. Aquesta és l'especificitat de la meva feina, entendre què és el que li passa a aquella empresa. Però les coses que, com a denominador comú, és la cultura del canvi, o sigui, com afrontem els nous reptes, com afrontem el canvi en l'entorn comercial, en l'entorn econòmic, en l'entorn de la cadena de subministraments, com afrontem això perquè tot l'equip remi la mateixa direcció i sobretot sigui àgil i flexible.
4: Sí, que ens costa això del canvi, no?, en general.
5: Canvia perquè, clar, al final tothom ens agrada estar dins de la zona de confort. Jo sóc un gran fan de la zona de confort, perquè la zona de confort és on s'està confortable.
0: Clar, si està bé, no? Que, estem clar, còmodes.
5: Quina mania sortir de la zona de confort. El que passa és que a la vida, i en l'àmbit professional encara més, estem obligats a sortir, perquè és que si no ens quedem fora. Llavors no es tracta de que aquesta persona que abans deia en Pere, el jefe o el que mani, tingui habilitat per adaptar-se, sinó que faci que el seu equip també ho faci.
0: Clar.
5: Perquè quan tothom està atent a les oportunitats de negoci, en les falles, en els punts de crítics, l'equip creix. I això necessita, el que dèiem abans, flexibilitat i agilitat. Perquè, com deia un d'aquests estudiosos, el que guanya és el que és àgil i el flexible, no el més gran.
0: Ja, està clar. Com és aquest procés? Més o menys, és a dir, des de Explica Coaching us poseu en marxa, us contacten amb vosaltres, una mica com funcioneu, com és la vostra feina, com la porteu a terme, més o menys, més o menys.
5: Sí, la gent que ens coneix, perquè sí que és veritat que és un negoci que funciona molt boca a orella, per què? Perquè nosaltres a la nostra web o quan les nostres comunicacions en xarxes no parlem dels nostres clients, perquè hi ha una primera norma clara, que és la confidencialitat.
0: Clar.
5: Llavors, si a mi demà em ve una empresa del sector de l'automòbil a fer un procés de creixement amb el seu equip, després no ho poso a xarxes. Mira, avui he estat amb aquests que tenien aquest problema, ja no el tenen. No, clar, això no es fa. Però la gent que ens coneix i que sap de nosaltres, o perquè a través d'alguna formació més generalista, com les que fem amb l'AFEC, doncs ens coneixen i veuen el nostre tarannà, ens porten una situació que ells en diuen normalment de problema.
0: Val.
5: La primera conversa que tenim és transformar allò que la persona o el professional o l'empresa veu com un problema, transformar-lo en un repte o una oportunitat de creixement. És a dir, per què això per tu és un problema i què aconseguiràs si soluciones aquest problema? Allò que aconseguiràs és el repte. I sobre aquest repte treballem. Què pot ser? Habilitat per delegar, habilitat per negociar, habilitat per establir objectius, capacitat per treballar sota pressió, molt tema de conciliació. Curiosament, en els alts càrrecs, ja sabeu que els alts càrrecs, una de les coses que els hi passa, en general, és aquest síndrome de soledat, no? Si em sento sol. La soledat del líder, que em deien, no? I això és veritat. Acompanyar aquesta conciliació, vida personal, vida professional, sentit i propòsit a nivell d'empresa i a nivell personal, és un tema molt recurrent a alts càrrecs i als nivells. En quadres intermitjos, quan ells porten temes com, escolta, estem fent créixer un equip i hem d'aprendre a com assumir un nou rol, perquè moltes vegades hi ha una persona que abans estava en el seu equip, ara l'ascendeixen, i aquells que eren els seus companys ara depenen d'ell. Aquest canvi de rol és molt exigent moltes vegades.
6: Sí.
5: Tota aquesta anàlisi de situació és la primera conversa.
6: Val.
5: Si això passa per una trucada a l'Enric, un WhatsApp,
6: val,
5: un email,
6: sí.
5: I fem una primera conversa d'identificació d'aquestes necessitats.
6: Clar, i a partir d'aquí ja us poseu a treballar.
5: Totalment.
6: I com passaria això? Amb formació, amb tallers, activitats? És a dir, com es desenvolupa després tots aquests principis?
5: Vale, fantàstic, perquè m'estàs fent fer un repàs que potser...
6: que també entenc que cada empresa pot ser molt diferent, suposo, no?
5: Totalment. Aviam, coses a tenir en compte. Hi ha vegades que es necessiten formacions puntuals.
6: Val.
5: Sí? Algunes les fa l'EFEC, altres les fem nosaltres directament, les fem en coordinació amb ells. Fantàstic. Un tema molt puntual. Com establir patrons de comunicació que siguin més útils per la relació entre m'invento, entre màrqueting i producció. O entre operacions i comercial. Vale.
6: Val.
5: Una formació específica. Aquesta és una. L'altra és acompanyament de persones individuals. Escolta, tenim tal persona que té un talent, que té un potencial en aquesta empresa, que no el vull perdre, i a més el vull desenvolupar en unes àrees molt concretes. Fem el que en diem una tripartita, que és l'empresa, la persona en qüestió i el coach, i estableixen quin és el marc de treball i un programa que normalment sol ser de 6, 8, 9 sessions, normalment, amb 4, 5 mesos de treball, per establir objectius concrets i acompanyar-lo perquè aconsegueixi això. Quan es treballa en equip, hi ha una part que és de formació o entrenament, molt important l'entrenament, però hi ha una altra part que es fa en la feina. És a dir, si un equip necessita posar-se d'acord, mira el que vaig a dir, posar-se d'acord en com es posen d'acord quan no estan d'acord. Sí? Quan no estem d'acord, com ens posem d'acord?
6: Pues
5: vinga, posem-nos d'acord en com ho fem. Després s'ha d'acompanyar amb aquest equip perquè això ho faci. Llavors,
6: clar,
5: això té molt baix cost d'agenda, és a dir, no implica una despesa de temps i energia per part de l'equip d'anar a fer una cosa a part, sinó que ho acompanyem a les reunions d'equip directiu.
6: Clar.
5: Doncs de cada dos o tres o quatre reunions, el coach l'acompanya, fa... estableix amb ells quines són les coses que es volen observar en aquell procés i aviam si hem anat avançant. Així és com fas el llançament fort d'un equip en fase del rendiment.
6: D'acord. Sí. També puc entendre que en tot aquest marc, la prevenció també és important. Tu abans deies, no?, l'empresa detecta un problema i el vol solucionar. Però si fem prevenció i ens avancem a aquest problema, també en aquests termes, millor que millor, entenc, no? O què?
5: Boníssim. No? Boníssim i això ho he observat en empreses de nivell de maduresa elevat.
6: Val.
5: Aquelles que se n'adonen que prevenir... Ja sé que és un tòpic, però això ens ho deien des de petits. Prevenir és millor que curar. Però aplicar-ho a la teva empresa. Totes les empreses tenim un recurs molt important, que és el nostre equip, les nostres persones. I aquest recurs... hi ha dos tipus d'empreses. L'empresa és que ho veuen com un recurs propi, com una inversió que em donarà després un fruit i em donarà una productivitat i em donarà un rendiment, o una despesa.
6: Val, clar.
5: Una despesa no va enlloc. Ho gasto i ho perdo i ja està. Les empreses que ho veuen com un recurs, com una font de creixement, inverteixen en la prevenció per no arribar a moltes coses que a vegades ens hi trobem, i també podem actuar, des del coaching i la programació neurolingüística, que és la prevenció del burnout, no? De l'estrès, de la persona que està a punt de cremar, fins a aquell punt que no calgui arribar a un professional més terapèutic, que llavors ja faríem bueno, arribaríem una mica tard, sí, sí, o el tractament ja seria un altre.
6: Seria diferent.
4: Has parlat del tema de la programació neurolingüística, que de fet doncs, hem fet l'any passat un curs amb tu a la FEC sobre aquest tema, i aquest any també el farem, però explica'm-nos una miqueta què és això. O sigui, que suposo que molta gent ha escoltat parlar, però no sap com funciona, no? Es pot explicar una miqueta, perquè sona programació neurolingüística.
5: Val, això ho van desenvolupar en Richard Bandler i altres persones als Estats Units, i aquesta gent van analitzar què feien uns professionals que eren excepcionals en la seva feina i com tractaven a la seva gent, primer a nivell terapèutic, però després també a nivell de desenvolupament professional, per veure com treballaven per aconseguir coses més ràpides, més efectives i més eficients. I el que feien és entendre que cadascú de nosaltres vivim la realitat més com nosaltres som que com la realitat és. Llavors, el món és un, la realitat és una, però com cadascú la veu i cadascú la viu, és diferent. Llavors, es tracta d'analitzar com cada persona estableix el marc o es representa allò que està passant, quins patrons de comportament té respecte a això i com modificar-los. Per això se'n diu programació, perquè són com programets. Nosaltres a programació neurolingüística, la PNL, com es coneix, diem que les persones tenim diferents programes amb els que treballem, diferents programes que preferim de comportament, i l'avantatge és que podem tenir l'habilitat d'escollir quin programa utilitzem. Per entendre'ns, pot ser que tu treballis amb el Word o treballis amb un programa d'aquests de programari obert per tractament de textos, o tinguis un Excel. Potser per fer una taula a vegades faràs un Word, però a vegades utilitzaràs un Excel. La persona que té una actitud reactiva, és a dir, jo estic treballant, quan algú em fa una pregunta, doncs potser tinc una reacció primer d'incomoditat i responc de manera agressiva o desagradable. Això és un patró. No té per què ser així sempre. El que fem des de la PNL és, amb la persona, veure què t'està passant quan algú t'interromp, que et faci sortir de manera automàtica aquesta resposta tan desagradable. O no tan desagradable, però com a mínim que no és la més productiva o no és la més eficient. I això és un tema de patró. La gràcia és que, com que és un patró i és un programet, com doncs el que tenen els programets, que es poden tocar. I llavors és canviar aquest programet per un programa més eficient i més efectiu amb la persona.
6: Ostres, és un tema interessant, eh? Ja és conegut, és evident, però és un tema interessant quan el tornem a retocar o a explicar. Dèieu que feu un curs de PNL a la FEC, doncs, properament?
4: Bueno, aquest està pel juliol, pel 14 de juliol. Sí, sí, està programat pel juliol. Ara, properament, el 19 de febrer, sí que tenim un curs de lideratge que el farà l'Enric.
6: Molt bé.
5: Sí, aquest curs de PNL és un tastet molt interessant perquè fem com les diverses àrees, no? La comunicació, les creences, com definim objectius, com ens plantegem canvis de patrons. Molt interessant, és un curs online, 3 hores, és un tastet, però que és molt interessant, perquè és molt introductori i és molt útil. I el curs del dia 19, aquí parlem del lideratge i farem molt èmfasi amb una tècnica, que és la tècnica del DISC. Això és una metodologia d'anàlisi del comportament, és a dir, com es comporten les persones en funció d'unes certes tendències. Sí, la persona que és més ràpida, la persona que és més enraonadora, la persona que és més reflexiva. Sí, veure això i veure com això dona eines en la relació dintre de l'equip, o la relació en la venda, o la relació amb les negociacions, per establir comunicacions més efectives i més útils.
4: Sí, això del DISC em sembla superinteressant,
6: sí,
4: no?
6: Sí, sí,
4: tant
6: sí,
4: a nivell amb companys i tal, no? Que dius, no, és que no és que sigui agressiu, és que és de color vermell, no? I entens molt més a la persona, no? Com, jo que sé, un comercial, no? Que ha de tractar amb persones i pot identificar de seguida quin tipus de perfil de persona té davant, no?
5: Clar.
4: Per poder influir en la seva decisió.
5: Clar, tu imagina que tens una persona que és molt bona amb números i molt li agrada molt pues, mirar els processos, que les coses es facin bé. Una persona, els estàndards de qualitat són molt importants. Hòstia, és fantàstica aquesta per establir un programa. Ara, potser per sortir a vendre tindrà unes certes dificultats, perquè si la cosa no és perfecta, potser es bloquejarà. Aquesta estaríem parlant d'una persona del que en diuen blava.
1: Sí.
5: En canvi, una persona groga, perquè això del disc van tenir una idea molt interessant, que és posar colors. El vermell, el groc, el verd i el blau. I així la gent clarament s'identifica. Què passa? Que, de fet, colors purs són pocs. La majoria som tuticolori.
6: Barreges.
5: El que passa és que aquestes barreges tenen una dominància, doncs jo tinc més vermell i blau. Un altre tindrà més groc i vermell, que sé jo.
4: I també pot ser que siguis de diferents colors, depèn del context, no? Potser pot passar això, que la feina tu siguis d'una manera i més a la teva vida personal siguis una altra, perquè jo crec que a mi em passa això.
5: A tu també. Val, hi ha un perfil que seria el que en diem el perfil natural, és a dir, en situacions normals, si no hi ha estrès, si no tens cap condició que te pressiona, què és el que per tu seria la teva tendència natural de comportament? I aquest és el teu perfil que en diem el natural. Però després hi ha el perfil adaptat, que és com tu t'adaptes amb la teva intel·ligència, amb la teva habilitat, a una situació diferent. Si tu entres en una empresa on l'estil, la cultura d'empresa està molt orientada al resultat a curt termini, a prendre decisions ràpides, a l'agilitat i això, i tu, aquest no és el teu perfil, tu faràs una feina teva personal d'adaptació, i en aquell moment algú que et veies de fora diria, ostres, l'aquest i tu. Doncs és així. Però potser tu estàs fent una feina personal teva d'adaptar-te a allò que s'està demanant. Això ho fem tots. A casa tenim un ajust, a la feina tenim un ajust, i amb els amics i les amigues tenim un ajust.
6: Sí.
5: Però, de fons, tenim una base comú. Què és l'ideal per reduir el nivell d'estrès? Per això és molt interessant el disc en els processos de selecció. Per reduir l'estrès és que l'adaptació que hagi de fer aquella persona pel seu lloc de treball sigui el mínim possible. Si ets una persona que tens facilitat per contactar amb persones, per treballar amb els altres i tal, doncs fantàstic, perquè et posin en un lloc de treball que això vagi així. Si no, també podràs fer altres coses, però t'hauràs d'esforçar més.
6: Ostres. Clar, aquí entraríem a molts temes, però un d'aquests també és justament això, no? El jo persona, el jo professional, on està la barrera, en el món empresarial, no? La conciliació. És a dir, són moltes qüestions i molts temes, que us podíem entrar en marques personals, etc, que no acabaríem mai, de fet. I ara estem parlant d'empresa, quan parlem de PNL, etc, però perfectament això ho podríem aportar a la nostra vida.
5: Totalment.
6: Vital, no? És que, no?
5: Mira, hi ha una cosa que passa quan fem coaching individual, que moltes vegades la persona em diu, mira, Enric, o li diu al coach, jo vull treballar temes professionals i no vull parlar de la meva vida personal. I és perfecte, i és legítim, no passa res, fantàstic. Però què passa? Tu ets persona 24 hores al dia.
6: Clar.
5: Ets la mateixa persona. I els teus programets, els teus patrons de comportament són, els tens allà. Que tu escollis un o altre depèn de la teva habilitat per fer això. Què farem? Si resulta que tu a casa, per exemple, ets molt bo fent que la teva canalla faci les feines, que parin taula, que ajudin, que vagin a comprar, hòstia, ets un gran líder d'equips a casa, no? No, però és que la feina em costa. Bueno, doncs anem a veure què és el que estàs fent a casa, que ho estàs fent tan bé, que la feina no t'està sortint. On està el bloqueig?
6: Clar.
5: Què passa a la feina que no pots fer allò que saps fer a casa? O al revés.
6: O al revés.
5: Jo és que la persona, jo a casa, hòstia, és que jo a la feina soc top somriure, se'm relaciona tothom, ara és entrar a casa, se'm fota una cara de gripau, dic, home, doncs anem a veure què està passant.
6: Clar.
5: Que no estàs utilitzant el programet de la simpatia, per dir-ho així fàcil, en el lloc que també voldries.
6: Ostres, interessantíssim, de veritat. Sí. Doncs justament això, aquests discos, no? Aquests colors,
5: sí.
6: És aquesta formació que es farà, recordem-ho, el proper dia 19, que és dijous que ve, si no estic mal fixat, a través de la FEC, que és un exemple de les formacions, cursos i tallers que feu des de la FEC, de fet, Kettering?
4: Sí, correcte. Aquest, bueno, és un curs que li diem de gestió pròpia, no? Que ho fem allà a la federació presencial. Després tenim tota la part subvencionada, que també l'Enric fa uns quants d'aquests, que ho fem a través de Foment i la Generalitat. Aquests són online. I després treballem molt la formació in company. Anem a casa dels nostres socis a fer la formació directament allà.
6: Perfecte.
4: Aquestes són les nostres tres àrees de treball.
6: Sí. Així que qualsevol empresa associada o que vulgui associar-se
4: també
6: per poder beneficiar-se de tot això, és bé, a través, com sempre, canals habituals d'informació, a través del web, que us truquin directament, podran conèixer tot aquest programa formatiu que és amplíssim.
4: Correcte. La nostra web tenen cosetes penjades, però, bueno, el millor és contactar directament.
6: Yeah.
4: Eh? I sí, parlem i ens ajustem a les necessitats que tinguin.
6: Sí, perquè hi ha molta cosa, eh? Molta activitat en aquest aspecte formatiu, i tant que sí. Digues, Enric.
5: Amb això sí que animaria a la gent que té interès a contactar amb la FEC, perquè una de les característiques que té, i això ja ho dic com a soci i usuari de la FEC, és la proximitat. És una entitat de territori que és accessible, que és fàcil, que hi ha persones darrere, no hi ha una intel·ligència artificial o un bot que em contestarà, hi ha la Keti, hi ha el seu equip, hi ha gent que està al darrere i que escolta, atén i s'adapta. Jo, la meva experiència, amb els anys que porto com a soci i usuari dels serveis de la FEC, és aquesta, de proximitat, d'atenció, de detall, de calidesa i professionalitat, perquè saben també picar, com que són molts. Clar. Els que formem part d'aquesta federació, doncs ells saben a quina porta picar per cada servei que és necessari. O sigui que sí que animaria la gent a contactar directament, perquè val molt la pena.
6: Fantàstic, la importància de les xarxes, en aquest cas, xarxes empresarials, i també, torno a dir, moltes vegades també a nivell personal. I si volem conèixer una mica més Pica Coaching, com ho podem fer? Xarxes socials, suposo, no?
5: Sí, podeu buscar a xarxes socials Enric Bergunyó, Bergunyó en ve de Barcelona, i NY Bergunyó, o a la web Pica Coaching, i d'allà us porta a la xarxa social d'Instagram o de LinkedIn. Normalment treballem més amb LinkedIn, perquè a nivell professional és com ens comuniquem, i si no a la web, i des d'allà hi ha el WhatsApp, el mòbil, el mail, i contactar, i encantats.
6: Fantàstic.

0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Les 11 i 5 minuts, hem deixat una mica de banda l'actualització de les notícies en aquesta franja, però a partir d'aquí ja, en certa manera, anem cap a la tercera i última part de programa. Avui, que som dimarts, 7 de juliol, programa número 4004. Doncs va, més qüestions. Avui, en principi, tocaria secció tecnològica amb en Joan Molines, que no ens pot acompanyar, i traslladem la secció d'aquesta setmana aquest proper dijous. Ja ho explicarem. Ara anem a altres coses, i el que farem durant tot aquest estiu, com ja sabeu, és anar recordant temes i qüestions i entrevistes i converses que hem fet al llarg de tot aquesta darrera temporada. Una d'elles, i prou especial, just a les portes de la celebració, en el seu dia, les portes de la celebració de la capitalitat de la sardana del Vendrell, del qual substenta avui en dia, vam parlar amb un matrimoni amb dues persones molt vinculades al món sardanista vendrellant, com sabeu, com és en Joan Morros i l'Eulàlia Colet. Doncs justament aniran cap aquí a recordar aquesta conversa. I després encara ens quedarà una estoneta per participació i trucades.
1: La Calaixera, un programa única de tots.
2: Parlem de sardanes. De fet, parlem de sardanes i partim d'aquest reconeixement al treball de tota una vida. L'entitat Som Sardana ha fet públics els guardonats dels Premis Capital de la Sardana 2025. Ja fa uns dies que ho van fer-ho, això. Però és que el Vendrell hi té un paper destacat en tot això, amb dues figures molt vinculades al món sardanista que rebran un merescut homenatge. D'una banda, en Joan Morros, distingit amb la medalla del mèrit sardanista per la seva trajectòria amb els dansaires del Penedès i el foment sardanista vendrellenc. I d'altra banda, l'Eulàlia Colet, reconeguda amb la menció territorial de la demarcació de Tarragona per la seva implicació i la seva tasca també de coordinació en els concursos de sardana esportiva, entre moltes altres coses. I tot això sense deixar de banda que justament l'any que ve el Vendrell serà capital de la sardana. Joan, Eulàlia, molt bon dia.
3: Bon dia, Pere.
2: Com esteu?
4: Estem.
2: Sí?
3: Contents de ser aquí.
2: Bé, enhorabona.
3: Gràcies.
2: Enhorabona.
4: Moltes gràcies.
2: Per tot aquest reconeixement. Ja n'heu tingut algun al llarg d'aquests anys, però mica en mica es van com assentant aquests reconeixements. No sé si fa cert vertigen, això, de començar a rebre homenatges.
3: Això vol dir que et fas gran, o ets gran, i bé, però jo penso sempre que si has de dir gràcies a algú has de fer en vida.
2: Clar, això també és veritat.
3: Perquè quan no hi ets fas plorar la família i poca cosa més serveix. Per cert, has descuidat una cosa molt important de l'any que ve, també.
2: Ai, digues.
3: Les Aires del Penedès farà 80 anys.
2: Ostres!
3: Bé, però ja ho saps.
2: Sí,
3: però el que passa que farem 80 més 1 i ho farem el 2027 per no solapar-nos amb els actes de capital de la sardana. I si hi sardanes, més o menys durant 2 anys, diguem-ne, perquè doncs creiem que és més oportú fer-ho d'aquesta manera.
4: Clar, més celebracions.
2: Sí, exacte, tot és anar sumant, que en el fons sempre en tot això hi ha una mica això, no? El foment de la sardana, el poder parlar de la sardana i que sigui viva. I el Vendrell, de moment, clar, gràcies a la vostra tasca, és ben viva, la sardana al Vendrell, i ara ja també, i fa molts anys, reconeguda arreu, no?
4: Sí, tasca sí. I constància.
2: I constància. I constància, és cert. Perquè és això, és anar picant pedra, suposo, en tots aquests anys, no?
3: Oida. I a més, el Vendrell, bé, ara hi ha bastanta ajuda de l'Ajuntament, econòmicament, de facilitats, tot plegat, però veus que la feina que fas no és gaire reconeguda.
2: No.
3: Allò que diuen que ningú és profeta a casa seva,
2: yeah.
3: Doncs aquí passa, eh?
2: Yeah.
3: Aquí passa perquè, bé, som com som els vendrellencs, no?
2: Ai, el Vendrell, tothom mira per ell.
3: Sí, valorem més el que és de fora de casa, a vegades, que no pas el que tenim a casa, però és igual.
2: Yeah.
3: Lo important és tirar-s'ho a l'esquena i tirar endavant.

0: Sempre ets crític, eh, Joan?
1: No, dic
0: positivament crític, deixa-m'ho dir, eh? Vull dir que no et falta raó, eh, quan fas aquesta crítica.
1: Dic el que penso.
0: I tant.
1: I com que és veritat, ho dic. I si no és veritat, que m'ho rebati, no passa res, en parlarem.
0: Exacte, i tant que sí, que en el fons, és, torno a dir, és poder parlar de la sardana i de la cultura en general, eh, amb les opinions,
1: sí, sí, sí.
0: Però de fet, clar, quan l'opinió és vostra, que dels, aquests 80 anys d'aniversari que dèieu de l'entitat, clar, d'aquests anys, vosaltres quan fa que hi sou?
1: Mira...
2: 54 jo.
0: Imagina't.
1: I 56 jo.
0: Imagina't.
2: Quan vaig entrar jo a la colla, ell marxava a l'Emili.
1: L'endemà,
2: sí. No el coneixia, l'endemà marxava al servei militar.
0: Ostres.
2: Imagina't, i ens vam conèixer, doncs, a partir d'aquí.
0: Clar, sí, sí, sí.
2: El
0: sí.
2: Jan Toldrami em va fitxar un dilluns de Pasqua al Pont de Ferro.
0: Val.
2: Que feien a plec allà, feien sí. sardanes allà entre l'Arbós i Vilafranca.
0: Uh-huh.
2: I em va fitxar, bueno, una altra amiga i jo. I com que treballàvem cap aquí al Vendrell, a les 8 del matí, quan arribàvem amb l'autobús, anàvem a prendre balles sardanes amb en Jan Toldrà. Imagina't.
0: Ostres.
2: I clar, la filosofia de portar la colla d'aquells anys que et parlo amb ara és molt diferent.
0: Clar.
2: L'actitud, l'entorn, amb el Jan, quan deies, oh, diumenge no puc venir que tinc una comunió, per clar. Exemple, no? Doncs ja hi pots anar. Cada diumenge, comunió. I ara els hi diem, on te tens la comunió? Et podem venir a buscar, només és l'exhibició. I mirem de combinar-ho i perquè no es perdi. Bueno, filigranes.
0: Clar, sí, sí, sí, sí.
1: El Jan Toldrà va ser l'home clau a la història dels dansaires, perquè el moment en què la colla quasi bé no sortia, perquè l'Enric López i companyies ja no tenien forces, no trobaven gent i això... El Jan era dansaire de l'època de l'Enric López. Ell va agafar el banderí, va tornar a tirar la colla endavant i la va posar a dalt de tot. Va ser l'home clau en aquell moment, sí, important, eh? De la història. Si no, igual s'hagués acabat i avui no seríem aquí parlant.
0: I tant, Jan Toldrà, que també crec sí. que hi ha una conta pendent amb en Jan Toldrà.
1: Sí.
0: És cert que el caràcter que tenia, s'ha de dir, no l'ajudava, eh?
1: Era tossut.
0: Però la gran feina musical, cultural que ha fet en aquest municipi és inabastable,
1: sí.
0: eh?
1: Sí.
2: Bueno, és que aquí va al davant... ha de tenir una part de ser així.
0: Sí, clar, has de tenir personalitat, si no malament, eh?
2: Sí, s'ha de saber estirar les rendes.
0: Clar,
1: qui no té caràcter no és res.
0: Correcte.
1: I el Jan era molt tossut, però de tot se n'en sortia, les coses com siguin.
0: Sí, sí, sí. Sí. Tenia molt de coneixement,
1: sí.
0: en sabia molt de música...
1: No, de tot, de tot.
0: I de tot. I
1: parlava tres o quatre llengües, vull dir, un home magnífic.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara és això, que era tossudet el paio, vull dir, si li portaves la contrària, en cas un noi s'enfadava amb tu.
0: Hi havia problemes.
1: Sí,
0: potser d'aquí aquest caràcter que encara s'hagi de retre això, un bon homenatge, un bon reconeixement.
1: Sí,
0: vaja,
1: falta. És allò que dèiem, que ningú és profeta a casa seva.
0: Ja, sí, sí, mira, sí que podem fer una mica la similitud. Similitud, sí. Les distàncies, però sí que podem fer una mica la similitud.
1: Ens fa molta il·lusió perquè, home, a veure, generalment no hi ha gaires parelles que aguantin tants anys així al capdavant de coses com és la cultura popular, no? Que a més no hi guanyes calés, al contrari, que et costa diners,
0: sí, sí,
1: perquè
0: sí.
1: qualsevol cosa sempre són despeses, no? Però nosaltres hem tingut la sort de que, bé, doncs vam conèixer allí, hem seguit els fills... també han seguit, el net també segueix, i clar, llavors ja hi ha aquesta cosa. Això no vol dir que no discutim, eh, també, perquè...
0: No, ja ho crec.
1: Perquè la felicitat completa no existeix.
2: El Jordi Grau, del Casal Tarragoní,
0: sí.
2: també sempre miren de què poden innovar, fer diferent per enganxar el jovent,
0: clar.
2: els més joves i els petits a l'escola amb els cursets de sardanes, i el Toni Nadal. I és clar, són dos personatges que ens hem fet grans junts, ens han seguit la nostra tasca i han vist que al llarg d'aquests anys doncs hem seguit el peu del canó sense defallir,
0: clar.
2: mirant de que no faltés gent. Abans, jo recordo que quan ballàvem amb el Jan Toldrà, o sigui, la nostra colla, la meva colla, només era dansaires del Penedès.
0: Uh-huh.
2: I en canvi ara, per subsistir i poder sortir, doncs de vegades un dansaire d'una altra colla ajuda un altre, wow. que li falta una parella o que li uh-huh. falta un noi... Hi ha una harmonia, crec, en aquest aspecte s'ha innovat d'una manera
0: bé,
2: bonica
0: sí.
2: perquè no defalleixin les colles a l'hora de sortir els
0: Clar.
2: Concursos i els campionats mm-hmm. perquè abans havia de ser tot mixta i des de la Unió de Colles ha dit, doncs, bueno, si han de ballar dues nenes juntes o quatre nenes juntes doncs que ballin,
0: Val.
2: Perquè sempre hi ha més noies que nois
0: sí.
2: però en quant a deixar-nos dansaires dels uns als altres, jo crec que hi ha una harmonia maca, perquè aquella colla pugui sortir i l'altre dia podré sortir jo perquè aquella colla ens ajuda.
0: Sí, sí, sí, sí. A més, amb una competència sana, no? Sí, és a dir, no deixa de ser un concurs en moltes ocasions, quan toca un concurs com el que s'organitza justament aquí al Vendrell, és una competència sana, que ja és bona que hi sigui, però clar, ha de primar això, aquesta germanor, no? Si no, si ens hem d'enfadar, ja no cal que ens hi posem.
2: Hem d'estar a favor de, clar. A favor de, no contra. Clar. A favor de que allò continuï, de que allò tingui èxit, de que cada vegada hi hagi més gent que s'hi encomani.
0: Sí, sí.
2: Vull dir, val la pena.
1: La sardana és germanor. Clar. Quan t'agafes de les mans, no dones la mà a qualsevol.
0: No, no, no.
1: El tema que vull dir, que no.
0: Sí, sí, sí, ara, sí, sí.
1: Tant si és conegut com no, ja veus alternar d'aquella persona quan es posa a ballar amb un anell o que sigui. Però també val a dir que la sardana pateix molt per relleu generacional.
0: Sí, és el màxim problema. Sí.
1: Balladors, balladors.
0: Val.
1: La joventut no... La joventut només... A veure, no critico ningú, eh? Uh-huh. Però només veu castells i ball de diables.
0: Va, a nivell popular, eh?
1: A nivell popular, sí, clar, clar. A nivell popular, això. Hi ha els que juguen a pilota...
0: Sí, sí, no, ja t'altaria.
1: Però castells i diables. Allí no hi falta gent, per sort. Ens n'alegrem, no? Però tot el que és l'altre, els esbars, corals, que veig jo, colles sardanistes, balls de bastons, això patim molt... perquè som els grans desconeguts dins de Catalunya mateix. Uh-huh. Jo ho veig d'aquesta manera, perquè, clar, a vegades, doncs, autoritats, eh? Autoritats. Passa a tot arreu. Fas un concurs de colles sardines, si ve algú de l'Ajuntament, si ve algú, a quina hora vindré per lliurar els premis? En general, no dic que estigui el del Vendrell, que no se m'enfadi la Sílvia...
0: No, però és un fet comú.
1: Ni el Kenya, que no se m'enfadin perquè venen sempre.
0: No, no,
1: però a quina hora he de venir, saps què vull dir-te?
0: Sí.
1: Això ja et fot. I llavors, segons quins pobles que vas i tot... Ah, sardanetes, he de venir... Quan sento sardanetes, li fotria una hòstia. Perquè sembla que se n'enfotin, no? I és la ignorància que tenen de tot l'esforç i la feinada que hi ha al darrere. I això és la veritat, és la gran desconeguda. En temps franquistes, jo me'n recordo, vaig començar el 69, vull dir que en plena dictadura, anar a la Rambla a veure una ballada era un símbol de llibertat, no?
0: Clar.
1: Molts polítics, que ara ja són grans, però que han tingut càrrecs importants, venien tots. Tot va ser col·locar-los per aquí, per allà i per allà, per aquí. No han vingut mai més. I aquí al Vendrell en tenim exemples, eh? També sí. No anomenaré ningú. Però en tenim exemples. Han desaparegut. I ja tant les hi fot, allò, ara ja. Ara ja van cobrant, m'entens? Allí a la cadireta. O bé, el que els hi queda de paga, allò, indefinida. Clar. La veritat, això, escolta, això ho sabem tots. Però si no podem dir-ho.
0: Sí, jo crec que sí que ho podem dir-ho. I a més, explicar-ho així, amb aquesta naturalitat, encara més, en certa manera.
1: És que és així.
0: No, i tant que sí.
1: És el que et dic, que si algú diu que no és veritat, que m'ho digui, no passa res, parlarem.
0: No, i tant que sí. Doncs això, aquesta falta generacional de balladors, perquè de músics... De músics hi ha tota una fornada ja fa uns anys, de joves músics. Avui en dia, si mires les cobles...
2: Sí, tira més endavant, amb més d'èxit com a cobla que com
0: que sí.
2: A balladors.
0: Clar, això és curiós, una cosa d'anar molt lligada a l'altra. És a dir,
2: mira,
0: si...
2: la revista Som sempre fa reportatges sobre compositors, com cobles que hi eren, cobles que hi són ara, cobles que tiren endavant. Tota una sèrie d'anècdotes... sardanes que s'estrenen i amb una de les periodistes que escriu molt li vaig dir, mira, com no poseu també alguna cosa a favor dels aplecs, colles ballant, clar. Colles joves, colles grans, si no poseu això, totes aquestes cobles aniran a l'atur.
0: Clar, clar,
2: perquè
0: clar,
2: no hi haurà
0: clar,
2: gent
0: clar,
2: que balli.
0: No hi haurà prou ballades.
2: I després una cosa molt important, tenim gent jove que diuen, ai, anar a ballar amb un aplec, tots són iaios. I de vegades els dic, gràcies a aquests iaios que ballin, eh?
0: Yeah.
2: Perquè si no, no hi serien. Però hi ha una altra cosa important. Aquí a la Rambla han fet 11 ballades, també. Gràcies a l'Ajuntament, gràcies a la col·laboració del Foment, els socis, i que hem estat allà fent rifes, i també a Comarruga i Sant Salvador. I de vegades se'ns acosta algun iaio. Falta jovent, eh, ballar, falta jovent. I clar, de tant en tant venen els petits a ballar que porta el Jordi.
0: Sí.
2: I mira quin planter que tenim. De cara a l'any que ve, capital de la Sardana, el Jordi està fent una gran feina. Oh, però és que jovent, ara vosaltres ja sou grans. I llavors dic, vostè balla, oi? Sí, sí, jo ballo, cada diumenge vinc a ballar. Dic, i els seus fills i els seus nets? Ah, no, ells no. Dic, doncs és culpa seva.
0: Clar.
2: Dic, miri, a casa... Els meus crios i el net, els nostres crios, van començar a caminar i a ballar. Per què no ho ha fet vostè?
3: Sí.
2: Dic, vostè podia ensenyar-los curts i llargs. I aquestes persones que ara hi ha més nois, noies que estan agafats a la música, a un instrument, l'estudien, el treballen, doncs saben compàs, ritme. Dic, si sabessin fer els passos i sentirien una colla, una cobla bona, s'hi posarien, clar, perquè els passos els sabrien fer.
3: Sí.
2: Dic, el Joan i jo des de casa ja no podem fer més, eh? Oh, a veure...
3: No, no, està clar.
2: Hem tingut una feina difícil, tot i amb això hem complert.
3: Clar.
2: Els fills, els nets, últimament, doncs, unes malalties, i continuem estant
3: aquí.
2: Amb les programacions de les cobles fetes, que s'ho va preparant una mica un any per l'altre, que hi ha cobles que s'ho passen bé venint aquí amb nosaltres, que hi ha un tracte... d'amics.
3: Sí.
2: L'any que ve que tornem, quina programació veureu, voldreu, que en voleu estrenar alguna, que teniu dedicacions, que hi ha una col·laboració molt maca.
3: Clar, és potser una de les claus del món sardanista, i que suposo que, clar, fa anys, quan tot va començar, potser era com més arrelat i era més potenciat, perquè ara tot ha canviat molt, que és aquest fet de reivindicació catalana, per suposar, que això sempre hi serà, i això no ho traurem mai, sinó també això de, com de punt de trobada, no? Com de punt de social, no? Com aquest punt de persones, de gent, de jovent o no, que té ganes de trobar-se, i amb l'excusa de les sardanes ens trobem, parlem, exacte, ens ho passem bé, no? Que és allò com una activitat que ens uneix, que evidentment fa 80 anys enrere potser era més necessari que ara, però que continua sent, no? Un aplec no deixa de ser, no? Un punt de trobada que, vale, sí que es balla sardana, però també xerrem, també dinem, no? O sopem, o berenem, o el que sigui,
2: i
3: ens ho passem bé, no? És un punt social.
2: També hi ha hagut una mica de controvèrsia, perquè de vegades a la mitja part, el disjoc que tenim, doncs posa la sardana curta, i qui la sap ballar s'aixeca i surt.
3: Sí.
2: Posen el ball de Rams, posen...
1: El country.
2: El country.
3: Ai, el ball lineal.
2: Hi ha músics, o hi ha algunes persones en concret que han dit, per què s'ha de ballar country en una ballada sardanes? Doncs mira, si hi ha una gent assentada que no sap ballar sardanes, però sap ballar country, a la mitja part... doncs fa l'ambient del country.
3: Clar.
2: I s'hi aixequen persones que també saben ballar sardanes, saben ballar country, i fan ambient. Com de la mateixa manera que hem dit ara una mica així pel damunt, parlant ja de l'equip de treball de cada any que ve, de fer coses per la capital de la sardana, no?
3: Sí.
2: L'embarcada té un munt de jovent, remena un munt de jovent que fan la cercavila, el ball de cercolets, els balls de bastons, perquè no poden venir a la mitja part, o dues o tres sardanes, parem una i fan un ball de bastons, o fan el ball de cercolets.
3: Clar.
2: Això es tracta d'anar-ho lligant.
3: Sí.
2: I a partir d'aquí, dintre l'embarcada, que tots sàpiguen fer també els passos de la sardana. És que l'un fa l'altre.
3: Sí.
2: A veure, hi ha un munt de jovent acompanyats per papes que, gràcies als pares, el vestuari els apoyen, tot plegat, s'hi compleixen amb els estudis, els deixen anar... És una sèrie de coordinació, no? Doncs també podrien ballar sardanes. Anem allà i els hi ensenyem els passos. I a la Rambla poden ballar, perquè són... jovent, que ja tenen el sentit del ritme.
3: Sí, clar, i avui en dia
2: els hi ensenyem marcat. Els passos i ens segueixen el compàs i el ritme de la sardana, la mar de bé, que seria fabulós, que ja venen de vegades els grallets també, i ens toquen una sardana amb gralles.
3: Molt bé.
2: Es tracta de donar la sardana embolicada.
3: Clar, que també és un hàndicap aquest, no? És que jo no en sé. No, és que jo no en sé, em fa vergonya, jo no, m'hi poso que no en sé, no?
2: Te n'ensenyem.
3: No és complicat ballar sardanes?
1: No.
3: Al mínim, és evident que si ens anem endinsant, és evident que quan anem a un concurs i tal, tot es complica una mica més. Però això com a base, com a popular, com a plaça, és senzill.
1: I és gratuït aprendre.
3: Això és important.
1: Veus, jo quedo parat, per exemple, vas pel carrer i veuen a Escola de Ball.
3: Sí.
1: Per apuntar-te allà has de pagar.
3: Sí, i forces cabrons,
1: I veus valsos que són vienesos, i veus tangos que són argentins, i veus d'això, com se diu, el pas doble, que em sembla que deu ser espanyol, etc. I de casa ni un ball de Rams, no promocionen res. M'entens què vull dir? I la gent hi va allà a aprendre, que em sembla molt bé pagant, i això de les sardanes, que és gratuït, doncs costa més. Potser si cobréssim, ho valorarien, no?
3: Sí, a vegades, potser també és...
1: Per acabar el tema aquest de la Rambla una mica, doncs has de pensar una cosa, Pere, també molt important. Això del country, pensa que hi ha socis del Foment Sardanista que ens ho demanen. Podeu posar una miqueta de country, que a les sardanes no en sé gaire, però en canvi això sí. Doncs li posem perquè els socis ens ho demanen, també. M'entens? I qui vol s'aixeca i qui no. I a la Rambla hi ha una cosa molt maca, que és ve molta gent del Vendrell, persones, diguem-ne, grans, que se senten a casa. Allí tothom parla en català, cosa que ara vas pel carrer, ma casa on hi costa molt que trobis persones que parlin en català. És que és així, és la regla. No passa al Vendrell, passa a molts llocs, eh? I no és criticable res, les circumstàncies que hi ha, és la vida que hi ha aquí. I allí, doncs, hi ha aquell ambient familiar de gent vendrellenca que es veuen, es troben i esperen els diumenges. Ara m'ho diuen, per què no feu sardanes ara tot l'any? Escolteu-me, això primer val diners, després fa fred. Si fa fred a la tarda, doncs la gent no surt a casa, no? En fi, però hi ha tota aquesta harmonia, tota aquesta voluntat, doncs, d'aquest retrobament amb persones vendrellenques que potser ens veiem d'any en any.
2: De poble.
1: De la Rambla, m'entens? Sí, sí, que vull dir, mira, aquella és el tal de tal casa i l'altra de tal casa i hi ha aquest ambient maco. Malgrat que no vagin perquè les cames no les acompanyen, no? I són grans. Però això és el més maco. Vaja, molt maco és això, l'ambient que hi ha a la Rambla. Amb la gent asseguda a les terrasses.
3: Clar, això és altra cosa, que també té un punt de promoció econòmica, també, això,
1: no? Oh, ja ho esperen, eh?
3: D'incentivar, clar.
2: La Rambla ens diu, en sort de vosaltres a l'estiu, perquè si no tothom estaria a la platja, si no hi hagués res.
1: No.
2: En canvi, la gent de la platja ve aquí a les cobles.
1: Aquestes persones no podrien anar a la platja tampoc. Però vull dir, els establiments d'hoteleria que hi ha a la Rambla... Quan comenceu? Tant si són kebabs com si som d'aquí.
3: No, i tant.
1: Perquè, clar, els hi surt a compte.
2: Dona vida.
1: Sí, és veritat.
3: Sí. Tot i així, diguem, encara, penso jo que ho veig des de fora, corregeu-me. És a dir, tot el circuit, el món sardanístic en general, no? Un exemple és aquesta capital de la sardana, que és Olot, aquest reconeixement que fareu el dissabte, els concursos, els aplecs... Vull dir, encara, per sort, el territori, aquest país petit, encara hi ha un bon circuit, no?, del món sardanístic,
1: perquè,
3: o no?
1: Perquè en quantes ximplets que anem al davant i no volem que es mori. Aquesta és la raó. I no dic del Vendrell, eh? Dic
3: no, d'arreu.
1: Sí, d'arreu, sí. I molts que ja han dit prou, no aguanto més, perquè només trobem pegues i pegues. Mira, l'altre dia vaig anar a l'assemblea dels aplecs de les comarques tarragonines, a les Borges del Camp, i tothom gent gran. O sigui, jo potser dels més joves. Bueno, el Jordi, que va venir amb mi, també. Llavors, doncs, esclar, per demanar una petita subvenció, és que et demanen un munt de coses de l'ordinador i lleis i més lleis i més coses i més coses, i al final em vam arribar a la conclusió que volen les autoritats, qui sigui, que s'inventen aquestes històries de tot això, a veure si plegueu d'una vegada i no ens emprenyeu més. Això va així, La burocràcia...
2: És com el circ. Lo más difícil todavía, saps? Al final del circ. Igual.
1: La burocràcia... Dius,
2: per demanar permís per una ballada...
3: Ja, costa moltíssim, oi?
2: No, la Bíblia en vers.
1: És això de la burocràcia que dic jo... És una cosa tan bèstia que, esclar, llavors has d'anar a la gestoria, que t'ho facin, paga.
3: Clar.
1: I ho has de demanar a una persona que vingui a casa i t'ho faci. I riu un poc i dius, aneu a fer punyetes, que ho faci l'Ajuntament, que per això cobren tots i per això tenen calés que ho facin ells. I llavors no fan res, l'Ajuntament. Tenen altres coses més importants. I vam arribar a aquesta conclusió, que volen que pleguem tots els pocs que quedem. I és així. Ho dic les coses tal com són, perquè jo les estic vivint. I ja t'he dit abans que la sardana és la gran desconeguda. Dins de casa nostra.
3: Sí.
1: Com altres manifestacions culturals i populars. És que és el que hi ha.
3: Sí.
1: I aquí l'esforç que hi ha al darrere, mira, ara, perquè mateix el Jordi, que coneixeu aquí a l'emissora, l'altre dia a Valls, va treure dues culletes de nens i nenes de 8, 9, 10 anys.
2: Va ser un goig.
1: Escolta'm, vam sortir quatre colles dels Aires del Penedès, que m'ha fet el primer.
2: Quatre colles? D'aquí el Vendrell?
3: Oida.
1: La Penedès, que són els nostres veterans, i les dues colles del Jordi.
2: I amb els papes que acompanyen.
1: Sí. Clar,
2: uns pares molt macos, molt macos.
1: Ara, també el que fa el Jordi és que es portarà dos o barret, aquest noi, perquè jo ho havia fet de jovenet, però ara ja...
3: No, és
1: que a més, si he de tractar amb aquests nens, em diu, mira, el besavi. Clar, home. Clar, malgrat que els hi conto i ho reparteixo jo.
3: Sí,
1: perquè
3: sí,
1: Jordi,
3: sí.
1: Per què no m'ho fas tu? Jo agafo l'altra colla. Sí, home, sí, no pateixis.
3: Clar.
1: I bé, i m'he hagut de tornar a reciclar perquè no me'n recordava ja. Anècdotes boniques.
3: Sí, de fet, jo penso que una de les premisses, diguem, de la vostra personalitat, de la vostra feina amb els dansaires, sobretot per una banda, han estat, no?, la formació dels més joves, és a dir, els cursos, la implicació, les escoles, etc, per aprendre la sardana i el món sardanístic, i per l'altra, també, que va molt lligat a vosaltres, que és aquesta difusió internacional de la sardana, que també, si això sempre us ha perseguit molt, que sempre ha calat molt fons els viatges, allà on heu ballat, en quins llocs, en quina simbologia heu ballat.
2: Aquest reconeixement que va sortir a les notícies, es veu que va sortir també al Facebook, i ens va contestar un senyor del Cercle Català de Mèxic, que ens recorda quan vam anar allà i vam ballar i vam estrenar una sardana del Soriano, i que ens recorda el fet allà que no s'ho esperaven, que els hi féssim, ja que estàvem al Cercle Català de Mèxic, i vam anar recomanats també per la Núria Feliu, que ella allà és molt famosa, i els hi vam fer un petit acte que va ser tan emotiu que després, al cap d'uns dies d'estar aquí, ens van enviar un trofeu perquè no el tenien preparat en reconeixement perquè no s'esperaven que els hi fessin tot allò,
3: clar.
2: Se'ls hi va portar les particel·les, la gravació, i vam estrenar la sardana per ells allà.
3: Sí.
2: Va escriure al Facebook un senyor d'allà que va viure aquesta emoció i felicitava, ens felicitava pel reconeixement.
3: Clar, que bé, que bé.
2: Va ser molt maco.
3: Clar, això és impagable.
2: Tenim
3: és
2: un
3: lògic.
2: Munt d'anècdotes així, de veritat.
3: Clar, heu fet molts viatges, heu ballat en indrets inimaginables, que es pugui ballar la sardana, i de fet, clar, això ho heu fet vosaltres molt intel·ligentment, que això ha fet que que s'omplissin portades de diaris, que es fessin informatius, no? Perquè l'aplec del diumenge segurament sí que en podem parlar, o des d'aquí en parlem sempre, però difícilment serà portada, però en canvi tot això sí que ha sigut portada, i les fotografies a portada. Vull dir que ho heu fet amb molta intel·ligència, això, s'ha de dir.
1: Pensa que, a més, hem ballat davant del poder polític més gran del món, que és les Nacions Unides, i també davant del poder polític religiós, perquè vam ballar davant de Joan Pau II, i ara fa 2 anys davant del Papa Francesc.
2: Dos papes.
1: Vull dir que llavors això, ja no dic parlo de sardanes, vull dir, són coses que...
2: Donem a conèixer país.
3: Sí,
2: el
3: país la majoria i la seva dansa.
1: La majoria d'entitats això no ho fa. Que a veure, que pot fer tothom, espavila't una miqueta i pot fer-ho tothom, però les coses van com van, i nosaltres orgullosos d'haver-ho pogut aconseguir, i sempre en nom de la Vendrell i de Catalunya.
3: No, està clar, està
1: d'on sou? De Catalunya. D'això, de Tarragona, Barcelona, del Vendrell. I ja està, vull dir que la propaganda és gratuïta.
3: Perquè si us fes triar un d'aquests viatges o d'aquests balls, seria difícil, o què? Hem comentat la ONU i el Vaticà, suposo que són les més destacades, no?
1: A
3: nivell personal?
1: Com a turista, com a turista et destacaria, Dubai i Las Vegas.
3: Ostres, al contrari, de l'ONU i de del Vaticà.
1: Com a turista.
3: No, per això no us ho preguntava,
1: perquè d'allà un lloc així que tot és desert, tant un lloc com l'altre, i el que hem arribat a fer els que entenen i els que tenen calés, allò, és que vaig quedar clavat, no? Jo aquestes dues coses, sí. Després hi ha Egipte, també, que no, dues vegades.
2: Egipte és un puri a part.
1: Sí, el tema, no? Egipte, problemes perquè no deixen ballar si no paguen. Els guàrdies mateixos.
2: Sí, ara ja s'han vist les orelles, ara.
3: I Eulàlia, què és el... També comparteixes amb el Joan o a nivell personal?
2: A veure, Egipte no hi hem anat perquè sí més d'una vegada. Per algú serà.
3: Clar.
2: A mi tot el que és el complexe de Karnak, per mi és el més fabulós del món.
3: He
2: estudiat una mica com va estar construït, què va passar allà, com va passar, què hi ha encara ara... que deriva de Karnak. Per exemple, hi ha una deessa que es diu Sekhmet, que d'aquestes deesses molta gent no les coneix, però n'hi ha a tots els com es diu? N'hi ha a tots les exposicions del món.
1: Els
2: museus. N'hi ha a Anglaterra, n'hi ha a París, molta gent no la saben ni trobar. N'hi ha... Amb els museus més importants tenen deesses d'aquestes, que inclús hi van persones expertes en meditacions,
3: sí, sí, sí,
2: per
3: sí.
2: fer curacions.
3: Ostres.
2: Però això està demostrat. Però com que és una cosa així com a rara,
3: ja, sí.
2: ho tenen una mica amagat sota el taulell, no? Però hi és. I l'explicació de Karnak, no només el que expliquen els turistes, ara ja els hi deixen explicar una mica més amb els guies.
3: Val.
2: Però tot el complex de Karnak és el millor per estudiar, val. Per al·lucinar.
3: Sí, sí, sí. I allà veu allà, també?
2: A Luxor,
3: val.
2: Que és al davant, diguéssim.
3: D'acord, sí, sí.
2: Però
3: allà,
2: sí. quan estàvem vestits i vam tirar la foto, ens venien a cobrar 3.000 euros.
1: Ah, sí.
3: 3.000 euros?
1: Sí. Els policies.
3: Què dius ara?
2: Els policies, sí.
1: Sí, sí.
2: Perquè resulta que allà hi ha molta gent que tira fotos i després hi fan anuncis d'un cotxe.
3: Ah, ja.
2: I volen cobrar per les seves imatges perquè són d'ells.
3: Clar, clar, tret d'imatges.
2: Clar, vam dir, no, no, ja no ballem, però ja teníem la foto feta, no vam poder ballar. Però ja teníem la foto.
3: Ja estava la foto feta,
2: sí.
3: D'acord, d'acord.
2: Mirem de fer fotos així perquè... Ostres, el jovent vegi el que és possible fer a través de la sardana.
3: No, no, i tant, i tant, i tant.
2: Mira, un detall. Quan jo vaig començar a ballar, que hi havia 40 colles en un concurs, en un camp de futbol, a Manresa, per exemple, 40 colles.
3: Uh-huh.
2: No, ara som 14, eh?
1: Tira llarg.
3: No.
2: Nosaltres érem aquells de les Terres de l'Ebre. Érem els de les Terres
3: sí,
2: de l'Ebre.
3: Sí, sí, sí.
2: Clar. Ho deien com volguem dir, cap allà baix, què vols que facin, què vols que hi hagi, què vols... Doncs ara els hi podem dir amb aquestos que tenien aquesta mentalitat, que potser aquests jurats ja no hi són, que som la segona colla més antiga de Catalunya i vigent.
1: En actiu. En actiu.
2: En actiu.
3: En actiu.
2: I que diumenge passat vam treure 4 colles.
3: Clar.
2: Vull dir,
3: bueno,
2: aquestos de les Terres de l'Ebre hem fet tot això.
3: Correcte.
2: I després, no és només l'emoció de poder-te emportar els que fa més temps que duren amb un viatge d'aquestos, perquè també hi ha hagut peripècies i hem passat de tot, però s'ha aconseguit. És que aquesta gent se'n doni compte a través de la colla el que pot arribar a fer. Ara, pot ser que els pares acompanyin o no acompanyin. Però, de la mateixa manera, quan els hi ensenyem a ballar, hi ha persones que capten algo del que diem i n'hi ha que capten una altra cosa. Però jo puc dir que vaig començar a ballar, jo soc de la Gornal,
3: sí.
2: i vaig venir cap aquí a Vendrell, doncs, abans de casar-me, i ja m'he quedat aquí. Mi Vendrell, jo m'ho estimo molt.
3: Sí.
2: M'estimo el meu poble, voldria que estigués molt millor, que res i tot plegat, però jo m'estimo el poble.
3: Clar.
2: Vale? Doncs, a partir de quan ens vam casar, vam mirar que tot el que disfrutàvem i aconseguíem compartir-ho amb la gent de la colla... I dir, ostres, però això de ballar... I és clar, jo alguna vegada els he explicat. Mireu, quan la colla balla gent que fa temps que ensegem, hi ha una sardana, que això ho he viscut jo, i més d'una vegada, hi ha una sardana que surt, que la interpretació és clavada amb la música, que es balla aquell compàs, senyor, que vivim... tot una experiència mentre es ballem.
3: Clar.
2: I que el començament del salt petit de la sardana somni t'esborrones perquè veus que tota la colla ho broda, quan arribes amb això és per disfrutar.
3: No, i tant, i tant.
2: Per més que ho expliquis, a mi m'agradaria que arribéssim a aquest
3: sí, sí,
2: punt.
3: Sí, sí, que poguessin arribar a sentir això que tu estàs
2: sí,
3: intentant explicar, ho expliques
2: sí.
3: molt bé, Eulàlia.
2: No, no ballar però... perquè sí,
3: no, no, no,
2: i perquè ara
3: exacte.
2: Conto i interpreto. No, no, sentir aquella música que t'entra pels peus i t'esborrona, no? Diu que un jurat, quan classifica, ha d'escoltar la cobla que està sonant,
3: sí.
2: però el que li entra per les orelles que està sonant ha de sentir-ho pel cor i veure-ho interpretar. I llavors et classifiquen.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Doncs ha de ser així.
3: Ostres.
2: És sentir-ho.
3: Exacte, exacte.
2: És sentir-ho.
3: És un sentiment que això recull... Clar, és que recull moltes coses,
2: clar.
3: No? Recull la música, la dansa, el ball, la germanor, el punt de trobada, l'agafar-se les mans, la rotllana, el sentiment de catalanitat... Clar, és que recull moltes emocions. És que
2: moltes, sí. I ens agradaria compartir-ho
3: sí,
2: més,
3: sí,
2: del
3: sí.
2: Que, més del que podem, perquè el que primer s'ensenya representa que és la part avorrida, que a través de l'Ajuntament també es aconsegueix poder fer cursets a les escoles, que van lligar-ho tot, que ells ho volen, que l'escola se sàpiguen fer els passos, la classe de quart.
3: Clar.
2: Que, clar, són poques hores que tenim per ensenyar-ho, però els derivem a la colla que vinguin, que els hi explicarem què acabem de fer, els hi fem una xocolata.
3: Clar, sí,
2: bueno,
3: sí,
2: de
3: sí.
2: Vegades molts acaben amb la xocolata i no els veiem més. És molt trist, perquè hi ha tot un esforç al darrere, molt gran, molt gran.
3: I tant, sens dubte.
2: Molt.
3: Ostres, és, sembla mentida que les vegades que hem pogut parlar de sardanes, i que és un fet que, de veritat, aquí tenim molt comú, i posem molta sardana perquè tenim moltes peticions de sardanes quan tenim participació. Aquí, en aquest espai, almenys, sempre és molt present. Sí que és cert que sempre en podem parlar més, això valga la redundància. Però tot així, totes les vegades que puguem arribar a parlar, jo penso que anem refrescant, si es pot dir així, o anem recuperant aquests sentiments i aquestes emocions que ens veniu a explicar,
2: és que és la dansa de casa, és
3: correcte.
2: La nostra dansa.
3: Sí, sí, sí. Com és allò, la més vella dansa que es fa i es desfà, no? És que
1: la dansa més vella.
3: Això.
1: De totes les danses que
3: es fan i es desfan. Gràcies.
1: Per... Joan Maragall.
3: Correcte, un gran poema de Joan Maragall. Fantàstic. Tens una cosa, tens una llibreta aquí sobre, Eulàlia?
2: Sí, no, és no... que ara que diu Joan Maragall,
3: sí.
2: A mi m'agrada molt una frase d'ell que fa molt de temps que la tenim escrita en una, bueno, en una mena de placa. Joan Maragall va dir: esforça't en el teu quefer com si cada detall que pensis, cada paraula que diguis, cada peça que posis, cada cop de martell que donis en depengués la salvació de la humanitat. Perquè en depèn. Creu.
3: Ah, ostres.
2: Això també és una altra frase,
3: sí, sí,
2: molt maca d'en Maragall.
3: Correcte, i que profunda, és molt profunda, molt profunda. Joan, que abans d'entrar en directe, que m'ha dit, no?, que estaves tu davant, Eulàlia, que diu, com ho ha dit això, nosaltres hi entenem de sardanes i de sardines.
2: Sí. Sí,
3: doncs m'ha semblat molt...
2: Sí, perquè hi ha moltes persones que posen com a excusa, oh, és que el nen estudia, oh, és que treballem, oh, és que... I nosaltres què penses que hem fet tota la vida?
3: Amb l'ofici, i tant,
2: que
3: i
2: ho hem tingut tot plogut pel cel? No.
3: Clar, no, està clar,
2: ho hem lluitat molt.
1: Això se'm va ocórrer perquè...
2: I una
1: un any,
2: feina difícil.
3: Sí, sí, no, sense dubte.
1: Un any l'alcalde de Bonastre em va dir: has de venir a fer el pregó de la festa major. Jo? Déu se'n diu, sí, sí. Hi ha amistat amb tu i tot plegat, i clar, dalt de al balcó de l'Ajuntament, tota la plaça plena, i ara què dic? I se'm va ocórrer això, no? Perquè tothom em coneix, sap l'ofici que teníem,
3: sí.
1: I clar, i només canvia una lletra.
3: És veritat, és curiós. I, jo mai ho havia vist per aquí,
1: La gent va començar a riure i ja em vaig aixanar, no sé què vaig dir, no me'n recordo, però em vaig aixanar.
3: Va ser
1: la clau, quan la gent es va començar a riure i
3: sí.
1: Va estar embolicada la cosa.
3: Jo molt ben trobat, eh? Sí. Naltros sabem de sardanes i de sardines.
1: Sí.
3: Fantàstic. Joan, Eulàlia, la veritat, enhorabona per tot, pel reconeixement, per la feina, per aquesta emoció que hi poseu i que tant de bo això es pugui transmetre, cap a la resta de gent que es pugui escoltar i que segueixi ben viva aquesta dansa.
1: Pensa que la sardana... és la dansa representativa d'un país sense estat anomenat Catalunya.
3: Sí, senyor. No podem acabar de millor manera. Gràcies per tot, una fortíssima abraçada.
1: A tu, per convidar-nos.
2: Gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Gràcies.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.

Tres quarts de 12 ja, estem a la recta final de tot, aquesta calaixera d'avui. Uns darrers minuts, una recta final, que mira, podem dedicar aquesta petita estona a la participació i a les trucades, si voleu, si us ve de gust, si esteu per aquí. Doncs això, podeu marcar i trucar al 977 15 70 69, principalment. 977 15 70 69. O, si ho preferiu, també us podeu enviar un missatge de WhatsApp, que també és fàcil i ben còmode. 686-101-101, 686-101-101. I, a més, si voleu, encara podeu enviar-nos també un correu electrònic a calaixera@rtb-elvendell.cat. Així que això, esperem aquestes trucades i també bona combinació musical i que ens ajudi a passar ja la recta final de tot aquest programa d'avui. Va, trenquem una mica el gel, posem una mica de música amb aquesta última cançó dels Tetiets. Era això.

0: I amb els Tetiets, aquesta cançó que això ens ajuda a posar ritme, és la segona cançó d'avui, a banda de la primera que sempre posem a les 9 del matí, i per donar peu a trucades i a participació, almenys una ara. Bon dia.
1: Bon dia, estimada.
0: Hola, Maria Dolors.
1: Soc la Maria Dolors, ja
0: ho saps. Què tal, sí?
1: Que acaba de sortir de l'enterrament del Bargalló.
0: Molt bé.
1: I, bueno, estic molt emocionant, ja t'hi dirà el Salvador.
0: Molt bé, sí.
1: Perquè hi havia els portants i els romans. Bueno, els armats,
0: sí.
1: Molt, va ser, ha sigut molt maco. Bueno, incòmbiament, la Iglesia va ser. I dic, ara que surto, dic que ja deu estar el Pere en marxa de les cançons.
0: Sí.
1: I pues, posem un homenatge al Pep, pues, una vanera, una sardana, el que més li agradava
0: doncs,
1: a ell.
0: Vinga, li posem una vanera ben maca.
1: Això mateix,
0: molt
1: sí.
0: Bé.
1: Bueno, tresor, doncs
0: gràcies,
1: demà ens sentim, no?
0: Demà hi tornem-hi, sí.
1: Molt bé, bonic, sí. Doncs. Vale,
0: gràcies,
1: una
0: igualment.
1: A tu,
0: igualment.
1: Mi amor. Adéu, carinyo.
0: Adéu.
1: Sempre.

Doncs mira, dit i fet, demanat i escoltat. Podríem posar tantes habaneres. Bàsicament, i molt sovint de Port Bo, perquè té una discografia amplíssima, justament només per això. I entre elles aquesta, que és molt xula. És una habanera, crec que molt xula. No de les més escoltades, però és molt xula. Rosina.

0: Una avenera cap al cel amb aquest Rocina de Cuervo. La petició musical i la dedicatòria que ens feia la Mari Dolors.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: I va, posem una mica més de música, mica en mica, en aquests darrers minuts del programa. Darrers 8 minuts per les 12. I aquesta s'està convertint en una de les cançons de l'estiu, així de manera improvisada, diria jo, perquè és una cançó una mica especial, però molt xula, i que cada vegada va agafant més força, eh? La Ludwig Band, que estaran per Festa Major al Vendrell. I segurament que també és que és obligat, ja que toquin aquesta cançó. Xavier, el tècnic de so.

0: una de les cançons del moment, sens dubte, amb la Ludwig Van, aquest Xavier, el tècnic de so. Serà la penúltima cançó d'avui.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
0: Perquè, de fet, l'última serà aquesta, que també ho està picant fort. Clar, és la combinació de Joan Dausà amb els Mamaduixa. Papi, posa-la al disc. I, de fet, serà la cançó que ens ajudarà a acomiadar-nos i a donar-vos les gràcies per estar amb nosaltres i per acompanyar-nos. I també per recordar que demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera. Que tingueu bon dia, bon dimarts. Fins demà. Adéu-siau.

0: Marta.
1: Valentina. Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el desanomenat al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. Tot i que a primera hora hi havia cert optimisme, els bombers alerten de represes importants al flanc dret, el que s'estén cap a Caldes de Montbui. L'incendi ha cremat unes 100 hectàrees, però té un potencial de fins a 2.000 i el perímetre continua inestable. Veïns del Farell, Caldes de Montbui han de continuar confinats i no hi ha previsió de retorn per als que ahir no van poder tornar a casa. També hi ha confinaments a Can Vinyes, a Can Sencisa, a Semenat. L'Ajuntament ha tancat els casals d'estiu com a mesura de prudència pel fum i per evitar desplaçaments. Els bombers treballen amb condicions meteorològiques extraordinàriament crítiques, amb marinada seca i risc d'incendi molt extrem, especialment a les hores centrals del dia i també de cara a la tarda. L'objectiu és contenir el perímetre i intentar estabilitzar el foc al llarg de la jornada. Ho explica Eduard Martínez, cap operatiu dels bombers.
3: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Setmanat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
2: A l'Anoia els bombers han donat per estabilitzar l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a l'urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre de foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'enfocat d'emergència i el Pla Alfa continua en nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Es mantenen les restriccions i l'accés a Montserrat, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I també us expliquem que Barcelona començarà a principis de 2027 les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències, el SECOR, amb una inversió de prop de 37 milions d'euros. El projecte transformarà l'edifici Llac de les Tres Xemeneies en el nou Centre de Prevenció i Seguretat de la ciutat. Les obres han d'acabar a finals de 2028. I el Parlament Europeu aprova avui la nova normativa dels drets dels passatgers aeris. Les companyies hauran d'incloure l'equipatge demà al preu del bitllet i no podran cobrar un extra perquè els menors de 14 anys s'asseguin al costat. Les aerolínies tindran 12 mesos per adaptar-s'hi. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Ahí vamos.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitat. A hores d'ara, nosaltres anem a cap allí, on ens explica la darrera hora la Gemma Permanyer, d'Ona Codinenca. Gemma, bon dia, què en sabem tot plegat?
3: Bon dia, doncs mira, tot just fa un moment hem comparegut aquí a Sentmenat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el cap de bombers, David Borrell, que acaben de tenir una reunió operativa amb tots els cossos d'emergència que estan treballant en aquesta zona. Com bé deies, dels quatre incendis que hi havia ahir a la tarda a Catalunya, el de Sentmenat és l'únic que continua actiu, el de la Noia està estabilitzat, el de la Bisbal també està estabilitzat i el d'Artesa de Segre controlat. Això els fa poder centrar tots els esforços en controlar aquest incendi que segueix tenint molt potencial. Es centren sobretot en aquest flanc dret per evitar doncs, que aquest potencial de les 2.000 hectàrees que explicàvem abans, si creués la Carena, arribés a Sant Sebastià de Montmajor i creués cap a Sant Llorenç de Munt i l'Ubac i també Pionera, repetint la situació del 2003, pogués tenir. Per tant, centren molt els esforços per evitar això. També treballen a la part esquerra, que té menys projecció, però és la que també els fa preocupar perquè no creixi cap a la urbanització del Farell, que és un dels nuclis urbans que segueixen confinats. Segueixen els confinaments tant a Castellà del Vallès, en algunes urbanitzacions, com a Sentmenat, com en aquests dos nuclis de Caldes de Montbui. Tant la consellera com el cap de l'operatiu demanaven que es respectin aquestes mesures de precaució. Escoltem-los.
4: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
5: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
3: Per tant, les properes hores, les hores de tarda, seran claus per poder afrontar amb garanties l'extinció d'aquest incendi que, com dèiem, continua actiu.
2: Moltes gràcies, Gemma. Doncs seguirem pendents de la darrera hora. Moltes gràcies. Bona tarda.
3: Gràcies.
1: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: bien. Quiero que me pisen los pies.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: Sigueu molt benvinguts a les notícies de la ràdio del dimarts, dia 7 del mes de juliol de 2026. Les fem possibles el Joan Márquez a les vies de so, el treball de tècnics i redactors de la casa, que ens aporten els continguts que avui posem sobre la taula radiofònica, i a més la col·laboració especial, i en aquests dies de tan altes temperatures i risc d'incendi important, del nostre home del temps, el Marc Rodero, tot plegat, conduït d'ara i endavant per un servidor, Llorenç Avinyó.
4: Sumari de titulars.
3: Que la setmana que ve entra en vigor la nova ordenança de convivència i civisme del Vendrell. Comportarà canvis i tot això ho explicarem per encetar l'informatiu. Que quedi clar, que tothom sàpiga què és el que s'ha de fer per no acabar multat. Segona qüestió, també de l'àmbit polític. Unitat Vendrellenca reclama un pla de xoc per climatitzar escoles bressol i escoles d'educació infantil i primària del Vendrell. Tercer apartat de l'informatiu, en tres subapartats diferents. Anàlisi de l'impacte al Vendrell i a la comarca dels pressupostos que recentment ha aprovat el Parlament de Catalunya, pressupostos de la Generalitat. En parlaran PSC, Esquerra Republicana i Junts. A les notícies breus, allò que ens queda del pa beneit, que encara és molt, de les festes del barri del Vendrell. Altres notícies breus, i al final, en esports, la crònica del Campus Taronja, la gran festa del bàsquet estival a la capital de la comarca. I al final, la previsió del temps.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: Som en el compte enrere per a l'entrada en vigor de la nova ordenança de convivència i civisme del Vendrell. Va ser aprovada el passat mes de març amb el vot a favor de 20 dels 21 regidors del ple. El text es posa en marxa a partir de dimarts de la setmana vinent, dia 14 de juliol. La normativa estableix moltes mesures, entre elles la prohibició de vendre alcohol a establiments comercials a partir de les 10 de la nit i també un increment de les sancions a aquelles persones que no dipositin la brossa dins dels contenidors. És una informació de Lolo García i aquí escoltarem Cristian Soriano, regidor de Seguretat Ciutadana.
5: De 750 a 3.000 euros. Aquest és l'augment de la multa que hauran de pagar totes aquelles persones que deixin les deixalles al mig de la via pública. Es tracta d'una de les novetats que inclou l'ordenança de convivència que entrarà en vigor a partir de dimarts, dia 14 de juliol, un text que prohibeix la venda d'alcohol a establiments comercials a partir de les 10 de la nit i que pretén incrementar la pressió sobre l'incivisme a partir d'un enfocament social i punitiu.
6: El 2023, quan vam arribar, hi havia un total de 369 sancions per incivisme i el 2025 el vam tancar amb un total de 1.567. És a dir, vam multiplicar per 5 el número de sancions contra l'incivisme. Aquest any seguim amb la mateixa pressió contra l'incivisme, amb un total de 486 sancions amb el que portem d'any, però amb aquesta nova ordenança que ja ha entrat en vigor, ara sí tenim l'eina definitiva per poder augmentar encara més la pressió contra l'incivisme.
5: I és que la normativa es va aprovar en el ple de març passat pràcticament per unanimitat, amb 20 vots a favor de 21 possibles. Entre els seus punts, sancionar amb 100 euros aquelles persones que no ruixin amb aigua els urins dels animals, multar amb 750 euros deixar el gos a dins del vehicle o amb 1.500 barallar-se a la via pública. Una ordenança que l'Ajuntament vol explícitament més contundent amb l'objectiu d'assolir un Vendrell més ordenat.
3: seguiment política i ho fem per explicar que Unitat Mandarinenca proposa un pla de xoc per garantir que la temperatura a les aules d'escoles bressol i també dels centres d'educació infantil i primària sigui l'òptima. La proposta compromet el govern local i, en el cas dels centres d'educació infantil i primària, també el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En aquesta informació escoltarem el candidat a l'alcaldia del Vendrell d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robert. Unitat Vendrellenca reclama al govern local i a la Generalitat que s'agiliti la climatització de les escoles bressol i dels centres d'educació infantil i primària del municipi per fer front als efectes del canvi climàtic.
7: El pla de xoc consta de tres eixos. El primer és sobretot accelerar la instal·lació dels equips o d'aparells de climatització a les escoles bressol. No pot ser que estiguem tardant o necessitant 3 anys o fins a 3 anys per instal·lar o per poder climatitzar les escoles bressol. El segon eix de treball és climatitzar les escoles d'infantil i primària. Som conscients, sabem que les escoles d'infantil i primària són competència de la Generalitat i que, per tant, d'entrada, l'Ajuntament es queda limitat en aquest aspecte, però el que sí que demanem és que es deleguin aquestes competències a l'Ajuntament, que l'Ajuntament les demani a la Generalitat, i que sigui el propi Ajuntament qui instal·li els nous equips de climatització de les escoles. I sigui també el mateix Ajuntament, òbviament, que després enviï la factura a la Generalitat perquè sigui ella la que hi pagui.
3: El grup també proposa que s'actuï als patis de les escoles.
7: Els patis, el que és la superfície exterior de les escoles d'infantil i primària, sí que són competència a l'Ajuntament, i entenem que el que pot fer és, com altres propostes que hem fet, de renaturalitzar els espais exteriors dels patis, dotar-los d'espais d'ombra, sigui amb arbrat o amb pèrgoles, nebulitzadors d'aigua i punts d'aigua, ja siguin fonts o brolladors d'aigua. Per què? Per tenir uns espais exteriors que puguin fer front al canvi climàtic i que a la vegada també fora d'horari lectiu es puguin obrir perquè tota la canalla del barri puguin anar a jugar, socialitzar i poder-los donar vida i evitar que les escoles estiguin tancades perimetralment caps de setmana sencer o els dies d'entre setmana per la tarda.
3: La formació afirma que recull el neguit de pares, mares i docents dels centres escolars de la vila. Ara obrim un apartat per referir-nos als pressupostos de la Generalitat i com valoren els partits polítics del Vendrell, de la comarca i també de l'àmbit penedesenc les inversions previstes en aquest territori. I comencem aquest repàs pel PSC, que valora molt positivament l'increment de la inversió directa planificada a la comarca amb l'aprovació d'aquests nous pressupostos de la Generalitat, malgrat que el PSC reconeix que encara resta feina per fer. Els socialistes remarquen que els recursos que s'esmerçaran al Baix Penedès s'han doblat respecte als darrers comptes generals, que no són de l'any passat, són del 2023, i que per primera vegada s'ha sortit de la cua del rànquing pressupostari de l'executiu català. Entre les actuacions previstes, en marxa l'Hospital del Vendrell o l'ampliació del CAP de l'Arbós. És una informació de Lolo García, dins la qual escoltarem Cristian Soriano, diputat al Parlament de Catalunya pel Partit dels Socialistes de Catalunya del Vendrell.
8: Un salt de 16 posicions en només 3 anys, o el que és el mateix, passar de 12 milions d'euros a 24. Un increment en matèria d'inversió que, tot i considerar-lo encara insuficient, des del PSC es valora com a positiu i, sobretot, marca una tendència que hauria de desembocar en un equilibri més just entre la política financera de la Generalitat i el creixement demogràfic del Baix Penedès. Una correcció que respon a un treball, asseguren, del tot unitari.
6: I hem multiplicat per 2 el número d'inversió que hi ha a la comarca del Baix Penedès. I això és gràcies als alcaldes i les alcaldesses de la comarca, que de manera unida, que de manera sostinguda i de manera permanent en el temps va reclamar a la Generalitat el que era de justícia, en revertir el fet de que el Baix Penedès, com la comarca amb més atur i amb més necessitat d'actualització dels serveis públics, degut al creixement demogràfic que tenia, seguís sent l'última comarca de tot Catalunya, de tot el país, en matèria d'inversió.
5: Entre les inversions directes recollides als pressupostos de la Generalitat aprovats dijous passat, hi destaquen 10 milions per a l'Hospital del Vendrell, 2,6 per a l'ampliació del Cap de l'Arboç i 1,4 milions d'euros per al condicionament de la C-31 entre Calafell i Cunit, a banda de millores al Centre Mèdic Santa Oliva i als primers treballs de la futura comissaria dels Mossos a Calafell. Un conjunt de mesures que pretén començar a corregir una desinversió considerada per molts com a gairebé crònica.
3: Això és el que diu dels pressupostos de la Generalitat el Partit dels Socialistes de Catalunya. Esquerra Republicana demana, referint-se als mateixos pressupostos, un augment del nombre d'agents dels Mossos d'Esquadra, dels agents rurals i també dels bombers de la comarca. La formació independentista recorda que els nous comptes generals inclouen més places per a aquests tres cossos i que una part destacable d'aquest increment s'hauria de destinar als municipis del Baix Penedès, atès l'increment poblacional que està experimentant aquest territori els darrers anys. Per assolir-ho, Esquerra anuncia una bateria d'emocions als ajuntaments i també al Consell Comarcal del Baix Penedès. És una informació també de Lolo García, especialitzat en aquest tema, dins la qual escoltarem Marta Ventura, d'Esquerra Republicana, de Sant Jaume dels Domenys, Montserrat Ventosa, l'alcaldessa d'Esquerra Republicana de Llorenç del Penedès, i Òscar Albaiceta, d'Esquerra Republicana de Catalunya, de Calafell.
5: Pressió territorial. D'aquesta manera pretén Esquerra Republicana revertir el dèficit històric que asseguren pateix el Baix Penedès. A banda de reivindicar les partides de 10 milions d'euros per a l'Hospital del Vendrell i el 1 milió d'euros per compensar la gratuïtat de la C-32 al seu pas pel Penedès, com a projectes impulsats durant el govern de Pere Aragonès, els republicans reclamen ara un augment de les plantilles de Mossos, amb 50 nous efectius deslligats de la futura comissaria de Calafell, més agents rurals que han augmentat en un 22,3% la seva activitat a la comarca, i bombers demanant que el parc del Vendrell sigui considerat de categoria A, amb 9 professionals fixes per torn, incloent-hi un sergent i 2 caporals de comandament. Un increment, doncs, lligat a la realitat demogràfica de la comarca.
9: El Baix Penedès, com ja hem dit també, és una de les comarques que ha crescut més a Catalunya durant els darrers anys. Cada vegada hi viu més gent, tenim més urbanitzacions, més activitat econòmica i un territori amb una important massa forestal. I aquesta realitat comporta més riscos i també més necessitat de prevenció i de capacitat de resposta davant de qualsevol emergència.
5: Unes peticions que se sumen a d'altres compromisos, com l'acordat amb el govern de la Generalitat, perquè estudiï la reducció del pas de transport pesant per bona part de l'interior de la comarca, mitjançant la futura construcció de la variant entre Banyeres i Llorenç. Una reivindicació històrica que hauria de millorar la seguretat viària i la mobilitat entre municipis.
10: Al final, a mi el que m'agradaria destacar és que aquest és un exemple concret de per què serveix, no? Una negociació, o per què és el que es fa en política i que serveix per transformar reivindicacions i compromisos reals, no? De dir, d'aterrar-ho al territori. Què és el que necessitem? Això, i això és el que estem negociant o el que hem negociat en aquests pressupostos.
5: Tot plegat, una bateria de propostes que els republicans entenen que ara, amb uns nous pressupostos a la Generalitat, tindrien cabuda en l'acció de l'executiu català. Un punt de partida que pròximament es disseminarà arreu del territori.
11: Nosaltres intentarem treballar tots els ajuntaments via mocions directes, consensuades i treballades amb la resta d'equips, o sigui, on governem, doncs, directament, per intentar que això arribi als grups parlamentaris via moció parlamentària amb el màxim de consens del territori. Esperem que la resta de forces també ho vegin positivament.
5: El grup parlamentari d'Esquerra Republicana ha donat suport als pressupostos de la Generalitat amb la mirada posada en la millora dels serveis públics també a la comarca. Una sèrie de reivindicacions que, d'executar-se, serviria per demostrar amb tangibles que efectivament el Baix Penedès existeix.
3: i una anàlisi més de les inversions previstes en aquests pressupostos de la Generalitat, en aquest cas mirant tota la vegueria Penedès. Impulsem Penedès i Junts, que formen un mateix equip, ha posat de manifest la seva disconformitat respecte al finançament que rep la vegueria Penedès per part de la Generalitat. La xifra d'inversió per habitant prevista en aquests pressupostos, 178 euros per ciutadà, és, segons aquestes dues formacions, la més baixa del país. És una informació del Dani Sancho, dins la qual escoltarem el president d'Impulsem Penedès, el conetenc Jaume Cassanyes.
12: Segons Impulsem Penedès, amb l'aquiescència d'Unitat Vendrellenca, l'aprovació de pressupostos de la Generalitat no ha estat la més generosa pel Penedès. El partit ha mostrat la seva disconformitat respecte al finançament que rep la vegueria en un context de creixement demogràfic constant al territori. Segons les xifres, els ciutadans del Penedès reben uns 178 euros per càpita, mentre que la mitjana catalana és de 282 euros, una diferència de 104 euros que ha provocat que des de la formació hagin sol·licitat una interlocució amb el govern de la Generalitat.
13: Nosaltres, com Impulsem, farem dues coses. Per una banda, prepararem una moció per aprovar tots els ajuntaments de la vegueria, on demanarem al govern de la Generalitat una taula per planificar tota l'adaptació dels serveis públics al creixement demogràfic que estem tenint. No pot ser que, per una banda, siguem el territori que més creix demogràficament de Catalunya, és a dir, el que necessita més serveis públics, i, per altra banda, siguem el territori amb menys inversió de Catalunya. No pot ser. O sigui, és impossible, no es casa aquesta cosa de ser els que més creixem i els que menys rebem. No hi ha fórmula matemàtica que aguanti això. I qui pateix aquesta manca de sensibilitat són els ciutadans.
12: En aquest mateix marc, Junts per Catalunya també ha posat de manifest el seu malestar davant de l'aprovació dels pressupostos al territori. Uns pressupostos dels quals el partit havia proposat 144 esmenes, totes elles tombades. Entre les propostes s'hi trobaven l'ampliació de l'escola Ulldevent de la Bisbal del Penedès i el Cap de Cunit, a més de la reparació dels col·lectors del passeig marítim del Vendrell.
3: Parlem ara de les festes de barri. Primer, per explicar que avui és el dia de la festa del barri de la Carretera. La programació ja la vam explicar ahir. Avui fem una mica de resum de com va ser ahir la festa del Pa Beneït al barri de França, perquè va tenir més d'un moment especialment emotiu, perquè el barri de França va voler tenir aquest dilluns un record per Josep Maria Bargalló. Per cert, avui, dimarts, al matí, s'ha fet el seu funeral. Bargalló va ser veí del barri tota la vida i una persona absolutament implicada en moltes activitats socials i culturals, i va morir a la matinada de dissabte a diumenge. Amb un sentit minut de silenci, la comissió organitzadora de la festa del Pa Beneït del barri de França li va fer un merescut reconeixement que també va quedar palès a la falla. Si la van veure, hauran constatat que estava capitanejant aquella falla una imatge del Pep Bargalló. I després, doncs, els actes festius. Actes festius com la pitada sorollosa, la gincama de barris, el bingo amb productes de comerços locals, que ja s'havia fet prèviament, o, com sempre, el cercabarri a la tarda, la benedicció de coques, la gran participació de la gent del barri amb l'acompanyament de les gralles del Penedès i els tocats de canya. Trasllat al parc de Neus Català, on s'havia programat l'activitat infantil a càrrec de l'Esperi Zig-Zag, i mentrestant a la Riera de la Bisbal, que enguany ha inspirat un esdeveniment que ha passat per la vila al Tour de França, entre els temes que s'han satiritzat a la falla hi havia la renaturalització a la Riera de la Bisbal, el nou sistema de recollida de residus o, el més espectacular, la desaparició de la passarel·la que comunicava sobre la Riera de la Bisbal amb els nens del Vendrell. A 9:45 del vespre es va dur en terme l'encesa de la falla, acompanyada d'un modest castell de focs, i la jornada es va tancar amb el concert de músics al carrer a la placeta de França. I ens queda per explicar encara, perquè és rellevant, insisteixo, avui és el dia de la carretera, demà farem una mica de resum, però demà, dimecres, és el dia gran del barri de la Plaça Nova i Barceloneta, perquè es vagin fent una idea, a la matinada d'aquest dimarts a dimecres es començarà a plantar la falla a la plaça Pep Jai. A les 8 del matí, pels carrers del barri, matinades amb les garatges del Baix Penedès. A les 10 del matí, a la plaça Nova, les tradicionals cucanyes infantils. A les 11 del matí, visita guiada a la Casa Nadiua de Pau Casals, al carrer Santana, a tocar de la plaça Nova. La concentració de parelles del Pavaneit serà a les 6 de la tarda a la plaça del Tívoli i a 6:45 començarà el cercabarri del Pavaneit, on les parelles amb les coques aniran acompanyades de les gralles del Baix Penedès i els grallers tocats de canya. A 7:45 del vespre, a la plaça Nova, animació infantil amb una veïna del barri, la Leida Manyes. L'encesa de la traca i la seva cremada, la cremada de la falla, es farà a partir de 9:45 del vespre a la plaça Pep Jai. A les 10 de la nit, els sopars de veïns al carrer, que és una de les joies d'aquestes festes vendrellenques, a 10:45 de la nit a la plaça Pep Jai, pavaneit nocturn, i després concert amb Waikiki, sessió de DJ i molts vendrellencs acumulant son i calor al llarg de tota la setmana. I encara que sembli estrany, aquests dies encara estem amb actualitat esportiva, i a més una actualitat esportiva intensa, perquè ja fa anys que el bàsquet es fa protagonista al Vendrell, concretament a Coma-ruga, perquè l'AVE Vendrell celebra el Campus Taronja, batejat també com Ferran Trilles, que ha tornat a exaurir les seves places per 9è any consecutiu. És la 15a edició del Campus Taronja Ferran Trilles, com els he dit, un treball de la Beva Andrell, i ha tornat a omplir totes les places disponibles. És una iniciativa en què jugadors i jugadores de diverses edats gaudeixen d'una setmana plena de bàsquet i d'activitats lúdiques, i a més és un reclam per a aquells que a través de l'esport visiten el Vendrell i les seves platges. És una informació del Dani Sancho, dins la qual escoltarem Eric Blay, que és entrenador de l'AVE Vendrell.
14: Aquest dissabte, el Campus Taronja Ferran Trilles, organitzat per l'AVE Vendrell, ha tancat la seva 15a edició. Una setmana on els diferents joves participants han treballat entrenaments tècnics, tàctics i de preparació física, alhora que han gaudit de diferents sortides i activitats lúdiques. Es tracta d'una de les iniciatives insígnies del Club Vendrellenc, que any rere any exhaureix les seves places amb una molt bona crítica per part dels participants.
15: La valoració és molt positiva, tanquem aquesta 15a edició molt contents i contentes, amb 80 participants, que són les places que vam oferir. Per 9è any consecutiu, aquestes places aconseguim que s'esgotin, i amb gent d'aquí i gent de fora, i crec que això al final és el millor èxit i el que més resumeix el bon funcionament d'aquesta activitat i el que gaudeix la canalla.
14: El campus, adreçat a jugadors i jugadores nascuts entre els anys 2008 i 2018, ha repetit la seva fórmula habitual, posant el focus en una metodologia adaptada a cada grup i nivell, des de treball a la presa de decisions i sessions físiques per a cadets i júnior, fins a entrenaments d'aprenentatge tècnic-tàctic i sessions de coordinació i desenvolupament motriu per als més petits. Els entrenaments s'han combinat amb activitats lúdiques com gincanes, jocs d'aigua i una sortida al parc aquàtic Acòpolis, entre d'altres. Una proposta que continua sent molt atractiva pels joves, fins al punt que alguns hi tornen anys més tard.
15: Tot, no? Nosaltres ens quedem amb la continuïtat d'aquests nens i nenes que potser començaven fa 10 anys i que avui, 10 anys més tard, potser eren petits i ara ja són juniors, cadets, però els seguim tenint aquí, i per nosaltres això és el millor reconeixement que tenim.
14: La propera cita de l'AVE Vendrell serà el 3x3 Vila del Vendrell Lluís de Pena, que es durà a terme diumenge 12 de juliol a la plaça Germans Trilles, un dia després del 3x3 del circuit pro de la Federació Catalana de Bàsquet.
16: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: un parell de coses més, informacions en format més breu abans de la previsió meteorològica tan important en un dia com avui, un dia en el que, per cert, hem vist els núvols dels incendis de l'Anoia a sobre del Vendrell. La primera, recordar que fins al pròxim 20 de juliol tothom és a temps de participar del sorteig que dona dret a ser al balcó de l'Ajuntament el dia de Santana o Santaneta. Això es pot fer a través de l'APP eAgora o presencialment a punts habilitats, per exemple, a l'entrada de l'Ajuntament i altres indrets. Què permet guanyar aquest sorteig? Doncs que un ciutadà, sense càrrec polític, pugui ser al balcó de l'Ajuntament per gaudir de la cercavila popular, de la ballada d'honor, dels castells del dia de Santana o de la cercavila i ballada de grups infantils del dia de Santaneta. Es va posar en marxa ahir la possibilitat de participar al sorteig i és vigent fins al pròxim dia 20 de juliol. I l'altra, una cosa que segurament més d'un ja ha vist hores d'ara i que és ben a prop de Ràdio Vendrell. Han començat les obres de millora del Parc de la Miguelina, que és aquest parc que hi ha darrere de la plaça de la Palla, al costat també de les Carmelites, amb una edificació molt singular que té una escultura, la Ramona, el Josep Canyes, i que amb els treballs s'ha d'aconseguir adequar el seu entorn, aconseguir col·locar-hi nous jocs infantils i, a més, una millora de l'accessibilitat i també del confort en aquest espai vendrellín. És una obra reclamada pels veïns des de fa força temps en aquesta part del Vendrell que ja està en marxa i veurem finalment quin és el seu resultat. Ara sí, és el moment de conèixer la previsió meteorològica.
16: El temps amb Marc Rodero.
3: Tanta calor com ahir o com en dies anteriors, esperant que en algun moment d'aquesta setmana o de la que ve la situació canvi una mica. Rodero, bona tarda.
17: Molt bona tarda, Llorenç, bona tarda a tothom.
3: Això s'està fent difícil, eh? I llarg.
17: Sí, llarg, i encara ens queden uns quants dies, eh? I el pic més alt d'aquesta calorada l'esperem entre demà i dijous, per tant encara no ho han dit tot les temperatures, perquè encara podríem pujar una miqueta més. Avui un dia radiant, marcat absolutament pel sol, aquest matí amb aquesta estela de l'incendi que tenim situat cap a l'àrea de l'Anoia, encara ha anat afectant bona part de la comarca, a hores d'ara ha minvat bastant, la qual cosa vol dir que sembla que la situació comença a estar en vies de solució. De moment parlem d'aquesta situació d'estabilitat, de sol, que també serà vàlid per demà. Demà també esperem una jornada marcada pel sol durant tot el dia arreu del territori amb unes temperatures encara similars a les d'avui, de tocar dels 38-39 de l'interior entre els 29 i els 31 a la resta de la comarca, puntualment també algun 32 cap a la plana central. Parlaríem d'aquesta situació d'estabilitat que tindrà continuïtat encara de cara a les properes jornades i la situació marítima també molt plàcida a tots els quadrants costaners de la comarca.
3: O sigui que allò que es veia des del coll de Calafell a les 8 del matí que ho he vist jo, no eren núvols, eh?
17: No, realment, era el fum de l'incendi de l'Anoia, exacte.
3: Vinga, a veure si demà, com a mínim, ens despertem sense fum.
17: Desitgem que sigui així.
3: Gràcies, Marc.
17: Adéu-siau.
3: I aquí ho deixem, són coses de l'estiu, acostem-nos el menys possible, no posem en perill la natura, perquè ens estem posant en perill a nosaltres. Bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques que qualifiquen de crítiques. D'una banda, la marinada que bufa la zona, de l'altra, les altes temperatures. Tot plegat afavoreix els focus secundaris. La consellera d'Interior, Núria Parlona, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
4: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
2: A l'Anoia es dona ja per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, i 377 en el nivell 3. A més, hi ha restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures les properes hores. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
5: Bon dia. Continua aquesta calorada. I, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dimarts, 7 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres en un pati interior. Sònia Kerr.
6: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. No hi ha hagut ferits.
2: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
6: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
2: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
6: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ens ho explica Beatriz Fernández, que és la directora de la Fundació Arrels.
7: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
2: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
6: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
2: Els esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
8: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà. El dia en què el conjunt perico ha anunciat la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
2: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques en aquests moments. Fins ara el foc ha afectat 113 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret, que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
9: Hola, bon dia. Segon dia de l'incendi a Sant Manat. El que va començar ahir en un camp de correu prop del polígon a Mas d'Encisa va enfilar-se cap al bosc de Guantal i el Farell i a hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades, o és una xifra no oficial. S'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters que porten treballant des de les 9 del matí. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sant Manat, on ha tingut lloc la compareixença de la consellera Núria Parlon amb les tres alcaldies del municipi i el cap de bombers David Borrell. Sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, ha comentat això.
10: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
9: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament.
11: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar. Com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.

0: les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, al nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
1: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem desperts un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per ser tranquil, perquè...
2: En qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però...
1: Bueno, la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, pues, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt a propet, doncs realment la situació és... una mica angoixant.
0: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
3: I a tot això us hem d'afegir una última hora, perquè ara mateix 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un nou foc agrícola. En aquest cas s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà, a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia, què en sabem?
4: Bon dia. Doncs de moment poca cosa. Fa pràcticament una hora que s'ha declarat aquest incendi a Savallà del Comtat i ja hi estan participant més de 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers de la Generalitat de Catalunya. A l'espera de més informació, de moment sabem que és un foc agrícola i que està en una zona cap al camí del Bió, en un camp, com dèiem, agrícola al riu del Corb i al nucli de Segura, mig camí entre les dues coses. Actualment cal destacar també que el mapa de risc d'incendi en tota aquella zona de la Conca de Barberà, concretament cap a la Baixa Segarra, es troba a nivell 4 d'alerta. A més, també recordar que la Conca de Barberà és una zona de cultiu i un incendi agrícola pot complicar-se molt a la zona perquè és una zona d'amplis cultius.
3: Gràcies, Laia Molné, des de l'Espluga FM per aquesta última hora sobre aquest nou incendi declarat, recordem, un foc agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. I seguim amb més focs perquè avui la simultaneïtat doncs, és el gran problema de la jornada, com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els bombers donen per estabilitzat ja l'incendi declarat a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara està confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
5: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
6: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no saben incidències reals, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resulta aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb una família afectada. Té el polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon, ahir ens van comunicar que hi havia 3 o 4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem darrere del tema.
5: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
3: I 5è dia d'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar finalment que el foc està controlat. Recordem que està estabilitzat des d'ahir. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
7: L'incendi al massís de les Gavarres segueix estabilitzat, però sense controlar. Això sí, pocs minuts després de la 1 de la tarda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paniqué, ha avançat que esperen poder-lo tenir controlat en poques hores. Els bombers continuen treballant sobre el terreny amb dos objectius paral·lels, evitar revifades de les flames i apagar el foc que encara resta actiu. El massís de les Gavarres es manté tancat i des del govern de Catalunya llancen un missatge demanant responsabilitat a la ciutadania. La simultaneïtat de diversos incendis ha fet que alguns efectius que treballaven a la zona s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya.
3: En relació amb aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com han demanat Junts i la CUP. Mònica Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
9: Sí, sí, efectivament. Tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa.

0: Concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
1: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Panec ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
2: Això pel que fa als incendis declarats fins ara, que no són pocs, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt per risc extrem, i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
3: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
2: I més enllà de les nostres fronteres, l'incendi de Trevillac, a la Catalunya del Nord, continua actiu. Afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
3: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les autoritats. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els 400 dels Pirineus Orientals.
4: Notícies en xarxa.
2: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns en el centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagués, el director de bombers de Barcelona.
6: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
5: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
7: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
5: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al centre cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
2: Esther, seguim amb tu perquè justament per atendre emergències com aquesta existeix el Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona, el CECOR. Doncs bé, ara ampliarà i modernitzarà les instal·lacions. S'ubicaran a les Tres Xemeneies, al Paral·lel, i les obres començaran a principi de l'any que ve.
5: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
8: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
5: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
2: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent. Es tracta d'un augment del 6,6%. I reclama, a més, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés. És el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda. El PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
10: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
9: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on augmenten les persones novelles sense llar, i 7 de cada 10 de tot el conjunt no té cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Adverteixen que el sensellarisme es cronifica i fan una crida a les administracions per actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
12: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
11: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
2: A Veneçuela ja són més de 3.500 les persones mortes pel doble terratrèmol de la setmana passada. La xifra de ferits se situa en prop de 17.000. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha actualitzat a 35 la xifra de ciutadans espanyols morts, mentre que n'hi ha 140 que continuen desapareguts.
3: Ara Veneçuela intenta gestionar la tornada a la normalitat de la millor manera, però amb diversos reptes. Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, apunta les principals preocupacions de les organitzacions que treballen sobre el territori.
13: I bàsicament el que ens preocupa ara mateixa és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt a principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics.
3: En aquest context, Font afegeix que un dels altres efectes dels terratrèmols ha estat l'impacte sobre les infraestructures sanitàries.
2: Els ajuntaments afectats pel Pla d'Energies Renovables es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Ja són gairebé 270 els municipis que demanen reformular el pla impulsat pel govern per construir plantes eòliques i fotovoltaiques arreu del territori. Avui s'han manifestat a Girona. Anem fins allà, a Girona FM, Saïd Zbat.
14: Fins a 263 municipis catalans en reclamen la revisió del Pla Ter, el pla que regula la implantació de renovables al territori. Els ajuntaments afectats es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Preveuen arribar als 270 municipis abans que acabi la setmana. Escoltem Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls.
15: L'elaboració del Pla Ter, presentat ja del tot completat, ha estat fet sense comptar amb la participació real i efectiva de la ciutadania. Ja sigui de manera individual, ja sigui de manera organitzada, ni per part dels ens locals ni de les entitats ambientalistes més representatives implantades al territori.
14: Tarés denuncia que el pla s'ha tramitat sense una participació local real, de manera fragmentada i parcial, i recordar també que més del 90% dels municipis afectats tenen menys de 1.000 habitants i necessitats de consum mínimes sense que els hagi ofert cap compensació.
2: I arriba a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
17: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
16: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
2: I 9 poblacions i una norantena d'artistes componen la 15a edició del Festival Eufònic, que té Amposta i el Delta de l'Ebre com a epicentres. Amposta Ràdio, Sílvia Berbís.
18: La programació d'enguany es transforma en un recorregut entre l'escolta immersiva i la pulsió física dels directes nocturns, des de les tardes expansives al format assegut del Club a les Arts Visuals, tot en un festival eclèctic que té 3 inauguracions i una part central que es desplegarà entre el 16 i el 18 de juliol. 15 anys és una excusa per fer-la grossa en un festival que de per si trenca esquemes. Vicent Fibla és el director.
19: Eufònic és un festival molt, molt divers, en tant que té moltes disciplines, toca amb molts pals, però és així. Hi ha la part d'instal·lacions artístiques, hi ha molta música, però no és un festival de música, hi ha moltes propostes del sonor, hi ha moltíssimes propostes d'audiovisuals i d'espectacles audiovisuals, no?
18: També destaca l'Eufònic, però centrat en la relació entre la ciència i la creació.
2: I arriben els esports. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol ja ha tornat a la feina després de les vacances.
20: Bon dia, Marta. Sí, el conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 26-27. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinci Harman. L'escoltem.
21: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada.
22: A very good season. This is something I missed a little bit in...
21: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
22: With the Liga...
20: El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley de la Premier League. La selecció espanyola es va classificar per disputar els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal per 1-0 amb una diana de Mikel Merino al minut 91 de partit. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
23: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
20: Espanya jugarà contra Bèlgica el bitllet per les semifinals, una selecció belga que va guanyar els Estats Units per 1-4. El mercat de fitxatges de casa nostra, Ángel Donato, es converteix en el nou entrenador del Girona B per a la pròxima temporada. Arriba procedent amb 36 anys del juvenil A de l'Atlètic de Madrid. Escoltem el nou entrenador del filial gironí.
24: Bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Un gran club. Y yo creo que es un orgullo poder representar los valores del Girona, de este escudo. Y bueno, creo que al final me veo representado también en la forma de jugar, en su estilo, en su modelo. Y bueno, como digo, es muy bonito estar aquí, es un orgullo, es una responsabilidad y espero poder hacerlo bien.
20: Ángel Donato tindrà acompanyant a la banqueta una llegenda del Girona, i és que el seu segon serà Àlex Granell. A més, el Manresa, que assolí l'ascens a segona federació, anuncia la renovació per una temporada més de Moja Edzarfani. El jugador marroquí es va convertir en un dels artífecs de l'ascens amb 9 dianes en 33 partits.
2: Gràcies, Jordi Cervantes. Gairebé més de 3 minuts i seran ja 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
6: Una cigarreta... o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
8: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
25: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
7: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Bon dia, són 2:15.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques crítiques que hi ha a la zona. D'una banda, la marinada que bufa, de l'altra, les altes temperatures que afavoreixen els focus secundaris, especialment al flanc dret, el que va cap a Caldes de Montbui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta al perill que convisquin diversos incendis alhora.
26: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
2: A l'Anoia es dona per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, 377 en el nivell 3 i restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
2: I seguim molt pendents d'un foc declarat fa pocs minuts. 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. De seguida us ho ampliem. És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres de diàmetre en un pati interior. Sònia Kerr.
5: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. De fet, des de la mateixa obra han donat l'alerta després de detectar moviments verticals. Això sí, no hi ha hagut ferits.
2: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
5: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
2: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
5: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme és cronificat i que cada cop hi ha més novells. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació.
9: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
2: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
5: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 40a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
2: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
20: El conjunt blanquiblau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà. El dia en què el conjunt pericó anuncia la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
2: El control de Soibal López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de terreny i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Última hora, des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
10: Hola, bon dia. Segon dia d'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir a prop d'un camp de conreu, al polígon de Mas d'Encisa, va girar-se cap al bosc entre Guanta i Alfarella. A hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades i s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la Núria Parlon, la consellera, amb les tres alcaldies dels municipis afectats, i el cap de bombers, David Borrell, sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, comentava el següent.
11: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del faret hem de tenir a la gent protegida.
10: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament de Caldes de Montbui i Castellà.
12: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de l'Anoia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius als secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
10: Després de les paraules optimistes de la consellera, esperem que no hi hagi complicacions ni altres incendis arreu del país, com el que està succeint ara mateix a Savallà del Comtat, que ja s'han destinat 20 dotacions de bombers. Òscar Guijarro, Ràdio Caldes.
2: Aquest incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores, malgrat la incertesa que encara regna. L'aire de Déu.
13: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
14: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
15: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
14: bueno, a la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt a propet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
13: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
2: I com ens avançaven des de Ràdio Caldes, tenim una última hora, un nou incendi amb una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers. Estan treballant en un foc agrícola que s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia.
16: Bon dia. Doncs concretament ara parlem ja de més de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que treballen en aquest incendi a Savallà del Comtat. Cal recordar que el foc ha començat en una zona agrícola fa una mica més d'una hora i mitja, a la 1:11, però que actualment ja està arribant aquest foc inclús a zona de vegetació forestal. Cal recordar que tota la zona de la Conca de Barberà és típica de cultiu i, per tant, hi ha moltes zones que actualment estan segant i, tot i que encara no hi ha informació, podria haver-se iniciat per aquí aquest incendi. El foc ha arrencat prop del camí del Vió, en una zona entre el riu del Corb i el nucli de Segura, i actualment també cal concretar que el municipi de Savallà del Comtat està en risc d'incendi nivell 4, el que podria complicar encara més les coses.
2: I és que la situació és complicada gràcies, Laia, als bombers en un altre dels focs que tenim oberts encara a Catalunya donen per estabilitzat l'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara hi ha confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
5: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i també indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
17: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no són incidències reals, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resulta aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon, ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon plans d'arau amb afectacions, avui encara estan treballant, per tant estem darrere del tema.
5: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
2: Els bombers també continuen treballant en l'incendi al massís de les Gavarres, declarat ara fa 5 dies. Volen, sobretot, evitar revifades i poder anunciar aviat que el foc està controlat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, avisa que, malgrat que el pitjor d'aquest incendi ja ha passat, no es pot abaixar la guàrdia i considera que cal anar en compte amb les possibles represes. Són declaracions a la xarxa.
18: El vent dels primers dies que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar, això volia dir que hi podia tornar. La situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat. Deixa'm-ho dir així, eh?
2: En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
6: Sí, sí, efectivament. Tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
1: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
2: Tot plegat, que no és poc pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
5: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del Massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, això sí, però no al medi natural.
0: Notícies en xarxa.
2: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns situat al centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagués, el director de bombers de Barcelona.
21: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
19: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
22: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
19: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al Centre Cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
2: 3:45, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent, una pujada del 6,6%. A més, reclama el Partit Popular responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
24: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
23: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer a la ciutat. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
4: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
3: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
2: Atenció a aquesta tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge per tractar l'endometriosi. És molt menys invasiva que la cirurgia, dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i, a més, millora el control del dolor.
7: Bellvitge continua ara amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. La doctora cap de la investigació és Amparo García Tejedor.
8: Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
7: En aquesta investigació hi participen gairebé 300 dones.
0: Notícies en xarxa.
2: Hem de passar avui també pel Baix Camp perquè l'expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació es van exhaurir en només 10 dies i davant l'allau de reserves, l'Ajuntament n'ha ampliat l'aforament amb un miler més. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
9: Les noves places es poden reservar gratuïtament a partir d'aquest dimarts a través de la pàgina web municipal. El gran punt d'observació s'instal·larà al carrer Blanquers i, a més del seguiment en directe de l'eclipsi, amb l'astrofotògraf Carlos Uriate, la jornada inclourà concert, restauració, servei de bus llançadora i ha de nit una observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha afirmat que la ciutat està preparada en tots els aspectes per acollir aquest fenomen astronòmic històric.
25: Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran. Hem preparat la ciutat per poder els rebre amb tota comoditat.
9: Durant el juliol, mitjançant una campanya a tots els barris de la ciutat, també es repartiran 16.000 ulleres homologades imprescindibles per seguir l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Decret en presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
7: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
2: Aena adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental.
7: És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi de l'impacte sobre espais protegits com la Ricarda o el Remolar.
2: És moment per a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició i ho fa amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
27: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
26: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
2: I Osona acollirà aquest cap de setmana el Festival Internacional Centelles en Curt, un nou festival de curtmetratges que combina cultura i solidaritat. El nou FM, Ona Fàbrega.
10: Centelles estrena aquest cap de setmana la primera edició del Festival Internacional Centelles en Curt, un certamen dedicat al curtmetratge que neix sota el paraigua de l'associació Clamor per Uganda i que combina cultura i solidaritat. En aquesta primera edició se n'han presentat més de 170 curtmetratges. Un jurat d'àmbit estatal n'ha seleccionat 40 que es projectaran dissabte al Casal Francesc Macià. Isabel Roma és la codirectora i la presidenta de l'associació Clamor per Uganda.
11: És un festival que no classifica amb ficció, documental i animació, sinó que només analitza el curt, que per ser una primera edició han entrat més de 170 curts d'una qualitat impressionant dels millors distribuïdors tops. D'aquests n'hem seleccionat 40 amb un visionat que ha tingut un jurat a nivell estatal.
10: El festival arrencarà divendres amb una gala inaugural i una catifa vermella. Continuarà dissabte amb les projeccions i activitats per al sector audiovisual i també es tancarà diumenge amb una matinal infantil i el lliurament dels Premis Cerdà.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol torna a la feina després de les vacances.
12: Bon dia, Marta. El conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 2026-2027. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Hartman. L'escoltem.
13: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge, és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. A very good season. This is something I missed a little bit in... Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga. With the Liga.
12: El defensa de 24 anys arriba cedit del Barlein de la Premier League. A més, en futbol al Mundial, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final, i és que la selecció es va imposar a Portugal per 1-0 amb diana de Mikel Merino, mentre que els belgues han guanyat aquesta matinada als Estats Units per 1-4. En bàsquet, a la penya, 26-27 comença a agafar forma després de la marxa oficial de Han, Vives, Hanga i Crack, i les pròximes sortides de Drell, Rússic i Allen. Els verdinegres ja tenen el seu primer fitxatge, Xavi Ballester, al Radio Ciutat de Badalona.
14: Ali Reyes és el primer fitxatge oficial de la sisa joventut pel club vinent. Reyes arriba procedent del Quinzenàs Manresa, on s'ha convertit en un jugador internacional amb unes mitjanes de 13,3 punts, 5,2 rebots i un 40% d'encert en triples. El nou jugador verdinegre signa per les dues pròximes temporades amb opció a una tercera, i la penya s'assegura poder obrir el camp amb el seu tir exterior. El jugador es va formar al planter de Valladolid i abans d'aterrar al Nou Congost va jugar al Bilbao Basket. Es dona la circumstància que el germà d'Àlex Reyes, l'Álvaro, que actualment juga al sub-22 del Burgos, va formar part del planter del Joventut fa uns anys, i la família ja coneix perfectament el club i Badalona.
12: L'Esport Girona anuncia la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. En seran 5-4 de consecutives defensant la samarreta gironina. El director esportiu Pere Puig valora aquesta renovació.
15: Contents de denunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha aportat fins ara.
12: I el Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB després de guanyar-s'ho a la pista i d'un esforç als despatxos. El conjunt Potablava podrà assumir la plaça a la categoria de bronze del bàsquet estatal. Jonathan Marín, al Prat Ràdio.
16: El Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent, tot i la incertesa de les darreres setmanes. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP, tal com ho ha confirmat el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, als micròfons del Prat Esports.
20: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. L'1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se tothom. Pagar uns diners
27: d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
16: El president també ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, que comptarà amb 6 renovacions. Algunes ja les coneixem, les de Rai Carrasco i Sergi Costa, 100% oficials, i les que va detallar el president, les de Salvans i Thomas Smallwood. I també ha anunciat algunes sortides. La que més ha cridat l'atenció és la de Marc Cessé per decisió tècnica.
12: I a l'hoquei lliga masculina, 3 fitxatges. El Barça s'ha fet amb l'italià Davide Gavioli, procedent del Ticino. Ferran Font, que deixava el Barça, fitxa pel Voltregà. Iñaki Cabezas deixa el Sant Just i fitxa per l'Igualada.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen en un nou incendi a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. El foc ha començat en una zona agrícola. Sembla que hi ha fins i tot el confinament d'un nucli. Ens ho comenta la nostra companya Laia Molner de l'Espluga FM. Bona tarda, Laia.
2: Bona tarda, doncs mira, concretament parlem del petit nucli de Segura, que és una part de Savallà del Comtat, que de moment han demanat el confinament, tancant portes i finestres. Cal recordar que l'incendi ha començat a la una i molt poc, que ha començat en una zona agrícola, però que ja toca inclús vegetació. De moment estan treballant en els dos plans de foc per evitar que es puguin obrir, però cal recordar que la Conca de Barberà és una zona on es treballa molt al conreu, i això podria complicar i molt la situació de cara a les futures hores. De moment, 17 dotacions de bombers, també 3 dotacions aèries, i anirem informant d'avanços.
1: Moltíssimes gràcies, Laia. Doncs anirem informant, però esperem poder informar ben aviat de que tot està controlat. I continuem parlant de foc, preocupació per l'incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que hi ha afectat 130 hectàrees de terreny. Els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques. Avui ja en parlava la consellera Núria Parlon.
3: Nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
1: I a l'Anoia es dona per estabilitzar l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Pensem que hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 377 en el nivell 3 i restriccions al medi natural. Mentre recordem que encara hi ha el cinquè dia d'aquest incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar aviat, esperem que sí, que aquest foc està controlat. I avui hem sabut que hi ha desallotjades 5 finques del carrer Putxet a Barcelona per un esborrang en el pati d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de la construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís. A les 11 del matí l'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció als veïns. I el govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa. És el pas imprescindible per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades, per cert, són les governades per als populars.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: boca.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Sigueu molt benvinguts a les notícies de la ràdio del dimarts dia 7 del mes de juliol de 2026. Les fem possibles el Joan Márquez a les vies de so, el treball de tècnics i redactors de la casa que ens aporten els continguts que avui posem sobre la taula radiofònica. I, a més, la col·laboració especial i en aquests dies de tan altes temperatures i risc d'incendi important del nostre home del temps, el Marc Rodero, tot plegat, conduït d'ara i endavant per un servidor, Llorenç Avinyó.
3: Sumari de titulars.
2: Que la setmana que ve entra en vigor la nova ordenança de convivència i civisme del Vendrell. Comportarà canvis i tot això ho explicarem per encetar l'informatiu, que quedi clar, que tothom sàpiga què és el que s'ha de fer per no acabar multat. Segona qüestió, també de l'àmbit polític. Unitat Vendrellenca reclama un pla de xoc per climatitzar escoles bressol i escoles d'educació infantil i primària del Vendrell. Tercer apartat de l'informatiu, en tres subapartats diferents. Anàlisi de l'impacte al Vendrell i a la comarca dels pressupostos que recentment ha aprovat el Parlament de Catalunya, pressupostos de la Generalitat. En parlaran PSC, Esquerra Republicana i Junts. A les notícies breus, allò que ens queda del pa beneit, que encara és molt, de les festes del barri del Vendrell. Altres notícies breus i al final en esports, la crònica del Campus Taronja, la gran festa del bàsquet estival a la capital de la comarca. I al final, la previsió del temps.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Som en el compte enrere per a l'entrada en vigor de la nova ordenança de convivència i civisme del Vendrell. Va ser aprovada el passat mes de març amb el vot a favor de 20 dels 21 regidors del ple. El text es posa en marxa a partir de dimarts de la setmana vinent, dia 14 de juliol. La normativa estableix moltes mesures, entre elles la prohibició de vendre alcohol a establiments comercials a partir de les 10 de la nit i també un increment de les sancions a aquelles persones que no dipositin la brossa dins dels contenidors. És una informació de Lolo García i aquí escoltarem Cristian Soriano, regidor de Seguretat Ciutadana.
4: De 750 a 3.000 euros. Aquest és l'augment de la multa que hauran de pagar totes aquelles persones que deixin les deixalles al mig de la via pública. Es tracta d'una de les novetats que inclou l'ordenança de convivència que entrarà en vigor a partir de dimarts, dia 14 de juliol, un text que prohibeix la venda d'alcohol a establiments comercials a partir de les 10 de la nit i que pretén incrementar la pressió sobre l'incivisme a partir d'un enfocament social i punitiu.
5: El 2023, quan vam arribar, hi havia un total de 369 sancions per incivisme i el 2025 el vam tancar amb un total de 1.567. És a dir, vam multiplicar per 5 el número de sancions contra l'incivisme. Aquest any seguim amb la mateixa pressió contra l'incivisme amb un total de 486 sancions amb el que portem d'any, però amb aquesta nova ordenança que ja ha entrat en vigor, ara sí tenim l'eina definitiva per poder augmentar encara més la pressió contra l'incivisme.
4: I és que la normativa es va aprovar en el ple de març passat pràcticament per unanimitat, amb 20 vots a favor de 21 possibles. Entre els seus punts, sancionar amb 100 euros aquelles persones que no ruixin amb aigua els urins dels animals, multar amb 750 euros deixar el gos a dins del vehicle o amb 1.500 barallar-se a la via pública. Una ordenança que l'Ajuntament vol explícitament més contundent amb l'objectiu d'assolir un Vendrell més ordenat.
2: seguim en política i ho fem per explicar que Unitat Mandarinenca proposa un pla de xoc per garantir que la temperatura a les aules d'escoles bressol i també dels centres d'educació infantil i primària sigui l'òptima. La proposta compromet el govern local i, en el cas dels centres d'educació infantil i primària, també el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En aquesta informació escoltarem el candidat a l'alcaldia del Vendrell d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robert. Unitat Vendrellenca reclama al govern local i a la Generalitat que s'agiliti la climatització de les escoles bressol i dels centres d'educació infantil i primària del municipi per fer front als efectes del canvi climàtic.
6: El pla de xoc consta de tres eixos. El primer és, sobretot, accelerar la instal·lació dels equips o d'aparells de climatització a les escoles bressol. No pot ser que estiguem tardant o necessitant 3 anys, o fins a 3 anys, per instal·lar o per poder climatitzar les escoles bressol. El segon eix de treball és climatitzar les escoles d'infantil i primària. Som conscients, sabem que les escoles d'infantil i primària són competència de la Generalitat i que, per tant, d'entrada l'Ajuntament es queda limitat en aquest aspecte, però el que sí que demanem és que es deleguin aquestes competències a l'Ajuntament, que l'Ajuntament les demani a la Generalitat, i que sigui el propi Ajuntament qui instal·li els nous equips de climatització de les escoles. I sigui també el mateix Ajuntament, òbviament, que després enviï la factura a la Generalitat perquè sigui ella la que hi pagui.
2: El grup també proposa que s'actuï als patis de les escoles.
6: Als patis, el que és la superfície d'exterior de les escoles d'infantil i primària, sí que són competència a l'Ajuntament, i entenem que el que pot fer és, com altres propostes que hem fet, de renaturalitzar els espais exteriors dels patis, dotar-los d'espais d'ombra, sigui amb arbrat o amb pèrgoles, nebulitzadors d'aigua i punts d'aigua, ja siguin fonts o brolladors d'aigua. Per què? Per tenir uns espais exteriors que puguin fer front al canvi climàtic i que a vegada també fora d'horari lectiu es puguin obrir perquè tota la canalla del barri puguin anar a jugar, socialitzar i poder-los donar vida i evitar que les escoles estiguin tancades perimetralment caps de setmana sencer o els dies d'entre setmana per la tarda.
2: La formació afirma que recullen un neguit de pares, mares i docents dels centres escolars de la vila. I ara obrim un apartat per referir-nos als pressupostos de la Generalitat i com valoren els partits polítics del Vendrell, de la comarca i també de l'àmbit penedesenc les inversions previstes en aquest territori. I comencem aquest repàs pel PSC, que valora molt positivament l'increment de la inversió directa planificada a la comarca amb l'aprovació d'aquests nous pressupostos de la Generalitat, malgrat que el PSC reconeix que encara resta feina per fer. Els socialistes remarquen que els recursos que s'esmerçaran al Baix Penedès s'han doblat respecte als darrers comptes generals, que no són de l'any passat, són del 2023, i que per primera vegada s'ha sortit de la cua del rànquing pressupostari de l'executiu català. Entre les actuacions previstes, en marxa l'Hospital del Vendrell o l'ampliació del CAP de l'Arbós. És una informació de Lolo García, dins la qual escoltarem Cristian Soriano, diputat al Parlament de Catalunya pel Partit dels Socialistes de Catalunya del Vendrell.
7: Un salt de 16 posicions en només 3 anys, o el que és el mateix, passar de 12 milions d'euros a 24. Un increment en matèria d'inversió que, tot i considerar-lo encara insuficient, des del PSC es valora com a positiu i, sobretot, marca una tendència que hauria de desembocar en un equilibri més just entre la política financera de la Generalitat i el creixement demogràfic del Baix Penedès. Una correcció que respon a un treball, asseguren, del tot unitari.
8: Hem multiplicat per 2 el número d'inversió que hi ha a la comarca del Baix Penedès. I això és gràcies als alcaldes i les alcaldesses de la comarca, que de manera unida, que de manera sostinguda i de manera permanent en el temps va reclamar la Generalitat...

0: que pretén començar a corregir una desinversió considerada per molts com a gairebé crònica.
1: Això és el que diu dels pressupostos de la Generalitat el Partit dels Socialistes de Catalunya. Esquerra Republicana demana, referint-se als mateixos pressupostos, un augment del nombre d'agents dels Mossos d'Esquadra, dels agents rurals i també dels bombers de la comarca. La formació independentista recorda que els nous comptes generals inclouen més places per a aquests tres cossos i que una part destacable d'aquest increment s'hauria de destinar als municipis del Baix Penedès, atès l'increment poblacional que està experimentant aquest territori els darrers anys. Per assolir-ho, Esquerra anuncia una bateria de mocions als ajuntaments i també al Consell Comarcal del Baix Penedès. És una informació també de Lolo García, especialitzat en aquest tema, dins la qual escoltarem Marta Ventura, d'Esquerra Republicana, de Sant Jaume dels Domenys, Montserrat Ventosa, l'alcaldessa d'Esquerra Republicana de Llorenç del Penedès, i Òscar Albaiceta, d'Esquerra Republicana de Catalunya, de Calafell.
0: Pressió territorial. D'aquesta manera pretén Esquerra Republicana revertir el dèficit històric que asseguren pateix el Baix Penedès. A banda de reivindicar les partides de 10 milions d'euros per a l'Hospital del Vendrell i el 1 milió d'euros per compensar la gratuïtat de la C-32 al seu pas pel Penedès, com a projectes impulsats durant el govern de Pere Aragonès, els republicans reclamen ara un augment de les plantilles de Mossos, amb 50 nous efectius deslligats de la futura comissaria de Calafell, més agents rurals que han augmentat en un 22,3% la seva activitat a la comarca, i bombers demanant que el parc del Vendrell sigui considerat de categoria A, amb 9 professionals fixes per torn, incloent-hi un sergent i 2 caporals de comandament. Un increment, doncs, lligat a la realitat demogràfica de la comarca.
2: El Baix Penedès, com ja hem dit també, és una de les comarques que ha crescut més a Catalunya durant els darrers anys. Cada vegada hi viu més gent, tenim més urbanitzacions, més activitat econòmica i un territori amb una important massa forestal. I aquesta realitat comporta més riscos i també més necessitat de prevenció i de capacitat de resposta davant de qualsevol emergència.
0: Unes peticions que se sumen a d'altres compromisos, com l'acordat amb el govern de la Generalitat, perquè estudiï la reducció del pas de transport pesant per bona part de l'interior de la comarca, mitjançant la futura construcció de la variant entre Banyeres i Llorenç. Una reivindicació històrica que hauria de millorar la seguretat viària i la mobilitat entre municipis.
3: Al final, a mi el que m'agradaria destacar és que aquest és un exemple concret de per què serveix, no?, una negociació, o per què és el que es fa en política i que serveix per transformar reivindicacions i compromisos reals, no?, de dir, d'aterrar-ho al territori. Què és el que necessitem? Això, i això és el que estem negociant o el que hem negociat en aquests pressupostos.
0: Tot plegat, una bateria de propostes que els republicans entenen que ara, amb uns nous pressupostos a la Generalitat, tindrien cabuda en l'acció de l'executiu català. Un punt de partida que pròximament es disseminarà arreu del territori.
4: Nosaltres intentarem treballar tots els ajuntaments via mocions directes, consensuades i treballades amb la resta d'equips, on governem doncs, directament, per intentar que això arribi als grups parlamentaris via moció parlamentària amb el màxim de consens del territori. Esperem que la resta de forces també ho vegin positivament.
0: El grup parlamentari d'Esquerra Republicana ha donat suport als pressupostos de la Generalitat amb la mirada posada en la millora dels serveis públics també a la comarca. Una sèrie de reivindicacions que, d'executar-se, serviria per demostrar amb tangibles que efectivament el Baix Penedès existeix.
1: I una anàlisi més de les inversions previstes en aquests pressupostos de la Generalitat, en aquest cas mirant tota la vegueria Penedès. Impulsem Penedès i Junts, que formen un mateix equip, ha posat de manifest la seva disconformitat respecte al finançament que rep la vegueria Penedès per part de la Generalitat. La xifra d'inversió per habitant prevista en aquests pressupostos, 178 euros per ciutadà, és, segons aquestes dues formacions, la més baixa del país. És una informació del Dani Sancho, dins la qual escoltarem el president d'Impulsem Penedès, el conetenc Jaume Cassanyes.
5: Segons Impulsem Penedès, amb l'aquiescència d'Unitat Vendrellenca, l'aprovació de pressupostos de la Generalitat...

0: estat la més generosa pel Penedès. El partit ha mostrat la seva disconformitat respecte al finançament que rep la vegueria en un context de creixement demogràfic constant al territori. Segons les xifres, els ciutadans del Penedès reben uns 178 euros per càpita, mentre que la mitjana catalana és de 282 euros, una diferència de 104 euros que ha provocat que des de la formació hagin sol·licitat una interlocució amb el govern de la Generalitat.
1: Nosaltres, com impulsem, farem dues coses. Per una banda, prepararem una moció per aprovar tots els ajuntaments de la vegueria, on demanarem al govern de la Generalitat una taula per planificar tota l'adaptació dels serveis públics al creixement demogràfic que estem tenint. No pot ser que, per una banda, siguem el territori que més creix demogràficament de Catalunya, és a dir, el que necessita més serveis públics, i, per altra banda, siguem el territori amb menys inversió de Catalunya. No pot ser. O sigui, és impossible, no es casa aquesta cosa de ser els que més creixem i els que menys rebem. No hi ha fórmula matemàtica que aguanti això. I qui pateix aquesta manca de sensibilitat són els ciutadans.
0: En aquest mateix marc, Junts per Catalunya també ha posat de manifest el seu malestar davant de l'aprovació dels pressupostos al territori. Uns pressupostos dels quals el partit havia proposat 144 esmenes, totes elles tombades. Entre les propostes s'hi trobaven l'ampliació de l'escola Ulldevent de la Bisbal del Penedès i el Cap de Cunit, a més de la reparació dels col·lectors del passeig marítim del Vendrell.
2: Parlem ara de les festes de barri. Primer per explicar que avui és el dia de la festa del barri de la Carretera. La programació ja la vam explicar ahir. Avui fem una mica de resum de com va ser ahir la festa del Pa Beneït al barri de França, perquè va tenir un... va tenir més d'un moment especialment emotiu, perquè el barri de França va voler tenir aquest dilluns un record per Josep Maria Bargalló. Per cert, avui, dimarts al matí, s'ha fet el seu funeral. Bargalló va ser veí del barri tota la vida i una persona absolutament implicada en moltes activitats socials i culturals, i va morir la matinada de dissabte a diumenge. Amb un sentit minut de silenci, la comissió organitzadora de la festa del Pa Beneït del barri de França li va fer un merescut reconeixement, que també va quedar palès a la falla. Si la van veure, hauran constatat que estava capitanejant aquella falla una imatge del Pep Bargalló. I després, doncs, els actes festius. Actes festius com la pitada sorollosa, la gincama de barris, el bingo amb productes de comerços locals, que ja s'havia fet prèviament, o, com sempre, el cercabarri a la tarda, la benedicció de coques, la gran participació de la gent del barri amb l'acompanyament de les gralles del Penedès i els tocats de canya. Trasllat al parc de Neus Català, on s'havia programat l'activitat infantil a càrrec de l'esperi Zig-Zag, i mentrestant a la Riera de la Bisbal, que enguany ha inspirat un esdeveniment que ha passat per la vila al Tour de França. Entre els temes que s'han satiritzat a la falla hi havia la renaturalització a la Riera de la Bisbal, el nou sistema de recollida de residus o, el més espectacular, la desaparició de la passarel·la que comunicava sobre la Riera de la Bisbal amb els nens del Vendrell. A 2:15 del vespre es va dur en terme l'encesa de la falla, acompanyada d'un modest castell de focs, i la jornada es va tancar amb el concert de músics al carrer a la placeta de França. I ens queda per explicar encara, perquè és rellevant, insisteixo, avui és el dia de la Carretera, demà farem una mica de resum, però demà, dimecres, és el dia gran del barri de la Plaça Nova i Barceloneta. Perquè es vagin fent una idea, a la matinada d'aquest dimarts a dimecres es començarà a plantar la falla a la plaça Pep Jai. A les 8 del matí, pels carrers del barri, matinades amb les gralles del Baix Penedès. A les 10 del matí, a la plaça Nova, les tradicionals cucanyes infantils. A les 11 del matí, visita guiada a la Casa Nadiua de Pau Casals, al carrer Santana, a tocar de la plaça Nova. La concentració de parelles del Pa Beneït serà a les 6 de la tarda a la plaça del Tívoli, i a 6:45 començarà al cercabarri del Pavaneit, on les parelles amb les coques aniran acompanyades de les gralles del Baix Penedès i els grallers tocats de canya. A 7:45 del vespre, a la plaça Nova, animació infantil amb una veïna del barri, la Leida Manyes. L'encesa de la traca i la seva cremada, la cremada de la falla, es farà a partir de 9:45 del vespre a la plaça Pep Jai. A les 10 de la nit, els sopars de veïns al carrer, que és una de les joies d'aquestes festes vendrellenques. A 10:45 de la nit a la plaça Petja i Pavaneit Nocturn, i després concert amb Waikiki, sessió de DJ i molts vendrellencs acumulant son i calor al llarg de tota la setmana. I encara que sembli estrany, aquests dies encara estem amb actualitat esportiva, i a més una actualitat esportiva intensa, perquè ja fa anys que el bàsquet es fa protagonista al Vendrell, concretament a Coma-ruga, perquè l'AVE Vendrell celebra el Campus Taronja, batejat també com Ferran Trilles, que ha tornat a exaurir les seves places per 9è any consecutiu. És la 15a edició del Campus Taronja Ferran Trilles, com els he dit, un treball de la B. Vendrell, i ha tornat a omplir totes les places disponibles. És una iniciativa en què jugadors i jugadores de diverses edats gaudeixen d'una setmana plena de bàsquet i d'activitats lúdiques, i a més és un reclam per a aquells que a través de l'esport visiten el Vendrell i les seves platges. És una informació del Dani Sancho, dins la qual escoltarem Eric Blay, que és entrenador de l'AVE Vendrell.
0: Aquest dissabte, el Campus Taronja Ferran Trilles, organitzat per l'AVE Vendrell, ha tancat la seva 15a edició. Una setmana on els diferents joves participants han treballat entrenaments tècnics, tàctics i de preparació física, alhora que han gaudit de diferents sortides i activitats lúdiques. Es tracta d'una de les iniciatives insígnies del Club Vendrellenc, que any rere any exhaureix les seves places amb una molt bona crítica per part dels participants.
3: La valoració és molt positiva. Tanquem aquesta 15a edició molt contents i contentes, amb 80 participants, que són les places que vam oferir. Per 9è any consecutiu, aquestes places aconseguim que s'esgotin, i amb gent d'aquí i gent de fora, i crec que això al final és el millor èxit i el que més resumeix el bon funcionament d'aquesta activitat i el que gaudeix la canalla.
0: El campus, adreçat a jugadors i jugadores nascuts entre els anys 2008 i 2018, ha repetit la seva fórmula habitual, posant el focus en una metodologia adaptada a cada grup i nivell, des de treball a la presa de decisions i sessions físiques per a cadets i júnior, fins a entrenaments d'aprenentatge tècnic-tàctic i sessions de coordinació i desenvolupament motriu per als més petits. Els entrenaments s'han combinat amb activitats lúdiques com gincanes, jocs d'aigua i una sortida al parc aquàtic Aquàpolis, entre d'altres. Una proposta que continua sent molt atractiva pels joves, fins al punt que alguns hi tornen anys més tard.
3: Tot, no? Nosaltres ens quedem amb la continuïtat d'aquests nens i nenes que potser començaven fa 10 anys i que avui, 10 anys més tard, potser eren petits i ara ja són júniors, cadets, però els seguim tenint aquí, i per nosaltres això és el millor reconeixement que tenim.
0: La propera cita de l'AVE Vendrell serà el 3x3 Vila del Vendrell Lluís de Pena, que es durà a terme diumenge 12 de juliol a la plaça Germans Trilles, un dia després del 3x3 del circuit pro de la Federació Catalana de Bàsquet.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Un parell de coses més, informacions en format més breu abans de la previsió meteorològica tan important en un dia com avui, un dia en el que, per cert, hem vist els núvols dels incendis de l'Anoia a sobre del Vendrell. La primera, recordar que fins al pròxim 20 de juliol tothom és a temps de participar del sorteig que dona dret a ser al balcó de l'Ajuntament el dia de Santa Anna o Santa Neta. Això es pot fer a través de l'APP eAgora o presencialment a punts habilitats, per exemple, a l'entrada de l'Ajuntament i altres indrets. Què permet guanyar aquest sorteig? Doncs que un ciutadà, sense càrrec polític, pugui ser al balcó de l'Ajuntament per gaudir de la cercavila popular, de la ballada d'honor, dels castells del dia de Santana o de la cercavila i ballada de grups infantils del dia de Santaneta. Es va posar en marxa ahir la possibilitat de participar al sorteig i és vigent fins al pròxim dia 20 de juliol. I l'altra, una cosa que segurament més d'un ja ha vist hores d'ara i que és ben a prop de Ràdio Vendrell. Han començat les obres de millora del Parc de la Miguelina, que és aquest parc que hi ha darrere de la plaça de la Palla, al costat també de les Carmelites, amb una edificació molt singular que té una escultura, la Ramona, el Josep Canyes, i que amb els treballs s'ha d'aconseguir adequar el seu entorn, aconseguir col·locar-hi nous jocs infantils i, a més, una millora de l'accessibilitat i també del confort en aquest espai vendrellín. És una obra reclamada pels veïns des de fa força temps en aquesta part del Vendrell que ja està en marxa i veurem finalment quin és el seu resultat. Ara sí, és el moment de conèixer la previsió meteorològica.
4: El temps amb Marc Rodero.
2: Tanta calor com ahir o com en dies anteriors, esperant que en algun moment d'aquesta setmana o de la que ve la situació canviï una mica. Rodero, bona tarda.
5: Molt bona tarda, Llorenç, bona tarda a tothom.
2: Això s'està fent difícil, eh? I llarg.
5: Sí, llarg, i encara ens queden uns quants dies, eh? I el pic més alt d'aquesta calorada l'esperem entre demà i dijous, per tant encara no ho han dit tot les temperatures, perquè encara podríem pujar una miqueta més. Avui un dia radiant, marcat absolutament pel sol, aquest matí amb aquesta estela de l'incendi que tenim situat cap a l'àrea de l'Anoia, encara ha anat afectant bona part de la comarca, a hores d'ara ha minvat bastant, la qual cosa vol dir que sembla que la situació comença a estar en vies de solució. De moment parlem d'aquesta situació d'estabilitat, de sol, que també serà vàlid per demà. Demà també esperem una jornada marcada pel sol durant tot el dia arreu del territori amb unes temperatures encara similars a les d'avui, de tocar dels 38-39 de l'interior entre els 29 i els 31 a la resta de la comarca, puntualment també algun 32 cap a la plana central. Parlaríem d'aquesta situació d'estabilitat que tindrà continuïtat encara de cara a les properes jornades i la situació marítima també molt plàcida a tots els quadrants costaners de la comarca.
2: O sigui que allò que es veia des del coll de Calafell a les 8 del matí, que ho he vist jo, no eren núvols, eh?
5: No, realment. Era el fum de l'incendi de l'Anoia, exacte.
2: Vinga, a veure si demà, com a mínim, ens despertem sense fum.
5: Desitgem que sigui així.
2: Gràcies, Marc.
5: Adéu-siau.
2: I aquí ho deixem, són coses de l'estiu, acostem-nos al menys possible, no posem en perill la natura perquè ens estem posant en perill a nosaltres. Bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja una nova edició d'això, de la Calaixera, d'aquest espai matinal. Comencem, com sempre, puntuals i tot just després d'aquest inici de programació. I ara ja passem 2 minuts i mig de les 9 del matí. I, en conseqüència, volem ser-hi fins al migdia, fins a les 12. I això són les 3 hores diàries habituals de tota aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensió, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta o que hi puguem posar, eh? Avui és dimarts 7 de juliol, programa número 4004. Un plaer, de veritat. Gràcies per deixar que us acompanyem. I també podeu participar, i ara que ja estem en directe, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic, en aquest cas, en qualsevol moment del dia, eh? calaixera@rtv-elvendrell.cat. Ara, per començar, de seguida anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. També ja hem triat una primera cançó per posar ritme. I després, i a partir d'aquí, ja anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També repassada habitual a les principals portades dels diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i després d'aquest butlletí ja segona part de programa amb més contingut. Espai també ja habitual cada 15 dies, aquest espai sobre emprenedoria. De fet, aquest objectiu que una mica va en aquest doble objectiu, per ser exactes, que és el nivell professional i el nivell vital. És el que ens explica la Begoña Cartagena. Ella és psicòloga, coach, mentora empresarial, a través de la secció Liderar-se per viure millor, en tots els aspectes, com ara dèiem. A banda, seguirem recordant aspectes importants en matèria empresarial, com per exemple recordant tota la matèria formativa a través de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. A les 11 actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part de més contingut. Avui tocaria aquella secció tecnològica sobre perdre la por a la tecnologia, però en Joan Molines, que és el responsable d'aquesta secció, avui no ens pot acompanyar. Aquesta setmana traslladarem aquesta secció el dijous, així que el que farem és això, anar recordant contingut i anar recordant aquests aspectes importants que hem tractat aquesta temporada aquí a la Calaixera, ara que estem ja en plena temporada estival. Cada any ho fem, eh? I en aquesta ocasió volem recordar una conversa que vam mantenir ara fa ja uns mesos, tot just abans de començar la capitalitat de la sardana del Vendrell, amb dos dels referents del món sardanista local, però també nacional. Ens referim a una conversa molt especial que vam tenir amb en Joan Morros i l'Eulàlia Colet, dels Dansaires del Penedès, entre d'altres, eh? Doncs recordarem aquella amable conversa on vam parlar i molt, justament, de sardanes. I després encara ens quedarà una estoneta per la participació i les trucades, que tampoc no hi pot faltar. I això, ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja està, i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tot.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: El temps per començar, sempre pendents, això del temps, de la previsió i de fer tot allò que ens explica en Mar Rodero, que ja ens acompanya. Mar, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Sense novetats en el frente, no em sembla, Marc?
1: Zero novetats, Pere. Hem de seguir parlant d'aquesta calor intensa que tindrem també durant la jornada d'avui. Fins i tot avui encara podríem pujar una miqueta més les temperatures. Mantenim que el pic més alt arribaria entre dimecres i en especial dijous. Sembla que a partir de llavors baixaria una mica, però seria tan mica que pràcticament no ho notaríem. Per tant, avui preparem-nos per una segona jornada tòrrida, marcada per les altes temperatures i per aquest dia, per aquest ambient pesat marcat per aquesta notable pujada en els mercuris. Avui parlarem, doncs, de cel serè durant tot el dia, amb aquestes columnes de fum que encara veiem i que podem fins i tot respirar-les una miqueta perquè depèn de la direcció del vent. Ara, amb el terral nocturn, arriba a la costa, tindrà tendència a girar la marinada a partir de mig matí, migdia, i ho empenyerà cap a l'interior. Però vaja, que avui un dia de nou tranquil, estable i amb aquesta mala visibilitat. Temperatures clarament a l'alça i la situació marítima molt tranquil·la a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Perfecte, doncs, Marc, gràcies per la informació, com sempre, però abans de marxar, si et sembla, actualitzem temperatures.
1: Això mateix, mirarem de la costa cap a l'interior. 26 graus en tenim tant a Cunit com a Coma-ruga. Si anem tirant cap a dins, en tenim 27 a Bellvei, 27 a Banyeres, per exemple. 20, ho estava mirant aquí, 26 a l'Observatori de l'Arboç. Al Vendrell, a hores d'ara, en tenim 26. Però és que al Montmell ja en tenim hores d'ara 30 graus.
0: Vaja. Bé, vaja, oida. Gràcies, Marc, per la informació altra vegada. Que vagi bé i fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
0: Avui, per començar, ho farem fàcil, almenys musicalment parlant. L'última cançó de Sara Roy. Tant de bo poder parar el temps.

0: d'aquelles cançons afables. No fa falta a vegades anar més enllà que això, com per exemple aquest dimarts qualsevol de juliol. Tant de bo poder parar el temps. Nova cançó de Sara Roy per posar ritme i per començar Calaixera. En directe i en proximitat, com és i com ens agrada, a través del 107.1 de la FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: clàssic d'aquest inici de temporada, un 4 de 8, el novè ja de l'any, ràpid i solvent. 3 minuts de Castell que han donat per a dues construccions que ben aviat podrien créixer un pis més. D'entrada, un 3 de 7, lleuger de pes i encarat per tornar a entomar amb garanties el 3 de 8 i en darrera instància pilars a banda el 5 de 7. Així ho valora el co-cap de colla dels nens del Vendrell, Pere Rovira, a peu de plaça.
1: Hem actuat amb un espai que era nou, la veritat és que ha funcionat molt bé com a espai a l'hora de poder estar còmodes actuant, de poder-nos fusionar també amb el barri que toca avui, i res, content de celebrar sobretot la família del 25è aniversari del local i content sobretot dels castells que hem fet, de tornar a fer el 4 de 8 i de seguir treballant castells de 7 que ens han de servir per fer un pas més d'aquí unes diades.
0: A la diada del local també hi han pres part les castellers de Sants i els de Lleida, els Borinots, que venien a denotar-se la seva primera tipleta màgica i que han tingut en la Torre de Vuitenforra la seva millor postal, un castell majestuós i molt celebrat pel públic aplegat al Serrallo. Els de la camisa grisa han completat actuació amb dos bàsics de 8, el 3 de 8 en primera ronda i el 4 per tancar presència al Vendrell. Els castellers de Lleida, de la seva banda, han tingut el 4 de 7, la seva millor construcció amanida amb el 3 i el 4 de 7. Els nens del Vendrell no tornen a plaça fins d'aquí un parell de setmanes quan visitaran el Catllà, la primera de quatre actuacions consecutives força exigents que inclouen Santa Anna, Vilanova i Llorenç. Un turmalet on els de la camisa vermella miren d'arribar-hi ben carregats d'energia. I encara parlant de cultura popular i de la festa grossa que arriba ben aviat ja, la festa major. Aquest dilluns s'ha obert ja el termini per participar en una nova edició del sorteig que permetrà gaudir de la festa major des del balcó de la Casa de la Vila, un espai privilegiat per seguir algun dels actes més emblemàtics de Santa Anna i de Santa Aneta. Mitjançant aquest sorteig, quatre persones guanyadores, amb un acompanyant cadascuna, podran viure la festa major des d'una perspectiva única. Per al 26 de juliol, diada de Santa Anna, se sortejaran dues places dobles per seguir des del balcó l'arribada de la Cercavila de Cultura Popular, la Ballada d'Honor de Santa Anna i l'actuació castellera. Per al 27 de juliol, Santa Aneta també sortejaran dues places dobles per gaudir de l'arribada de la Cercavila de Cultura Popular Infantil i la Ballada d'Honor dels grups infantils. El sorteig és obert a tota la ciutadania, les persones menors d'edat, i podran participar sempre que vagin acompanyades d'una persona adulta. Les inscripcions es poden formalitzar fins al 20 de juliol a les 12 de la nit, en dues maneres. Telemàticament, a través del formulari disponible a l'aplicació eAgora, o presencialment als punts habilitats a l'Ajuntament del Vendrell, al Centre Cívic de Coma-ruga, al Comerç del Vendrell, al CIT i la botiga de la Festa Major, que estarà ubicada a la sala d'exposicions de la Fusteria. Cada persona podrà presentar una única sol·licitud. En cas de detectar duplicats, aquestes seran anul·lades. Igualment, una mateixa persona no podrà resultar guanyadora per als dos dies. El sorteig tindrà lloc el dimarts 21 de juliol, la setmana que ve, a les 11 del matí, en un acte públic a la sala d'exposicions de la Fusteria. En aquesta sessió s'escolliran les persones guanyadores i les reserves per cadascun dels dos dies. Amb aquesta iniciativa, la Regidoria de Participació Ciutadana vol apropar encara més la Festa Major a la ciutadania i oferir l'oportunitat de viure algun dels seus actes més representatius d'un espai excepcional, com és en aquest cas el balcó de l'Ajuntament del Vendrell. I un any més el municipi s'ha sumat a la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple. Aquesta és una proposta solidària organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple que omple cada estiu les piscines i les platges de centenars de municipis amb l'objectiu de recaptar fons destinats a la recerca i als serveis de neurorehabilitació per les persones amb esclerosi múltiple. Aquest passat 5 de juliol, el Vendrell ha portat aquesta iniciativa amb la seva piscina descoberta al complex esportiu del Club Tenis Vendrell, on persones de diverses edats s'han capbussat amb el mateix objectiu, no només recaptar diners per la malaltia, sinó també donar suport a tots aquells qui pateixen diàriament per l'esclerosi. I més qüestions, més notícies. De fet, ja en vam parlar aquí a la Calaixera. Ara ja s'ha presentat el llibre Joaquim Pell i Gener 1904-1982 i la sardana, tot puntejant. Es tracta d'un treball biogràfic que ha dut a terme en Jaume Figueres per posar en valor la figura de Joaquim

0: Campell, un home capdalt en la recuperació de la sardana després de la Guerra Civil i durant la dictadura franquista. El treball és un encàrrec de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès i la seva directora, com sabeu, és la Nati Castejón.
1: Perquè el Joaquim Pey, entre altres coses que avui descobrirem, va escriure un diari personal durant l'època de la guerra i la postguerra, que també el tornem a conèixer, i després va escriure un llibre que va titular Jo la sardana. És un llibre mecanografiat de més de 200 pàgines en el qual desenvolupa el que és la tècnica de la sardana, l'evolució de la sardana tal com es coneixia fins l'any 1949. Aquest llibre ha estat editat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell.
0: L'autor explica que el fet que enguany el Vendrell sigui capital de la sardana ha estat clau per publicar aquest estudi.
2: I aleshores, enguany, coincidint amb la capitalitat de la sardana, era el moment. El llibre, de fet, l'autor, en Joaquim Pell, va d'alguna manera guardar-lo al calaix, comptant que potser més endavant fora possible editar-lo el 1949. D'això en fa 77 anys. Doncs vam pensar, o ara o mai.
0: El treball de Figueres és exhaustiu i explica la realitat personal de Joaquim Pell, però també el context cultural, social i polític de la seva vida i de la seva obra.
2: I ell, en Pell, va veure que en aquell moment calia un manual, un treball, que partís d'una recerca, d'una documentació i d'una reflexió molt seriosa per, d'alguna manera, contribuir a la formació d'aquesta nova massa social del sardanisme de postguerra, dels anys 40 i 50. A part, hi ha un altre tema, que és que en la pràctica, en la plàstica, en la coreografia de la sardana, per part d'algunes colles de gent jove, mancades d'alguna manera de l'experiència de les generacions anteriors, s'estaven començant a divulgar unes pràctiques pel que fa al marcatge, pel que fa al punteig, que eren un xic heterodoxes.
0: La presentació d'un llibre que va tenir molt d'interès per part del públic present. Hi ha encara més presentacions de llibres en un altre context. Les escriptores Graciela Montelo i Victoria Boivier han presentat conjuntament a Comarruga els seus nous llibres, El tesoro de la familia i Mama en mi. Els relats pertanyen a gèneres literaris diferents, però que tenen aspectes comuns, com explicava una de les autores, la Graciela Montelo.
3: És una novel·la policial, és d'una trilogia, este és el tercero, con una inspectora de policía, todo bueno en Argentina, y este libro lo he llevado a Sicilia. La inspectora de policía va hasta Sicilia a buscar unas monedas griegas que el tema es que parece ser que la familia la ha robado. Entonces ella va a hacer la investigación porque es parte de la familia. Pero ahí se encuentra con la historia de su familia. Y de eso se trata esta reunión, de hablar de la familia, de las madres, de las hijas, de las amigas. De eso hablamos nosotras hoy aquí en esta charla.
0: El tesoro de la familia, aquest llibre que explica la seva autora Graciela Montelo. I en l'altra banda, Mama en mi, que és el llibre de Victoria Boivier, que és de temàtica una mica diferent.
4: Bueno, justamente hablamos del poder que tienen un poco las madres, las mujeres que nos sostienen a lo largo de la vida. En el libro hablo de los lazos también que tenemos con nuestras madres, con nuestras amigas. Bueno, con todas las mujeres un poco que sí,
3: que nos han rodeado, digamos.
4: Y bueno, es una charla así un poquito para enlazar los libros y bueno, encontrar un poquito el origen de nuestros lazos.
3: Sí.
4: I nostres famílies.
0: La presentació es feia en forma de tertúlia, destacant els aspectes en comú de totes dues obres, que són la importància de les mares i, per extensió, de la pròpia família.

I el Vendrell, que ha acollit aquest diumenge la primera ballada de sardanes de la gent d'estiu del municipi. La cita celebrava la Rambla amb la participació, la cobla principal de Tarragona. Els assistents han ballat peces com Lluna, de Quim Reixac, el Vendrell, capital de la sardana, de l'Anna Abad, que és la que estem escoltant, o Esperit de colla, d'Agustí Serra Tacó, entre d'altres. Aquesta jornada ha estat el tret de sortir del calendari estival de ballades i aplecs que omplirà la Rambla cada diumenge a les 7 de la tarda. Això, justament, en la celebració, a més d'aquest any de la capitalitat de la sardana, el Vendrell. L'única excepció d'aquestes ballades a la Rambla serà el cap de setmana del 18 de juliol, que hi haurà una ballada el dissabte a Sant Salvador i una altra el diumenge a la Rambla. A més, el divendres 11 de setembre també celebrarà la tradicional ballada de la Diada a la Rambla.

0: I amb sardanes anem a altres informacions, altres capítols informatius diaris.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: 5 minuts i poc i arribarem ja a 2:15 en punt de 10 del matí. Moment de saltar cap a les portades. Les principals portades als diaris en tota aquesta jornada d'avui dimarts 7 de juliol, que de fet sempre comencem pel Diari de Tarragona. Què passa amb el Teatre Metropol de Tarragona? Es fa aquesta pregunta en capçalera. Expliquen que fa més d'una dècada que la joia modernista de Josep Maria Jujol pateix les conseqüències dels vaivens administratius que impedeixen una recuperació de l'activitat escènica. I també avui una informació esportiva compartida per la majoria de capçaleres és la victòria al Mundial de la selecció espanyola. Miquel Merino fica Espanya en quarts de final. La Roja s'imposa a Portugal de Cristiano Ronaldo per 1-0 en els últims minuts. I dediquen la fotografia a portada. A banda d'això, altres notícies, bé, també en vinculació esportiva a Tarragona, la ressaca del Tour és l'oportunitat que estàvem esperant, satisfacció unànim de la societat. A l'Ebre, temperatures màximes i risc d'incendi. En economia, Catalunya es prepara per la seva sobirania digital. I els usuaris dels regionals denuncien trens a 35 graus i sense aire condicionat. Bé, la informació en aquesta capçalera la deixem enrere, saltem cap al diari Ara. Tres nous incendis simultanis aguditzen la situació crítica. A banda del front de les Gavarres, encara actiu, hi ha focs a l'Anoia, a Setmanat i a Artesa de Segre. Es crea un comandament únic dels bombers i Parlon qualifica el moment d'extremadament complicat. I també en aquesta portada la informació de la selecció espanyola al Mundial, triomf agònic d'Espanya. Miquel Merino, al minut 91, sentencia un duel d'alt nivell en Portugal i situa els del De La Fuente a quarts de final. Indignació al món del futbol per la impunitat de la ingerència de Trump al Mundial. Feijó copia Ayuso amb l'avortament. El líder del Partit Popular promet una llei del concebut no nascut si és president. I Sánchez posa data al nou finançament, portarà el pacte amb Esquerra Republicana de Catalunya al Consell de Política Fiscal i Financera pel 29 de juliol. I abans de marxar, i si la tecnologia ens ho permet, acabarem parlant de La Vanguardia, que també és una de les portades habituals i que justament això també ens ajuda a acabar d'entendre i conèixer quina és la informació més general que podem trobar en tota aquesta jornada d'avui. Doncs sí, sembla que sí que tenim a punt i sembla sí que podrem comentar quina és la portada de La Vanguardia avui dimarts. Portada compartida, en certa manera, incendis simultanis que posen en escac a Catalunya, tres focs declarats ahir a l'hora a Setmanat, l'Anoia i Artesa de Segre obliguen a confinar milers de persones. Tres quartes parts de la península estan en risc alt o extrem de patir incendis forestals per la calor. I per l'altra, el Mundial, un xupinazo de Merino dona el passi a Espanya, la selecció espanyola que jugarà als quarts de final al Mundial després de derrotar Portugal per 0-1 amb un solitari gol al minut 90. I sobre això, escàndol al Mundial per l'indult a un jugador dels Estats Units. El president dels Estats Units, Donald Trump, que va admetre ahir que va intercedir davant del president de la FIFA, Gianni Infantino, perquè anul·lés la suspensió per targeta vermella al jugador estrella de la selecció dels Estats Units, Folarin Balogun, que l'impedia a jugar l'eliminatòria contra Bèlgica. L'indult de la FIFA ha provocat un escàndol majúscul al Mundial. En política, Sánchez mantindrà davant de Trump el rebuig al 5% de la despesa en defensa. El Reuters obre la cimera de la OTAN amb l'advertència de represàlies per als discurs. I el jutge impedeix a Begoña Gómez anar a Turquia, però la deixa volar a Londres. I Feijó promet implementar a Espanya la llei del concebut no nascut. L'actualitat, com dèiem, la informació en aquestes portades en tota la jornada d'avui dijous 7 de juliol.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Conecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Crec que avui fem d'aquestes fusions que ens agraden i que potser mai ens havíem trobat, que és barrejar salut, esport, oncologia, rem, mar, bé, tota una fusió que a més té un contingut solidari extraordinari i que ja va començar, en certa manera, i de manera oficial, aquest passat diumenge. Estem parlant de Batecs de Mar, una entitat, una associació que parteix del rem, dels llaguts, i que és molt indicat per, sobretot, dones que han patit un càncer de mama i en el seu procés de recuperació. Un cop ja recuperades, el rem com a esport els hi pot anar molt bé. A banda d'altres moltes coses, a banda de sociabilitzar i que l'esport és bo en totes les seves paraules i en tota la seva magnitud. Així que, tot seguit, hem de parlar de moltíssimes coses. I, de fet, ens acompanya una bona representació d'aquesta nova entitat, la Montse Maldonado, que, Montse, ets presidenta?
4: Sí.
0: I, a més, timonera.
4: Sí, senyor.
0: Que és un càrrec que ara explicarem, que desconeixem, Montse.
4: Bona tarda.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Molt benvinguda. I al teu costat, la Montse Sans, que és... bugadora,
5: perdó. Pots dir de les dues maneres, ramera sí. O bugadora.
0: Bugadora, però el nom correcte és bugar, no? El bugar és el ramar.
4: Tant serveix bugar com ramar.
0: Sí? Clar, és que el mar sempre té, no, la manera particular i el seu vocabulari específic. Perquè parlem de llaguts, que són les embarcacions, parlem de remar, del rem, de bugar, etc. És molt interessant, eh? L'esport sempre té grans virtuts. L'esport de mar, que potser és un dels grans desconeguts i que també és bo apropar-ho i explicar-ho, que és molt més fàcil de la que la gent es pensa, a més, amb aquesta vessant de salut, d'oncologia, que és on parteix tot aquest projecte, oi?
4: Sí.
0: Com l'expliquem d'entrada? Qui s'atreveix a fer-ho? Qui... Va, Montse, tu. Mira. Montse Maldonado.
4: Sí, sí, perquè som molts de la
0: Montse. Sí, per això.
4: Doncs mira, la veritat és que el rem, que és un esport, com tu havies dit, és molt desconegut, perquè davant d'altres esports que són molt majoritaris, el rem és un esport que es practica a tot arreu del litoral català.
0: Sí.
4: Com a esport, pròpiament dit, des de l'any 2000. Es van ser quan es van crear clubs de rem, en aquest sentit. Respecte al rem, el llagut català, especifiquem-ho.
0: Va, ja, llagut català, sí. Encara hem d'anar
4: sí,
0: més enllà.
4: Sí, sí,
0: eh?
4: Més enllà,
0: va,
4: més enllà. Per posar-nos una mica en context, el llagut català és la típica embarcació que feien servir antigament com de pesca, amb vela, també n'hi ha, però sense vela, s'utilitzava per doncs una mica moure la càrrega des de les embarcacions grans fins a les platges. No? Aquí, concretament, l'altre dia ens ho recordava l'alcalde diumenge en la presentació de la nostra entitat, que Sant Salvador era un dels ports, un dels sisè port que hi havia a Catalunya per el tema de transmetre, per transportar les botes, no?
0: De, sí, sí, sí, de guardem.
4: Exactament, fins al que seria a la platja, no? I aleshores, doncs una mica els mariners o els pescadors que utilitzaven aquests llaguts catalans per moure les càrregues, van començar a competir una mica entre ells, i aquí van sortir unes certes rivalitats i unes mica de curses, no, que hi havia entre ells.
0: Que bé.
4: Clar, aquest esport del rem, que després va quedar en desús, perquè les embarcacions a motor i els ports van fer que les coses canviessin de paradigma, aleshores van fer que els llaguts quedessin una mica a les platges, no, per ús, doncs, personal. Què passa? A finals dels 90, al 2000, es recupera aquesta figura de llagut català i es comencen a instaurar les primeres curses no? De regates, que es diuen, no?
0: Regates. És que esteu aprenent, eh?
4: Sí, sí, perfecte.
0: Almenys estic aprenent.
4: Ja ens agrada, ja. Regates de llagut català, i a partir d'aquí doncs, van començar a aparèixer tot un seguit de clubs arreu del litoral català, i es va crear fins i tot la Lliga de catalana doncs, de llagut, la Lliga de Llagut Català, i fer un campionat de Catalunya fantàstic que tenim aquí.
0: Això crec que la gent també acaba de desconèixer, ja dic, potser l'esport de mar, tot i que vivim de cares al mar aquí, no l'acabem de conèixer en general, les moltes modalitats que hi han, i també desconeixem modalitats com aquesta i que hi ha això, hi ha com un programa de competició i un calendari de competició molt més ampli del que ens pensem.
4: Sí, sí, la Federació Catalana de Rem està molt, molt activa en aquest sentit.
0: Això, i si algú ha estat a White, perquè a mi m'ha passat, que a vegades veus per la carretera algun vehicle amb un llagut al darrere carregat que a algun lloc deu anar a competir.
4: Exacte.
0: Jo també a l'Ebre, clar, que també és alguna cosa.
4: Sí.
0: Bé, vull dir que hi ha com un mundillo prou ampli d'això.
4: Sí, i tant.
0: Doncs arriba el Vendrell, que fins ara no existia. Vendrell, suposo que barris marítims com Arruga, Sant Salvador, aquí no existia, sí que altres municipis com Calafell. Però neix també com iniciativa solidària.
4: Sí.
0: I d'aquí sorgeix aquests batecs de mar.
4: Si vols t'explico jo l'origen i la Montse t'explicarà doncs, la nostra associació.
0: Vinga,
4: com ha començat.
0: Sisplau,
4: no?
0: Sisplau.
4: Mira, la veritat és que fa a l'octubre del 2024, formant part de, com a membre de Llaguts de Calafell, llavors jo era presidenta de l'entitat, vam promoure un conveni amb la Lliga del Càncer de, de les Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, perquè ens vam assabentar que fa 30 anys hi havia uns estudis al Canadà que deien que el REM, llavors no era el llagut català, òbviament, però el REM sí que afavoria molt a la recuperació a persones que estiguessin en processos de recuperació de càncer, no? I allà van començar amb Dragon Boat, que és un altre tipus de rem, que és molt més, s'utilitza molt més els braços, però es van donar compte que els beneficis eren molt bons, no? I aleshores, no faig spoiler, això ja ens ho explicarà la Montse, que segur que és la que millor ens ho pot explicar. I aleshores, doncs, simplement van veure que això era possible, van veure que teníem llagut català, rem, ostres, firmem un conveni amb la Lliga, i aquell moment van començar 5 persones. Amb el temps, la cosa va funcionar tan bé, van començar a remar amb llaguts, no?, amb l'ajuda de membres de llaguts de Calafell, que a poc, doncs, vam anar eixamplant la base de la gent que estava acollint-se al projecte. I, doncs, bé, va ser com a inicis de gener d'enguany que vam dir, doncs, d'intentar fer-ho al Vendrell.
0: Val.
4: I això la Montse ja ens ho explicarà una
0: miqueta. Això, Montse, a partir d'aquí és quan comença aquest brot, aquesta llavor, aquí al Vendrell.
5: Sí.
0: Com va ser això, doncs?
5: A veure, ens vam plantejar tot el grup que estàvem allà, la majoria érem d'aquí al Vendrell. A Vendrell tenim un port i vam pensar, pues, ho podríem intentar de muntar-ho i a veure si ens donen un cop de mà l'administració, bueno... La nostra sorpresa va ser de que tant el port de Coma-ruga com l'administració van estar encantats en el nostre projecte.
0: Que bé.
5: I bueno, ja ens vam liar la manta al cap, per dir-ho d'una manera, i ho vam tirar endavant.
0: Molt bé.
5: Llavors el que vam fer, les que estàvem remant a llaguts, que realment hi hem estat molt bé i vam crear tot un nucle allà impressionant, doncs han vingut cap aquí al Vendrell.
0: D'acord.
5: En principi, a veure, la Montse ha parlat de càncer de mama, però ho tenim obert a tot tipus de càncers. O sigui, tot tipus de pacient oncològic...
0: Oncològic té cabuda...
5: Exacte. Sí, o que hi hagi passat el càncer i estigui en recuperació...
0: Que estigui superat, el que sigui.
5: O que faci anys.
0: Vull
5: dir, perquè els beneficis són també els... Sí, per tots.
0: Sí, no, l'esport és importantíssim, ja ho he dit.
5: Sí.
0: A més, l'esport amb col·lectivitat, com és el cas, també aporta aquest punt social. També s'ha de dir, no? Si els participants, a més, han superat una malaltia o l'estan superant, també és bo, no?, parlar-ho. I
5: no
0: punt de trobar-se...
5: Sí.
0: Bueno, quan esteu bugant, suposo que no.
5: Exacte, és el que t'anava a dir.
0: Però abans o després sí, abans o després sí.
5: Però és el que anava a dir, és del que menys parlem, de la nostra malaltia.
0: Clar.
5: I si un moment en fem un incís, és en plan de conya.
0: Clar.
5: O en fotent-se'n, o... Vull dir que no és el tema principal.
0: No, està clar. El fet, això, amb ganes de fer esport, de bogat, una mica m'agrada molt aquesta paraula, que de fet va començar el gener, ara parlarem de la festa solidària d'aquest passat diumenge, però de fet ja heu sortit a bogar, tenim algunes imatges que us veiem ja bogant.
4: Sí, sí, sí.
0: Clar, amb un llagut de lloguer.
4: Que això de lloguer.
0: Clar, ara ho parlarem, clar, el material és car.
4: Molt car, molt car, és caríssim. De fet, bueno, nosaltres, la Montse ho ha explicat, no? D'alguna manera tot se'ns ha posat molt de cara i quasi bé fa vertigen, eh? Perquè realment en tres mesos que tot sigui tan senzill,
0: clar, molt,
4: tan fàcil,
0: sí, sí, sí.
4: Doncs la veritat és que, clar, quan vam sortir de parlar amb el Pòrum i les administracions, vam dir, no, i ara què fem, no? És on dir, ostres, potser l'única manera seria doncs, agafar tots els clubs que hi ha arreu del litoral i parlar amb ells per si tenen algun llagut de lloguer. I clar, i la Montse va trobar, finalment, un llagut a Cambrils.
0: Ostres!
4: Que és de Vendestrop, d'un club doncs, dels antics, no? De Catalunya, i que tenien un llagut, sí, sí, però el llagut no saps el que pesa.
5: I on estava el llagut?
0: Clar, clar, és com tot evolucionant, els llaguts moderns són més lleugers, amb fibres
4: sí,
0: i tot plegat.
4: Antigament es feien tots de fusta, després a poc molts es van anar tunejant d'alguna manera i es van fibrar moltes parts, es van treure fusta, però vulguis o no, aquests que són antics encara continuen pesant moltíssim.
0: Clar.
4: I com diu la Montse, on estava? Perquè el vam haver d'anar a buscar, explica.
0: Estava amagatzemat, sí. Suposo.
5: No. El club de Cambrils l'havia cedit al club de Colera, o sigui, a la Catalunya Nord.
0: Ostres!
5: Bueno, i ells en feien ús, el van estar arreglant, perquè té molts anys. El que deia la Montse és de fusta, té molts anys. I ells pues, ho van anar arreglant de la manera que van poder. I llavors ens van dir, bueno, tenim aquest, però l'heu d'anar a buscar a Colera. Llavors van muntar una petita expedició de gent, perquè, clar, carregar aquell llagut que pesa quasi 400 quilos amb un remolc, doncs imagina't, o sigui, van fer una expedició per anar-la a buscar. El club de Torredembarra, que ens ha padrinat, per dir-ho d'una manera, ens va deixar el remolc i el van portar cap al port de Coma-ruga.
0: I a Doe, una mica d'arreglar també, no em consta? O directament cap al mar, ja?
4: No, el vam haver de netejar, perquè el tenien en una mica un descampat, el vam haver de netejar, el vam llimar la part de fusta que s'havia de pintar una miqueta, ben net, ben polidet, damunt de la plataforma, que vam poder comprar de segona mà i ajornant el pagament, una mica a l'espera de veure com anaven les coses i també vam comprar uns rems de segona mà perquè no en tenim per comprar un joc de rems nous. I després vam anar comprant, doncs el que deies tu, que hi ha coses que tenen un cost molt important. Clar, necessitàvem defenses, necessitàvem doncs, seients, no? Perquè la gent no es faci mal. Després necessitàvem llums, perquè clar, nosaltres sortim al vespre, també saps? I llavors a la nit hem d'anar ben senyalitzades.
0: Clar.
4: I tot això, i clar, doncs això d'entrada... La despesa
0: és important.
4: La vam assumir nosaltres, les noies van posar uns fons
0: sí,
4: a nivell títol personal d'entrada per poder començar a assumir això. I aleshores, doncs, bé, vam dir fem-ho, però clar, doncs mira, amb molta sort i molt contentes de tot el recolzament que hem tingut. Però clar,
0: no
4: podíem arribar tot.
0: No és un sobreesforç. I de fet, per això sorgeix aquesta festa solidària d'aquest passat diumenge, una fideuà fantàstica, iniciativa de vosaltres, del José Mari, de l'Estepa, del Guitarra, que també estava per allà, i es van arribar a repartir més de 400 racions de fideus. Va ser un punt de trobada a la plaça Nova, que va anar molt bé, de festa. Veu presentar l'entitat oficialment. Ha sigut com el tret de sortida oficial de Batecs de Mar, no? En certa manera.
4: Bé, volíem aprofitar que havíem decidit d'organitzar aquesta jornada solidària, bàsicament, doncs, per recaptar els fons, que ens feien molta falta, però també aprofitar per explicar-nos, no?, i dir, estem aquí, i tots els beneficis, que nosaltres els hem explicat, els beneficis que té el REM pels pacients oncològics,
0: i la Montse
4: segur que te'ls podrà explicar. Però la veritat és que amb aquesta festa solidària estem molt contentes pel recolzament que hem tingut, perquè tu has fet referència al Pepe de l'Estepa i al Pep Guitarra, supercontents amb ells, és que ells van tenir la iniciativa aquesta, però clar...
0: Molta gent.
4: Ells van estar cuinant, ells van estar fent una feinada de fa por, però darrere de tot això hi ha un cost d'aquesta fideuà que l'han assumit un munt d'espònsors, un munt d'empreses i professionals que ens han ajudat en petites o majors quantitats, però per pagar els costos d'aquesta fideuà i després, no ens ho hem d'oblidar, hi ha l'ajuda també del Set de Vi, allà a la plaça... no només amb l'ajuda doncs, del tema facilitant-nos una barra i tal, sinó que, a més, doncs, l'Alberto, que ens feia de DJ, animava la jornada i també la col·laboració d'una empresa que es diu The Pato Games, que portaven uns jocs de fusta molt entretinguts. De fet, no els vam trucar nosaltres, se'ns van oferir, allò que et deia, no? Que fa quasi
6: sí, que van arribar, això és bona senyal. Sí.
4: I se'ns van oferir per venir desinteressadament allà a facilitar que tothom passés una bona jornada i fins i tot fer uns jocs pels nens, que també ens han donat una miqueta de fons, vull dir que, que bé, fantàstic.
6: L'objectiu és això, poder adquirir material. Entenc que un llegut propi, no?
4: Sí, sí.
6: Serà possible això?
4: Bé,
6: sí,
5: Explica-ho. Bueno, de fet, ja es va fer oficial el diumenge a l'alcalde, el Kenneth, ja va fer oficial de que l'Ajuntament ens pagaria el nostre primer llegut.
7: Llavors,
5: sí, nosaltres ja vam fer una paga i senyal per posar-nos en llista d'espera per la fabricació, perquè això té una durada molt llarga. Llavors, ara, quan comencin a fabricar, hem de pagar un 40% fins al final, que és el pagament sencer.
7: Val.
5: Però el llegut ja està aquí.
6: Que bé, i quan arribarà, ho sabeu, no, més o menys?
4: A veure, una cosa és la planificació i una altra cosa és la gestió que veurem
6: sempre,
4: com acaba. Perquè això ja saps tu que...
6: Sempre va igual.
4: A veure, en principi, l'inici de la fabricació, o sigui, ara és com si diguéssim estem en la parrilla de sortida, no? Però l'inici de la fabricació és a partir del juliol. Clar, entre mig estem a agost.
6: Agost inhàbil...
4: Setembre... Pensem que potser per la fira.
6: Bueno, oi
4: d'ara, doncs.
6: Sí. A més, clar... Quan una embarcació, quan un llegut s'estrena, hi ha bateig, és aquestes coses, no? Que és un punt de celebració també al mar,
4: I tant, i tant, i tant.
6: Ja en pararem quan arribem. Tornem a això, per conèixer una mica més, o això, que també ens ajudarà a conèixer una mica més el propi esport, el que és el bogar, el rem, que bé, no només és força bruta, com us podem imaginar, sinó que és coordinació, és equilibri, és força, és evident, i el timoner, no? Que en aquest cas la timonera, que s'encarrega una mica de coordinar-ho i de marcar el ritme, i això comporta, clar, uns beneficis per al que dèiem, per malalts oncològics, en qualsevol de les seves fases. També, sobretot, el càncer de mama, perquè aquest moviment de braços és molt beneficiós, teníem entès,
5: que sí.
6: Què més d'especial pot tenir aquest esport en aquesta malaltia?
5: Bueno, infinits beneficis. Començant per millorar l'estat anímic.
6: Clar.
5: Vull dir, és que és un abans i un després.
6: Sí.
5: Poder sortir això mateix en equip, que rius, que et relaciones, estar dintre el mar.
6: Clar.
5: Que en certa manera sí que estàs remant, estàs concentrat i escoltant la timonera, però t'aïlles una mica, vull dir, hi ha moments que només sents el soroll del mar i el soroll de les gavines. O sigui, és una passada, i vas mirant, inclús hi havia companyes que s'embobaven, que la Montse havia de dir, remeu, perquè anaves mirant, desconnectant-te, realment era com estar, bueno, és un món a part.
6: Sí.
5: En quant anímic, no?, que millores moltíssim, i físicament molt, moltíssim. Totes les que estem remant, la majoria és càncer de mama, però tenim altres tipus de càncer, també. Has de pensar que hem estat remant gent que estava en tractament de quimioteràpia i gent que feia radioteràpia.
6: Ostres.
5: I venien a remar.
6: I venien a remar, que bé.
5: Sí, i actualment tenim una que està rebent un tractament bastant agressiu de quimioteràpia i ve a remar.
6: Ostres.
5: Els dies que pot, que es troba bé, ella ve a remar.
6: Clar.
5: I guanya força, guanya, amb tot.
6: Sí, sí, sí, fantàstic, que bé.
5: Sí, sí.
4: Has de pensar que el rem, això que explicàvem ara, no? És un esport molt desconegut. La gent es deu pensar, primera, que és de força. És de força.
6: Exacte.
4: És cert.
6: Per començar.
4: I més per moure 400 quilos.
6: Sí,
4: aquestes senyores aquí les veus, mouen 400 quilos, a mi i jo sobre.
5: Sí.
4: Però, a més, és que és un tema... El rem, realment, si el coneixes a fons i una mica... com funciona, és un tema bastant tècnic, has de fer uns moviments determinats, la pala ha de tindre una inclinació, la pala no s'ha d'ensorrar massa perquè si no frenes el llegut, tampoc massa poc perquè no rambes prou aigua.
6: Clar, llavors, molta tècnica.
4: Que requereix tècnica, una vegada presa la fas com aquell que va en bicicleta, que després ja no hi penses com ho fas, doncs una mica així. Però sí que és important saber que el rem, a part de la força que tu deies, mous tot el cos. La gent es pensa que és una cosa de braços, realment és una cosa de tot el cos. Tu fas molta força amb les cames. Estranyament, mous molt les cames, fas molt d'abdominal, fas molt d'esquena, i a part d'això, compaginat amb la tècnica, fas que Sí, un esport molt complet, però l'avantatge que té també és que és de baix impacte per les articulacions. Clar. No és un bàsquet, no és un futbol, no és un pàdel.
6: No és sortir a córrer.
4: Clar, potser hi haurà gent que buscarà un altre tipus de perfil, bueno, però també et diré una cosa, que és que la gent a la millor es pensarà que anem una mica com aquell del barquet del retiro. No és això tampoc. Si tu vols rem amb més intensitat, la intensitat li pots donar tu. Clar, és a dir, les competicions de rem són molt dures.
6: Espectaculars.
4: T'ho puc assegurar,
6: són
4: molt dures.
6: No, i tant, que sí. Eh? Esport molt complet.
4: Exacte.
6: Molt.
4: I aleshores, doncs, l'avantatge que té és això. Que tot això aplicat a pacients oncològics, clar, és un avantatge fantàstic.
6: Sí, que bé. Farem una cosa, ja. Sempre agafo molts compromisos, últimament encara més. Però hem de venir a bugar. D'acord? Hem de venir a bugar, ho hem de provar in situ. Quan bategeu aquest nou llagut, el vindrem a conèixer. Jo em comprometo a bugar, tinc un problema que em marejo molt, en qualsevol embarcació, però ja ens ho farem, i mira, formarà part de l'espectacle, però ens tornarem a veure, si no per altra cosa, a sobre del llagut.
4: Molt bé.
6: Us sembla?
5: Allà t'esperem.
4: Gràcies. Estàs convidat.
6: Montse, moltíssimes gràcies, de veritat.
4: A tu.
6: Un abraçada i molta força.
4: Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
0: I moment de fer-vos aquesta recomanació que tant ens agrada, ja ho sabeu, de cara a aquest nou estiu. I aquest lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord per anar-hi. Estem parlant de PortAventura World, PortAventura Club, que ha estrenat una nova era, amb una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis renovada i el nou Pioneer Pass, que és el més exclusiu i el més premium de tots. Així que ho podeu descobrir tot plegat a portaventuraworld.com.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: I com no, també destacant aquest apartat d'agenda i sempre destacant totes aquestes activitats importants, que estem en plena setmana de barris. De fet, ahir era el torn del barri de França, com bé sabeu, i ahir van sonar les campanes i els coets per anunciar que justament avui és festa al barri de la Carretera. Avui dimarts és el torn del barri de la Carretera. De fet, a 8:15 d'aquest matí a la plaça de Tobies hi ha hagut ja la plantada de la Falla. I a 8:00 ja han passat pels carrers les matinades a càrrec de les gralles del Baix Penedès. Tot això continuarà a partir de 12:15, també a la plaça de Tobies, amb activitats infantils, amb gincana, jocs d'aigua, i ja a partir de 6:00 PM, a la carretera del Doctor Robert, concentració de les parelles del Pa Beneit. I a 7:15 PM hi haurà el cercabarri amb la benedicció de les coques, també en aquest cas amb les gralles del Baix Penedès. El recorregut passarà per la carretera Doctor Robert, al carrer Sant Magí, carrer Grallers, carrer Pagesia Catalana, carrer Estrella, carretera de Valls, Col·legi de les Carmelites, allà al Sagrat Cor, que es farà la benedicció, i després hi ha la carretera de Valls, carretera del Doctor Robert, fins a arribar a la plaça Tobia i a la Rambla, finalment. Després d'això, a partir de 7:00 PM, i també en aquest mateix punt de la Rambla, hi haurà activitats infantils, com pintacares i jocs tradicionals. A 9:15 PM, a la Rambla, sorteig de la panera de la carretera. I a 9:45 del vespre, la plaça Tobies, encesa de la traca i cremada de la falla. A les 10 de la nit, també en aquest punt, sopar de barri a la fresca. I a 10:45 de la nit, joc de nit amb la bandera. A 11:45, sessió de DJ, començarà a càrrec d'Olga Cuguet, DJ. I ja a 2:45 de la nit, i també en aquest espai de la Rambla, sessió DJ a càrrec de DJ Noller. Setmana intensa, la setmana de la son, perquè fa aquesta setmana de barris, que ja va començar amb força i que continua amb el seu calendari habitual i estàndard. De fet, avui a les 12:00 sonaran les campanes i el llançament de coets per anunciar que demà serà festa al barri de la Plaça Nova i de la Barceloneta, i que ja en parlarem. Demà ja ho acabarem d'explicar, com estem fent tots aquests dies.
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: I ja acaben d'esgarrapar aquests minuts finals de la primera part de Calaixera. Quan siguin, com sabeu, les 10 en punt, farem el punt i seguit i ja saltarem a la segona part de Calaixera amb més coses, amb més contingut i amb aquesta intenció encara d'acompanyar-vos, bé, de fet, com cada dia, de dilluns a divendres, de les 9 del matí fins les 12, sempre això, buscant tota aquesta estona i aquesta companyia a moltes coses i a molt de contingut. Abans d'actualitzar aquestes notícies, ara que hem parlat de tota aquesta agenda de barris, el que podem fer també és destacar-vos activitats destacades o quina és l'agenda d'aquests propers dies, que també és important saber-ho i recordar-ho, eh? Només faltaria. Tot i que tot queda una mica allò eclipsat, eh? per les festes de barri. De fet, a cara al cap de setmana, i també a banda de la celebració d'aquestes activitats de les festes de barri, també trobareu diferents activitats culturals, exposicions que encara estan operatives i que encara podeu visitar en els equipaments culturals de primer ordre. I altres punts destacats que també això bàsicament passen i ara ho estem veient, que per totes aquestes activitats de barris i que anirem explicant i destacant a mesura que vagin avançant, com acabem de fer ara. Recordar que ara actualitzarem les notícies i que de seguida anirem cap a la segona part del programa amb contingut ja previst i que m'han anat explicant i que de fet cada 15 dies passa per allò que ens explica la Begoña Cartagena, aquest liderar-se per viure millor, la Begoña, que és psicòloga, és coach, mentora empresarial i que justament ens explica aquests conceptes no només en matèria empresarial i professional sinó també de manera vital, com solem destacar. També en la segona part dedicada a aquest punt empresarial, també recordar la formació, un aspecte importantíssim perquè fa la formació i també és un dels punts destacats que desenvolupen i que porten a terme des de la FEC, la Federació Empresarial de Gran Penedès, també amb secció habitual aquí en aquest programa. La setmana passada ja vam tancar allò temporada estable amb ells. Ja vam fer una valoració de com havia anat tota aquesta temporada passada. També vam fer doncs, menció a algunes activitats que es faran aquests propers dies, però el que farem en aquest punt és recordar justament aquesta matèria de formació, que també és important, i també l'estiu, en certa manera. A les 11 tornarem a actualitzar les notícies i després hi ha tercera i última part. Recordem que aquest estiu i cada temporada també ho fem, anem recordant qüestions, temes, entrevistes que hem anat tractant durant tota aquesta temporada que ja està a punt de finalitzar. Bé, encara ens queda mes i mig per finalitzar-la, però al llarg d'aquestes setmanes el que farem és això, recordar moltes coses que hem anat tractant i acabarem de recordar les moltes entrevistes i continguts que hem anat aportant, com és el cas. De fet, recordarem una conversa molt interessant, una conversa bé molt especial, que vam mantenir amb en Joan Morros i l'Eulà Àlia Colet, una parella de sardanistes, doncs amb aquesta vinculació directa al món sardanista, com bé sabeu. A més, en aquest any, en plena capitalitat de la sardana del Vendrell. De fet, aquesta conversa la vam tenir poc abans de començar oficialment aquesta capitalitat de la sardana. I després, encara per finalitzar, i abans d'arribar a les 12, encara ens quedarà una estona per la participació i les trucades, que de fet tampoc no hi pot faltar. Doncs vinga, contingut en directe a través del 107.1 de l'FM, sobretot sempre a la ràdio, eh? Sempre al 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat o també podeu posar imatge a través de Televisió al Vendrell perquè fa aquest espai matinal. Gràcies per fer-ho possible. Actualitzem notícies i tornem de seguida. No marxeu. Fins ara.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
1: Esteu escoltant la repetició de La Calaixera.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
3: Les notícies de les 10 i que ens porten ja a segona part de Calaixera, avui que som dimarts 7 de juliol, recordem-ho. Avui és el programa número 4004. Gràcies per fer-ho possible. Emma, ja ens cansarem d'agrair-vos això, que justament ho feu possible i que sempre estigueu a l'altra banda, de tots aquests punts, aquests canals habituals, a través de la ràdio, del 107.1 de l'FM, per internet, a www.rtv-elventell.cat o a través de televisió. Això, gràcies, gràcies per ser-hi, a tot cor. Doncs vinga, més coses. De fet, ja secció habitual cada 15 dies, tot i que avui ja tanquem temporada amb la Begoña Cartagena. Com sabeu, ella és psicòloga, coach, mentora empresarial i que sempre ens ajuda justament a buscar aquest lideratge per viure millor en tots els aspectes. Mai ens cansarem de recordar-ho. A banda, també altres punts d'agenda, activitat destacada. A les 11 actualitzarem les notícies i encara ens quedarà una tercera i última hora. Doncs vinga, va, molta cosa a fer. Seguim, continuem. Segona part, som-hi.
2: La Calaixera, un programa únic de tot.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Begoña Cartagena, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos, no cal dir-ho, una quinzena més, cada 15 dies.
1: Sí, a vosaltres.
0: De fet, l'última secció de la quinzena, eh?
1: Sí, avui acomiadarem la temporada. Correcte, sí.
0: Ja n'hem fet unes quantes, eh? Entre una cosa i l'altra.
1: Sí.
0: Que bé.
1: Sí, uns mesets, no?
0: Compartir. Sí, això, entre una cosa i l'altra ja han sigut unes quantes seccions. Mm-hmm. Tot bé, no?
1: Bé.
0: Per la nostra part, encantadíssims de que vinguis.
1: Sí, per la meva també.
0: I sempre explicant aquests punts que jo penso, eh? Tu vens amb una idea que després ho anem canviant, transformant, ho anem parlant altres coses, eh?
1: Jo sempre vinc oberta de dir, a veure com va avui, a veure de què parlem.
0: Sí. Clar, de fet, saps què passa també? Que a vegades, quan anem parlant, o inclús ara, a mi em venen idees de temes, i pensava, clar, avui no podrem fer-ho, perquè ara explicarem de què parlarem, però pensava, un bon tema també és el tema de les vacances. No era que molta gent agafa vacances, ara que nosaltres també acabem temporada, tot i que no agafem vacances, però sí que acabem temporada, una mica també, què hem de fer per a vacances, a nivell professional, en aquest lideratge que sempre parlem? Hi ha un bon líder que fa per vacances, no? Desconnexió total o no?
1: Ha de desconnectar molt, sí. És un gran problema, el no desconnectar.
0: Ja.
1: Llavors, sí, s'ha de desconnectar, però bueno, després també passen coses al nostre cos, o sigui, internament a nivell fisiològic, no? Que, bueno, de vegades quan algú agafa vacances, algú comença a agafar febre, es refreda, tal, no? O sigui, és el cortisol, no? O sigui, l'hormona de l'estrès, adaptant-se amb aquesta nova situació.
0: És curiós, és tremendo, doncs, com sempre, físicament el cos sempre acaba expressant alguna cosa, acaba somatitzant allò que a vegades ens passa per al cap, per les emocions i això, eh?
1: Totalment, sí. És que el cos és fantàstic, és una eina excepcional, que ens dona moltíssima informació, menys de la que arribem a pensar, i som conscients.
0: Així doncs, el màxim consell per liderar-se a l'estiu és desconnectar, intentar
1: vacances,
0: desconnectar,
1: sí.
0: Desconnexió digital, que també és molt important,
1: molt,
0: i que és la que potser la que costa més.
1: Sí, és desconnectar i com unir vincles a familiars, amb amics, o sigui, ens hem de permetre fer aquest tipus de vida, aquest estil de vida que no fem durant l'any, no? Ni que sigui dormir una mica més, cadascú que li vingui de gust,
0: Allò que no pot fer habitualment, perquè l'objectiu sempre és la feina, en principi.
1: Exacte.
0: Llavors, allò que no podem fer, doncs, intentar fer-ho ara.
1: Sí, deixar rutines, és canviar les rutines, tot i que després això ens porta, o sigui, ens va molt bé quan acabem les vacances, no? Que tots diem, ui, tinc ganes d'agafar la rutina de nou, no? Perquè tornem com una mica trastocats, podrem dir, no?
0: Sí.
1: Desendreçats. Doncs, la rutina ens recol·loca, però ara és moment de trencar aquestes rutines.
0: D'acord, ara podem permetre el luxe trencar les rutines
1: i
0: això, fer coses que potser no faríem de manera habitual durant tot l'any, però ara sí que ens ho podem permetre, i sense remordiments, diria.
1: Totalment.
0: Sense
1: culpa, sense remordiments, i tot això fora,
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Bé, bon consell, no és el tema d'avui, de fet és un tema que ja vam acordar fa 15 dies i que va sorgir una mica així, també conversant i parlant com estem fent ara, i que ha estat present en gairebé totes les converses que hem anat mantenint d'una manera o altra, que és allò que nosaltres anomenem aquesta, l'energia, no? Aquesta percepció de que les coses van més enllà d'una part més física, tornem-ho a dir, i tornem-ho a dir, també ho tornem a marcar. No entrem en aquests aspectes astrofísics i astronòmics i de tarot. No anem per aquí, No anem per aquí. Sinó d'una manera això, no? D'aquestes relacions, no? De relacions humanes, de la relació líder, treballadors, clients, no? D'aquestes relacions que a vegades poden ser millors o pitjors, o aquestes connexions que podem tenir entre persones que a vegades poden variar i no sabem bé per què. Una mica anem per això, no? Energies,
1: les
0: vibres que diuen els joves, les vibracions que a vegades fan algunes persones, no? Anem cap aquí,
1: Totalment, sí. I avui parlarem d'aquest tema abstracte, no? Sobre l'energia i també sobre un mateix. O sigui, tu has comentat sobre la relació entre líder, persones del seu equip, persones del seu voltant, etcètera, i també amb una relació molt sòlida que hauríem de treballar és la relació amb un mateix.
0: Val.
1: Aquí es nota molt també.
0: Sí? Clar, i ho hem dit moltes vegades també, tot comença per un mateix,
1: si tu
0: ho intentes aportar, no?, aquest punt o aquesta energia positiva, l'acabaràs transmetent sense donar-te en compte, no?
1: Ah, totalment.
0: No? Una mica
1: totalment.
0: Va per aquí.
1: Sí.
0: I això, quan parlem de... Clar, és que és molt difícil avui, el que hem de fer avui, que és intentar explicar-ho, és molt difícil. Però jo jo potser ho portaria cap aquí, ho transmetria cap aquí, no és allò que a vegades amb el teu entorn laboral, amb el teu cap o amb el teu equip, com tu bé deies, o també crec que és un concepte molt amb els teus clients, si parlem del món empresarial, que a vegades hi ha persones que connectes i hi ha altres que no.
1: Exacte.
0: I aleshores la relació una mica s'enterboleix o no amb aquest concepte, no? Perquè després ja tu ja fas aquest matís d'aquesta persona no em cau bé o jo no li caic bé, i llavors tot ja va com de girabolsa, eh?
1: Sí.
0: Però no és així, per què a vegades connectem o no connectem, o segons en quin equip o en quina persona ens trobem més còmodes que les altres?
1: Clar, aquí hi ha l'efecte de la ressonància, que li diem, no? O sigui, totes les persones emetem vibracions. Vibracions és com a un estat intern en el que ens situem, totalment inconscient. Costa, o sigui, després, amb un entrenament sí que ho podem canviar, no? En quin estat vull estar, què vull transmetre, etc. Però inicialment partim de la base de que tot això és inconscient, no, és involuntari, sí? I segurament a tots ens haurà passat que podem entrar en una... Tu t'ha passat? Entrem en una sala i notes tensió.
0: Sí, i tant.
1: Un silenci sepulcral i dius, ui, aquí passa algo, no? I en canvi, vas a una altra banda o una persona entra en una habitació, en una sala, i et transmet calma. Això és la vibració interna que té aquesta persona, o el sumatori de vibracions que tenen aquestes persones que estem en una sala on hi ha tensió.
0: Ja, sí. També passa molt, almenys jo crec, a mi em passa, que és amb establiments, amb locals, amb restauració, sobretot, que sí que a vegades no és el que puguis consumir, no és quin tipus de carta tenen, sinó a vegades és com t'hi trobes en aquest espai. Yeah. No hi ha llocs que estàs com... veus que l'ambient, dius tu, no? L'ambient és com tens, els treballadors van amunt i avall, atabalats, superats, desbordats, i tot és com molt incòmode, i en canvi que altres llocs que tot flueix una mica més, et convida a estar més relaxat, no estirar la sobretaula, és curiós.
1: Exacte. Mira, ara que parlem del sector hosteleria, o sigui, hi ha molt estrès aquí a lo que és la cuina, per servir, les hores punta, etc. Jo crec que un tema que no som del tot conscients, sobretot amb aquest sector, és les emocions es contagien molt fàcilment, totes, tant, a veure, d'emocions no n'hi ha de positives o negatives,
0: sinó
1: de conseqüències, no?
0: Sí, sí,
1: la conseqüència que em genera és més positiva o més negativa. Però llavors, si un a la cuina, moltes vegades, no?, que hi ha crits, hi ha estrès, hi ha... Bueno, a veure, jo reconec que no he estat a gaires cuines, però sí a les pel·lícules, no?, allò que ho veus, no?, que sempre hi ha com tensió, i hem de vigilar molt perquè aquesta tensió surt fora, pot sortir fora a la sala, es pot contagiar, saps? I llavors una persona que estigui estressada dins de la cuina i després surti a la sala a servir, etc., tot i que ella entengui que són dos escenaris completament diferents, però l'estat intern, o sigui, és el mateix, no? I va com arrastrant aquesta manera d'estar.
0: Clar, això també és un factor molt clau, no? Que és les emocions són molt contagioses, moltíssim.
1: Totalment, sí. Tu pensa en algun equip, en alguna situació on hi ha por, inseguretat, on el líder és un líder d'aquell que li podríem dir de la vella escola, o sigui, d'aquestes persones que dona respecte, no? Que no fas res pensant com s'ho prendrà, què farà, etcètera, no? Llavors, amb aquests equips ja, o sigui, es palpa algo, s'acaba transmetent energèticament aquesta vibració no gaire bona. I en canvi, amb un altre equip, amb una altra situació, doncs, on es funciona de forma diferent, aquí la vibració és diferent, t'hi trobes bé. I és un tema que, com dèiem, costa molt d'explicar perquè és algo com de sentir.
0: Sí.
1: Les emocions, l'estat intern, tot aquest tema se sent.
0: Clar, i això repercuteix molt, i és així, no, crec, i seré molt ras, molt, vull dir que és molt fàcil d'entendre, si algú et cau bé o no et cau bé. No, és veritat, no? És a dir, si tu el teu company de feina o el teu cap... No, és evident que no té l'obligació de caure't bé perquè és un entorn laboral, que sí, és d'acord. Però és això, però si

0: aprendre també a gestionar això que m'està passant, etc.
1: Clar, clar. Home, està clar que l'objectiu a l'entorn laboral almenys no anirem a fer un arròs aquest diumenge tu i jo, no cal, però sí que les 8 hores mínimes que estarem junts, i és obvi que, és a dir, que almenys hauríem de treballar perquè aquesta relació fos el més positiva possible, el més fluida possible.
0: Sí, exacte. I es pot canviar també. Val? O sigui, de vegades trobem en un primer moment algun tipus de fricció, llavors tu te'n pots adonar i dir què m'està passant, i a partir d'aquí anar modificant el teu pensament, perquè parteixo de la base de que tot són les històries que ens anem contant. D'acord? Per exemple, si jo tinc un company de feina que no em cau bé, etc., si això em passa de primeres, internament jo ja m'estaré dient: no em cau bé, uf, quina mandra, ara ha d'anar allà, ara li vull demanar que em canviï el torn de vacances, és que amb l'antipàtica que és, no m'ho farà, etcètera, etcètera, no? O sigui, jo ja puc anar creant-me aquestes històries, i ja no és la persona, són les meves històries les que m'estan allunyant i estan fent que aquella persona no em caigui bé.
1: Estic
0: reforçant aquesta idea. Per tant, jo, ja saps, sempre parteixo de la base de que tot comença per un pensament.
1: Clar.
0: Que els nostres pensaments són energia, són impulsos elèctrics.
1: Vaja.
0: El nostre cervell es mou a través d'impulsos elèctrics.
1: Sí.
0: Llavors, això succeeix de forma molt ràpida. I tenim unes vies neurals, no? Imagina't que aquí, al nostre cap, és com a internament, tenim unes autovies, unes carreteres, o sigui, hi ha uns camins, no? Els camins es creen en funció dels pensaments recurrents que tu tens. D'acord? Si tu d'entrada comences a cultivar o a sembrar un nou pensament, faràs una miqueta de llum, faràs un impuls, obriràs una altra via neural, d'acord? Llavors, a mira que tu vagis alimentant nous hàbits, etc., aquesta part l'aniràs nutrint més, s'anirà enfortint, llavors ja podràs fer aquest canvi d'hàbit. Per això costa tant fer els canvis d'hàbits.
1: Clar. Recordo que el seu dia, i en aquesta secció es vas parlar dels pensaments intrusius cap aquí, i també es vas donar 4 consells per intentar allunyar d'aquests pensaments intrusius de seguida que ens venen al cap, no?
0: Sí. En primer lloc, sempre és ser conscient.
1: Clar.
0: Ser conscient d'aquella història que me van generant, i alhora dir gràcies, però ara no. I me poso el meu enfoc a una altra cosa que m'interessa, pel tema que estiguem parlant,
1: que
0: per la reunió que tinc,
1: més productiva,
0: pel que sigui. Sigui, sembla mentida, però aquest acte tan senzill com és tindre una conversa amb tu mateix, de vegades és com un partit de ping-pong, no?
1: Sí.
0: Això sí, això no, això sí, això no, no?
1: Sí.
0: Per començar, va bé, és un bon hàbit aquest.
1: A vegades sembla que tinguem una... crec, no? No sé si potser és un concepte de salut mental, però som una mica duals tots plegats, no? O també podem dir allò al dimoniet i a l'àngel, però sempre tenim una conversa interna, que és com si fóssim dues parts, no?
0: Sí, és veritat.
1: Això és així, no? Sí?
0: En tenim moltes més, però sí, per simplificar-ho, podem dir que tenim dues parts. Això sí, és molt comú.
1: Val.
0: I el que dèiem, anar dialogant, anar escoltant amb aquestes dues parts, està bé, perquè llavors fas que no et quedis confós, que no et confonguis amb una única part.
1: Val.
0: D'acord? Perquè una d'aquestes parts sempre és més crítica.
1: Clar.
0: La que diu que no ho fas bé, que ho podries fer millor, llavors clar, aquí hi ha tot un rang, no? Hi ha persones, hi ha pensaments més perfeccionistes, pensaments més procrastinadors, pensaments més de hacedor, no? Em surt així en castellà, com aquella persona que necessita fer, i si no se sent bé. Llavors es tracta de dialogar, de reconèixer-los, de saber que és una part nostra que ens està donant informació, però que no som nosaltres tampoc, i això ha de quedar clar, que tots nosaltres tenem una part innata més pura, més amorosa, podríem dir, més essència, que no ha estat tan condicionada. Aquests pensaments intrusius dels que parlàvem han sorgit d'un condicionament, d'una programació.

0: d'organització interna, que això ens ve de molt de lluny. L'únic que fem una feina molt bona al llarg de la vida, que és escoltar molt amb aquests pensaments i els acabem donant una validesa tremenda. I llavors això genera un autoconcepte, un autoconcepte que sol ser erroni, no? Quan algú em diu: Begoña, mira, és que jo no sóc gaire segur, és que jo tinc un patró de pensament molt negatiu, perquè jo sempre em dic coses no gaire bones, etc. Això és el que ens podem dir normalment, i està bé, però què passa? Que no estem escoltant l'altra part, que sí som, en essència,
1: val,
0: no?
1: Val.
0: Aquesta part més amorosa, més positiva, etc. Llavors, per això hem d'anar negociant amb aquestes dues parts.
1: Ah, veus? L'angelet i el dimoniet.
0: Sí,
1: veus,
0: sí.
1: Com al final la simbologia aquesta universal és per alguna cosa?
0: Sí,
1: és que és
0: tal qual.
1: Això, eh? El dimoniet simbolitzat per la part aquesta més, no? més obscura. Aquesta part més negativa que deies, o l'angelet que suposadament és una mica més positiu.
0: Sí.
1: És que és així.
0: Mira,
1: jo
0: fa molts anys, quan vaig començar a impartir formació i parlava sobre aquest tema, aquest concepte, utilitzava una imatge, el PowerPoint, que era això, un àngel i un dimoniet.
1: I un dimoniet, sí. És que ho tenim tots molt
0: visualitzat.
1: I que ho hem sentit a parlar, ho hem vist sempre tota la vida.
0: Exacte.
1: Tornem cap a les vibracions.
0: Vinga.
1: Tu deies, una de les parts importants és que aquestes bones vibracions es poden treballar. No? És a dir, que si detectem que hi ha aquesta mancança, per exemple, no? Una empresa, un líder, qui sigui, doncs, Begoña, vinc fins a tu, coneixen els teus serveis, perquè justament noto això, no? Aquesta mala energia, aquesta mala vibració, això que no sabem transmetre com a equip, com a líder, com a clients, etc. Es pot treballar, dius?
0: Es pot treballar.
1: Sona complicat, per això no...
0: Sona complicat, jo sempre dic el mateix, jo em refirmo amb el mateix, que és prendre consciència.
1: Wow.
0: Una cosa és dir, em sento malament, tinc pensaments negatius, vaig cansar tot el dia, què m'està passant, no? Això són símptomes. Llavors hem de posar la nostra atenció a la nostra manera de pensar. A veure, diguem, això és el nivell 1, després hi ha maneres més avançades de treballar, d'acord? Però en primer lloc és aquest, adonar-me'n de què em dic, quina és aquella història que jo estic creant. Si jo em llevo del llit i ja dic, uf, no em puc més, que cansada que estic, és dimarts,
1: quin fàstic de dia, quants dies entre divendres.
0: Tal. Clar, jo aquí ja m'estic condicionant a com serà el meu dia. Això no cal que t'aixequis ja pensant justament tot el contrari, tot i que si jo em vaig mentalitzant, almenys en lloc de posar-me molt positiva, per la gent que es pugui escoltar que és una mica més escèptica, en lloc de posar-me amb una vessant molt positiva, em poso amb una vessant neutra, aquí ja tinc molt de guanyat, en lloc de dir que cansada estic, no sé què, no? Doncs vinga, a veure com va el dia. Només amb això que estem fent, aquí ja estem possibilitant que el meu estat d'ànim, la meva vibració, sigui diferent. Perquè si no, imaginem tots, quan estem cansats, com estem corporalment quan estem cansats? Normalment estem així més abatuts, cap endavant, amb els ombros al davant.
1: Ens empetitim, no?
0: Sí, podem estar bufant. Jo una vegada vaig estar treballant amb un empresari que tenia un equip gran i s'estava plantejant acomiadar a una persona de l'equip perquè diu, és que s'arriba a l'oficina, comença a pujar les escales i ja està bufant aquesta persona,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: llavors,
1: és molt comú.
0: Tot això ens dona moltíssima informació.
1: Clar.
0: Simplement cal observar els altres i observar-nos a nosaltres mateixos, no? El que dèiem, com estem quan estem cansats, així, pues, abatuts, amb el cos més cap endavant, no?
1: Sí.
0: I en canvi, quan jo estic més segura de mi mateixa, quan estic alegre, com em poso? Pues ja em poso més de peu, amb l'esquena més recta, ja puc fer un somriure. Això bàsicament és un estat intern.
1: Clar.
0: I de nou, la postura també marca, la postura també ens diu quina energia i quin estat intern estic jo treballant o no. Perquè si jo vaig així amb els ombros caiguts tot el dia, al final me vindran, no podré pensar amb tanta claretat, no podré tindre aquests pensaments més positius, més alegres, no? Uh-huh. Perquè la meva corporalitat ja li dona una informació al meu cervell.
1: Val.
0: I al contrari, si jo, encara que sigui per obligar-me, em poso ja més recta, més tiesa, uh-huh. I m'obligo inicialment a tindre un somriure, aquí jo li estic donant informació diferent, uh-huh. al meu cap. Sí?
2: Sí.
0: I saps quin és un exercici, ara que estem parlant d'aquest tema, que fan de vegades a hospitals o a persones que estan amb un quadre depressiu molt fort per començar a canviar? Uh-huh. Li posen un boli aquí a la boca,
2: uh-huh. sí,
0: per començar a dibuixar un somriure.
1: Ostres.
0: Un somriure forçat.
1: Val.
0: Sí, sí.
1: Wow.
0: Llavors, per tant, la nostra fisiologia afecta els nostres pensaments i al revés, els nostres pensaments afecta les nostres emocions i, per tant, a la nostra fisiologia.
1: Wow,
0: al final,
1: és curiós,
0: tot és energia.
1: Clar, tot està connectat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: tot
0: sí, sí. Total.
1: Potser salto a l'altra banda, no voldria.
0: Digues,
1: els vampirs energètics, uh-huh. existeixen o no? És que ara que comentaves aquestes persones, clar, el que dèiem, el primer pas és ser conscient d'això, el primer pas és aquest.
0: Sí.
1: Però a vegades hi ha gent que no és conscient i que la seva hàbitat habitual, la redundància, és aquesta, no?
0: Sí.
1: És aquelles persones que dius tu sempre negatives, estimo malament, això és... i això que van encorbades, que no sé què...
0: Sí.
1: Tenen la capacitat d'absorbir l'energia dels altres.
0: Sí, exacte. Aquesta és una nomenclatura comú.
1: Uh-huh.
0: A mi no m'agrada parlar d'aquest tema, no? Perquè llavors estem jutjant a la persona, aquesta persona s'ha dit, etc. Però parlaria de l'inrevés, de que tu puguis avaluar amb quin tipus de persones et sents bé i amb quin tipus de persones et treuen l'energia, et generen confusió, et generen dubte, etc. Llavors, a partir d'aquí, poder prendre una decisió, anar aïllant aquestes relacions, aquestes trobades, etc. A mesura de lo possible.
1: Sí.
0: Estaríem parlant de lo mateix, l'únic que, d'una manera, si jo parlo de vampirs energètics, estic posant el foco i estic jutjant a una persona, i en canvi, amb el que dèiem abans, les persones vibrem i ressonem bé amb unes persones i no tan bé amb unes altres, no? Perquè ens cansen, perquè ens generen confusió, etc. Llavors, si jo això ho tinc detectat, puc prendre la decisió d'anar aïllant-me o anar separant-me mica en mica.
1: Uh-huh.
0: I si veig que és algú molt, molt proper, familiar, parella, etc., doncs potser aquí cal prendre una decisió.
1: Clar, clar, clar.
0: D'acord?
1: Sí. Sembla que ara ho estem enfocant al món laboral i professional,
0: sí,
1: però és obvi,
0: sí.
1: I sempre ho diem, i cada 15 dies també sempre ho diem, que ho podem aplicar a la vida personal, sens dubte, perquè també tenim aquest tipus de situacions,
0: sí.
1: amb familiars propers, a casa, etc.
0: Sí, i també un altre tema és ja no pensar únicament he de reduir aquests contactes, etc., perquè anem a imaginar que és un company de feina,
1: uh-huh.
0: I aquí no tens gaire potestat, tu ja has parlat, no pots fer-hi res, doncs aquí tu sí que has de fer un treball intern per fer el possible perquè aquesta actitud de l'altra persona t'afecti el menys possible. I això pot ser.
1: Aha,
0: això pot ser.
1: Val.
0: Vale? Hauràs de modificar la teva reacció instantània.
1: Sí.
0: No? De, uf, ja s'està queixant, o, ostres, que cansino que ets, etc. Doncs hauràs de començar a minimitzar aquests punts, t'hauràs de mentalitzar de que independentment passi el que passi, aquesta persona a tu no t'afecta.
1: Uh-huh.
0: I llavors aquí tu ja estàs creant aquesta identitat de jo no em deixo afectar o no em deixo impactar pel que pugui estar fent o dient o pensant aquesta altra persona, no?
1: Clar.
0: O sigui, hem de buscar a problemes solucions.
1: Sí, sempre.
0: Tot no
1: sempre.
0: Està, m'he d'allunyar, m'he de separar, no. Perquè de vegades no tenim aquesta possibilitat.
1: Clar, no.
0: Ja, i depèn de nosaltres. Nosaltres podem ficar-nos amb el que se'n diu a psicologia, el locus de control extern, no? Pensant que les circumstàncies, les persones, tot el que passa allà fora té un impacte en mi, o em puc posar amb el locus de control intern, és que jo em governo, diguem, no? Jo em lidero per tenir un impacte allà fora.
1: Mm? Clar, suposo que també t'hi hauràs trobat molt, no, Begoña, que això, no? Doncs una empresa, un equip de treball, qui sigui, no? Ve a parlar amb tu, de dir, mira, ostres, tenim un equip que és bo, que tenim treballadors motivats, talentosos, però ja no acaba de funcionar, no? Hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar. A vegades suposo que també té molt a veure amb tot això, no? Amb aquestes energies, aquestes vibracions.
0: Sí, l'únic a nivell empresarial...
1: Ja, es tracta d'una altra manera.
0: No sempre, no tothom sempre està obert a parlar
1: d'energies
0: d'aquesta manera, eh? Llavors, a nivell empresarial, jo sí que t'he dit que vaig fer un curs o un gerent d'una empresa em va buscar directament i em va demanar que fes un curs molt específic sobre transformació subconscient on aquí parlàvem a nivell energètic, etc. Llavors això va ser brutal, però poques vegades passa això.
1: Sí,
0: llavors ho anem enfocant des d'un altre vessant. Val. Al final parlem de lo mateix, però potser no li posem el nom.
1: Clar, és el que diem, perquè sempre hi ha aquesta tendència de portar-ho cap a l'esoterisme, etc, que evidentment en termes professionals no hi hauria, crec, no hi hauria de tenir massa cabuda l'esoterisme.
0: Sí. Però jo em reafirmo en que tot el que ens envolta és energia,
1: ja hem dit.
0: Els nostres pensaments, les nostres emocions, etc. I mira, si vols, podem provar un exercici pràctic, in situ, perquè jo quan ho vaig aprendre fa molts anys em vaig quedar al·lucinada, no? Llavors, perquè ho vulgui provar...
1: Vinga, sisplau, va.
0: Pues vinga, en primer lloc, ens hem de resfregar les mans.
1: Jo ho faré, també.
0: Sí. Així, fem amb força, ens anem... resfregant les mans, uns 10 segons aproximadament, val? Ah, l'estiu... Si no se m'ho tindré ben sec,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: és molt de calor. Llavors, ara, amb aquesta activació energètica que acabem de fer, les anem separant, vale? Separa-les.
1: Wow.
0: Llavors, molta gent pot notar calor, pot notar cosquillets...
1: Sí?
0: Sí?
1: Jo
0: noto... cosquilleig, no sé si es diu cosquilleig
1: sí, no sé com, pessigolles, pessigolleig,
0: sí,
1: no? Seria
0: exacte.
1: Potser.
0: Llavors, aquí, adona-te'n que això va incrementant i, jo tinc aquí les meves mans que em fan bum, bum, bum.
1: Uau, és veritat.
0: Llavors, és com si tinguéssim una bola d'energia aquí i
1: sí.
0: Podem anar creant, no? Llavors, aquí li podem donar la volta, o sigui, i adona-te'n de que...
1: Sí, és curiós.
0: És com si hi hagués alguna cosa aquí dintre.
1: Sí.
0: Per mi, això és l'energia.
1: Uh-huh.
0: Que l'energia està present a tot, però no la veiem, no som conscients, i de vegades quan diem que tot el que veiem amb els nostres ulls és el que té validesa, i no, el nostre cos és molt més savi i capta molta més informació com aquesta que acabem de fer.
1: Sí. Som impulsos elèctrics, perquè això està comprovat científicament.
0: Totalment,
1: i
0: les
1: neurones. Exacte. De fet, les emocions són impulsos elèctrics.
0: Sí.
1: I l'electricitat és energia.
0: Sí.
1: Ni més ni menys. Que interessant.
0: Total.
1: Ostres, jo crec que és bon moment per deixar-ho, eh?
0: Vinga.
1: Et sembla?
0: Què t'ha semblat aquest exercici?
1: Fantàstic.
0: Sí,
1: no ho he provat mai. Realment m'ha deixat sotat. Sí que és veritat, que tinguis la capacitat d'aguantar una bola d'energia,
0: tal qual.
1: Si la gent no ho ha fet ara, quan ho feien altres en situ, que la gent ho provi a casa després, o quan pugui fer-ho, fer-ho.
0: Sí.
1: I una altra, realment, que és... Que demostra aquesta energia que es torna física, que és la paraula que ho he utilitzat molt, no? Que tot es transforma físic i corpori, no? En certa manera.
0: Exacte.
1: Molt bé. Abans de marxar, però, recorda'ns com podem localitzar-te, la gent que estigui interessada, que pugui parlar amb tu, que pugui conèixer el que fas i com ho fas,
0: I tant. Em poden contactar a través del mail, que és hola@begocartagena.com. Estic a les xarxes, a Instagram, com a Bego Cartagena, a LinkedIn també apareix com a Begoña Cartagena, i la meva web són www.begocartagena.com.
1: Perfecte. Doncs amb aquesta bona energia que sempre intentem trobar aquí en aquest espai, ho deixem aquí aquesta temporada.
0: Molt bé.
1: I al setembre, en principi, ja parlarem, però podem renovar, eh?
0: Exacte.
1: Problema.
0: I tant, tornem a parlar.
1: Fantàstic.
0: I per cert, felicitats per aquests 4.004 episodis.
1: Correcte,
0: un número molt xulo,
1: Són uns bons programes,
0: ja,
1: Són uns bons programes. Gràcies, Tu n'has fumat part, d'uns quants d'aquests. Gràcies, Begoña, bon estiu.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau. Adéu.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
3: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs va, de plen tot aquest contingut que hem comentat i que hem explicat i que passa justament per aquesta trobada quinzenal amb la Federació Empresarial del Gran Penedès. Tot i que avui em sembla que hem canviat una mica la veu introductòria, la persona que s'encarrega d'apropar-nos i aportar-nos en primera instància els diferents temes. Avui, això va a càrrec de la Catering Ludwig. Com estàs, Catering?
5: Hola, molt bon dia, Pere. Tot bé? Encantada d'estar aquí una vegada més amb tu.
1: Igualment, que ens acompanyis. De fet, ja ho fas això d'en quan en quan, i ets responsable de tota la matèria formativa de l'AFEC, per entendre'ns, Catering?
5: Correcte. Sí, sí, jo m'encarrego, bueno, de la part de la gestió de la formació de la federació. Correcte.
1: Que és una part fundamental,
5: Sí,
1: ja en el món empresarial la formació és importantíssima, però dins de l'AFEC és obvi que també ho és, això,
5: I tant.
1: Molt bé. Parlarem d'això, i de fet avui l'empresa que ens acompanya i que ara ens presentaràs també va molt lligada a aquests termes, que sí?
5: Correcte. Avui tenim amb nosaltres l'Enric Bergunyó, de l'empresa Speaker Coaching, que ens parlarà una miqueta del que fa. Si et vols presentar, Enric, i dir-nos una miqueta a què et dediques.
6: Bueno, molt bon dia.
1: Bon dia, Enric, benvingut.
6: Content d'estar en el programa 3918, justament, amb la Cèlia Mampera.
1: Gràcies. T'ho has apuntat o t'ho sabes de memòria, això?
6: No, ho he escoltat, ho has dit i m'ho he apuntat.
1: I t'ho has apuntat, bé.
6: Bueno, una de les coses que fem els coaches i la gent que treballem en empresa per desenvolupar el talent i els equips és justament escoltar.
1: Bé,
6: i prendre nota d'aquelles coses que són importants. M'ha semblat rellevant aquesta data de quasi 4.000. Està bé, està
1: gràcies,
6: bé.
1: Gràcies, sí.
6: Està bé. Què fem a Speaker Coaching? A Speaker Coaching acompanyem empreses que volen apostar per tenir equips d'alt rendiment. I això passa per la formació a nivell individual i dels equips, i passa pel desenvolupament professional també de quadres intermitjos, de comandaments, d'equips directius, de l'equip en si i de l'equip a nivell individual. Llavors hi ha acompanyaments individuals, coaching individual, que això el que porta és que durant pocs mesos acompanyes una persona a tirar endavant un projecte que per ella és important, un projecte que serà rellevant pel seu creixement, o a les empreses per fer un canvi que realment sigui substancial i necessari.
1: Ostres, ho has destacat en dues ocasions, l'individual i el grupal.
6: Sí.
1: Clar, el món empresarial, què pot predeterminar més? La feina en equip o la feina individual? Comencem forts, Soc conscient que comencem forts, Comencem forts. Però, clar, això en matèria formativa i en la feina de coach, clar, no sé avui en dia, no? És a dir, estem en un món individual, Però la premissa és treballar en equip, no suposo?
6: Molt bona. Mira, la gent que estudia les empreses diu que les empreses tenen tres estats de maduresa. Uh-huh. El primer estat, que és l'estat de dependència, és l'estat primari, això és com les criatures.
1: Sí.
6: Després ve un estat d'independència, on cada col·laboradora és independent, creu que pot fer les coses bé, té una bona formació tècnica, té una bona preparació. Aquest és un nivell de maduresa intermig, que jo crec que és el que es troben moltíssimes de les empreses amb les quals treballem.
1: Val.
6: Hi ha un nivell que va associat al rendiment i a la consecució de resultats que en diem extraordinaris o potents, que és la interdependència. És a dir, jo sóc capaç de fer la meva feina, sóc 100% responsable de lo meu, però sóc capaç d'interactuar amb el meu equip per aprofitar les sinergies de l'equip. Va. Això és el que marca, diguéssim, si veiessis una curva de productivitat, és el que fa el salt. Treballa en equip amb qualitat professional individual elevada.
1: Ostres, és a dir, el talent individual al servei de l'equip.
6: Exacte.
1: No? Seria una mica això, no?
6: Exacte, i amb una figura important que és la d'un lideratge clar.
1: Clar, que és importantíssim el lideratge.
6: Molt.
1: No molt. Tothom sap manar.
6: Bueno.
1: Dic sap, ja no dic pot, dic sap manar.
6: Val. Bueno, és, hi ha una creença no gaire fonamentada, que és que manar és una cosa que un neix amb aquest do.
1: Sí, el do, no? Aquest do de lideratge.
6: Aquest tio té un do. Bueno, això es treballa. Uh-huh. Això es treballa i es desenvolupa. Perquè ja des de que es van descobrir que hi havia moltes intel·ligències, la intel·ligència comunicativa, la intel·ligència social, la intel·ligència relacional, la matemàtica, la del llenguatge, etc., i es va veure que tu pots ser molt bo comunicant, però potser no tens una habilitat per transmetre una visió clara de com vols portar la teva empresa.
1: Clar.
6: O d'entendre els altres, o d'escoltar-los. Hi ha moltes habilitats, que aquesta és la gràcia, per això la feina que fa gent com la formació, com la FEC, és molt important, la feina de formació, perquè si les persones, a partir d'una base comú, desenvolupen habilitats concretes, l'equip creix.
1: Clar. I es pot aprendre, doncs, eh? El liderar es pot aprendre.
6: Totalment, totalment. Ostres. Hi ha una cosa que en diem modelatge, que és aprendre de la gent d'èxit.
1: Val.
6: Què fan aquelles persones que tenen èxit en la seva vida professional o en la seva vida personal o en un àmbit determinat, o en l'esport, o en els negocis, o en la negociació, o en la venda? Què fan que puguem observar? És a dir, quins comportaments observables tenen, com ho fan i què en podem aprendre d'ells? I després practicar i incorporar aquests aprenentatges perquè la gent, després tu els desenvolupis de manera natural.
1: Tot i això, perdona, Enric, crec que potser perquè per un tema cultural, eh, i que anem absorbint generació rere generació, potser les més joves ja no tant, però no, el lideratge sempre no, el jefe, no? És la figura del jefe, és qui mana, tu aquí i tu allà, no hi ha discussió possible, i això ho dic jo perquè sóc el jefe. Això no és així, no? Però això és un fet que no, quan el jefe, és com la sogra, no? La sogra i el jefe, no sé com dir-ho.
6: Sí,
1: no?
6: Exacte. Mira, curiosament, jo tinc un bon sogre i
1: un bon jefe.
6: Ja he conegut bons jefes, perquè això ja ho deia un americà, en Benny, el segle passat, bueno, el segle passat, perquè estem ja al 21,
1: sí,
6: finals del 20, va fer la transició del que en deien de manager a líder.
1: Vale.
6: És una diferència molt important, perquè molta gent diu, és que jo no puc ser líder perquè no sé manar. És que no té res a veure una cosa amb l'altra. Manar, amb perdó, es manen les ovelles. No? Manar un ramat és manar un ramat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
6: En canvi, liderar un equip és fer que molta gent que té interessos particulars s'alinei amb un interès comú, que és el de l'empresa, que és guanyar calés, normalment.
1: Sí,
6: però
1: sí,
6: amb
1: sí.
6: un propòsit d'aconseguir, què sé jo, desenvolupar un producte que és més efectiu a nivell de farma o un component de l'automòbil que és més útil o que estalvia hores de màquina o que la gent tingui més seguretat en el seu lloc de treball. Fer que tota aquesta gent, que com deia, té uns interessos particulars, els posi alineats amb una visió d'empresa, això és liderar.
1: Clar. Però no és el mateix liderar que manar, clar, que és obvi.
6: Totalment.
1: És obvi. A vegades pensem que un cap, un jefe, el que fa és manar, però ha de liderar, no? Està clar. Està clar. Digues.
5: I quines necessitats et trobes a les empreses? O sigui, què és el que et demanen?
6: Mira, hi ha algunes que són comunes i després hi ha coses molt particulars, perquè quan entrem a treballar en una empresa identifiquem que, tot i que hi ha unes coses comunes, que ara et comentaré, després cadascú, com dèiem, és de son pare i sa mare. Hi ha una manera de fer molt particular i una realitat molt individual de cada empresa. Aquesta és l'especificitat de la meva feina, entendre què és el que li passa a aquella empresa. Però les coses que, com a denominador comú, és la cultura del canvi, o sigui, com afrontem els nous reptes, com afrontem el canvi en l'entorn comercial, en l'entorn econòmic, en l'entorn de la cadena de subministraments, com afrontem això perquè tot l'equip remi en la mateixa direcció i sobretot sigui àgil i flexible.
5: Sí, que ens costa això del canvi, no?, en general.
6: Ah, canvia perquè, clar, al final tothom ens agrada estar dins de la zona de confort. Jo sóc un gran fan de la zona de confort, perquè la zona de confort és on s'està confortable.
1: Clar, si està bé, no? Estem còmodes.
6: Quina mania sortir de la zona de confort. El que passa és que a la vida i en l'àmbit professional encara més estem obligats a sortir, perquè és que si no ens quedem fora. Llavors no es tracta de que aquesta persona que abans deia en Pere, el jefe o el que mani, tingui habilitat per adaptar-se, sinó que faci que el seu equip també ho faci. Clar. Perquè quan tothom està atent a les oportunitats de negoci, en les falles, en els punts de crítics, l'equip creix. I això necessita, el que dèiem abans, flexibilitat i agilitat. Perquè, com deia un d'aquests estudiosos, el que guanya és el que és àgil i el flexible, no el més gran.
1: Mm-hmm. Ja, està clar. Mm-hmm. Com és aquest procés? Més o menys, és a dir, des de Speaker Coaching us poseu en marxa, us contacten amb vosaltres, una mica, com funcioneu? Com és la vostra feina? Com la porteu a terme? Més o menys, Més o menys.
6: Sí, la gent que ens coneix, perquè sí que és veritat que és un negoci que funciona molt boca a orella, per què? Perquè nosaltres a la nostra web o quan les nostres comunicacions en xarxes no parlem dels nostres clients, perquè hi ha una primera norma clara, que és la confidencialitat.
1: Clar.
6: Llavors, si a mi demà em ve una empresa del sector de l'automòbil a fer un procés de creixement amb el seu equip, després no ho poso a xarxes. Mira, avui he estat amb aquests que tenien aquest problema, ja no el tenen. No, clar, això no es fa. Però la gent que ens coneix i que sap de nosaltres, o perquè a través d'alguna formació més generalista, com les que fem amb l'EFEC, doncs ens coneixen i veuen el nostre tarannà, ens porten una situació que ells en diuen normalment de problema.
1: Val.
6: Aquesta conversa, la primera conversa que tenim és transformar allò que la persona o el professional o l'empresa veu com un problema, transformar-lo en un repte o una oportunitat de creixement. És a dir, per què això per tu és un problema i què aconseguiràs si soluciones aquest problema? Allò que aconseguiràs és el repte. I sobre aquest repte treballem. Què pot ser? Habilitat per delegar, habilitat per negociar, habilitat per establir objectius, capacitat per treballar sota pressió, molt tema de conciliació. Curiosament, en els alts càrrecs, ja sabeu que els alts càrrecs, una de les coses que els hi passa, en general, és aquest síndrome de soledat, no? Si em sento sol. La soledat del líder, que en deien, no? I això és veritat. Acompanyar aquesta conciliació, vida personal, vida professional, sentit i propòsit a nivell d'empresa i a nivell personal, és un tema molt recurrent a alts càrrecs i als nivells. En quadres intermitjos, quan ells porten temes com, escolta, estem fent créixer un equip i hem d'aprendre a com assumir un nou rol, perquè moltes vegades hi ha una persona que abans estava en el seu equip, ara l'ascendeixen, i aquells que eren els seus companys ara depenen d'ell. Aquest canvi de rol és molt exigent moltes vegades.
1: Sí.
6: Tota aquesta anàlisi de situació és la primera conversa.
1: Val.
6: Si això passa per una trucada a l'Enric, un WhatsApp,
1: val,
6: un email,
1: sí.
6: I fem una primera conversa d'identificació d'aquestes necessitats.
1: Clar, i a partir d'aquí ja us poseu a treballar.
6: Totalment.
1: I com passaria això? Amb formació, amb tallers, activitats? És a dir, com es desenvolupa després tot aquests principis?
6: Vale, fantàstic, perquè m'estàs fent fer un repàs que potser...
1: Que també entenc que cada empresa pot ser molt diferent, suposo, no?
6: Totalment. Aviam, coses a tenir en compte. Hi ha vegades que es necessiten formacions puntuals.
1: Val.
6: Sí? Algunes les fa l'EFEC, altres les fem nosaltres directament, les fem en coordinació amb ells, fantàstic. Un tema molt puntual. Com establir patrons de comunicació que siguin més útils per la relació entre m'invento, entre màrqueting i producció. O entre operacions i comercial.
1: Val.
6: Una formació específica. Aquesta és una. L'altra és acompanyament de persones individuals. Escolta, tenim tal persona que té un talent, que té un potencial en aquesta empresa, que no el vull perdre, i a més el vull desenvolupar en unes àrees molt concretes. Fem el que en diem una tripartita, que és l'empresa, la persona en qüestió i el coach, i estableixen quin és el marc de treball i un programa que normalment sol ser de 6, 8, 9 sessions, normalment, amb 4, 5 mesos de treball, per establir objectius concrets i acompanyar-lo perquè aconsegueixi això. Quan es treballa en equip, hi ha una part que és de formació o entrenament, molt important l'entrenament, però hi ha una altra part que es fa en la feina. És a dir, si un equip necessita posar-se d'acord, mira el que vaig a dir, posar-se d'acord en com es posen d'acord quan no estan d'acord. Sí? Quan no estem d'acord, com ens posem d'acord?
1: Doncs
6: vinga, posem-nos d'acord en com ho fem. Després s'ha d'acompanyar amb aquest equip perquè això ho faci. Llavors, clar, això té molt baix cost d'agenda, és a dir, no implica una despesa de temps i energia per part de l'equip d'anar a fer una cosa a part, sinó que ho acompanyem a les reunions d'equip directiu.
1: Clar.
6: Doncs de cada dos o tres o quatre reunions, el coach l'acompanya, fa... estableix amb ells quines són les coses que es volen observar en aquell procés i aviam si hem anat avançant. Així és com fas el llançament fort d'un equip de, en fase del rendiment.
1: D'acord. Sí. També puc entendre que en tot aquest marc, la prevenció també és important. Tu abans deies, no?, l'empresa detecta un problema i el vol solucionar. Però si fem prevenció i ens avancem a aquest problema, també en aquests termes, millor que millor, entenc, no? O què?
6: Boníssim. No? Boníssim i això... Això ho he observat en empreses de nivell de madures elevat.
1: Val.
6: Aquelles que se n'adonen que prevenir... Ja sé que és un tòpic, però això ens ho deien des de petits. Prevenir és millor que curar. Però aplicar-ho a la teva empresa. Totes les empreses tenim un recurs molt important, que és el nostre equip, les nostres persones. I aquest recurs... hi ha dos tipus d'empreses. L'empresa és que ho veuen com un recurs propi, com una inversió... que em donarà després un fruit, i em donarà una productivitat, i em donarà un rendiment, o una despesa.
1: Val, clar.
6: Una despesa no va enlloc. Ho gasto i ho perdo i ja està. Les empreses que ho veuen com un recurs, com una font de creixement, inverteixen en la prevenció per no arribar a moltes coses que a vegades ens hi trobem, i també podem actuar, des del coaching i la programació neurolingüística, que és la prevenció del burnout, no? De l'estrès, de la persona que està a punt de cremar, fins a aquell punt que no calgui arribar a un professional més terapèutic, que llavors ja faríem... Bueno, ja arribaríem una mica tard, o el tractament ja seria un altre.
1: Seria diferent.
5: Has parlat del tema de la programació neurolingüística, que, de fet, doncs, hem fet l'any passat un curs amb tu a la FEC sobre aquest tema, i aquest any també el farem, però explica'm-nos una miqueta què és això. O sigui, suposo que molta gent ha escoltat parlar, però no sap com funciona, no? Pots explicar una miqueta? Perquè sona programació neurolingüística.
6: Això ho van desenvolupar en Richard Barler i altres persones als Estats Units, i aquesta gent van analitzar què feien uns professionals que eren excepcionals en la seva feina i com tractaven a la seva gent, primer a nivell terapèutic, però després també a nivell de desenvolupament professional, per veure com treballaven per aconseguir coses més ràpides, més efectives i més eficients. I el que feien és entendre que cadascú de nosaltres vivim la realitat més com nosaltres som que com la realitat és. Llavors, el món és un, la realitat és una, però com cadascú la veu i cadascú la viu, és diferent. Llavors, es tracta d'analitzar com cada persona estableix el marc o es representa allò que està passant, quins patrons de comportament té respecte a això i com modificar-los. Per això se'n diu programació, perquè són com programets. Nosaltres a programació neurolingüística, la PNL, com es coneix, diem que les persones tenim diferents programes amb els que treballem, diferents programes que preferim de comportament, i l'avantatge és que podem tenir l'habilitat d'escollir quin programa utilitzem. Per entendre'ns, pot ser que tu treballis amb el Word o treballis amb un programa d'aquests de programari obert per tractament de textos, o tinguis un Excel, Potser per fer una taula a vegades faràs un Word, però a vegades utilitzaràs un Excel. La persona que té una actitud reactiva, és a dir, jo estic treballant, quan algú em fa una pregunta, doncs potser tinc una reacció primer d'incomoditat i responc de manera agressiva o desagradable. Això és un patró. No té per què ser així sempre. El que fem des de la PNL és amb la persona veure què t'està passant quan algú t'interromp, que et faci sortir de manera automàtica aquesta resposta tan desagradable. O no tan desagradable, però com a mínim que no és la més productiva o no és la més eficient. I això és un tema de patró. La gràcia és que com que és un patró i és un programet, com doncs el que tenen els programets, que es poden tocar. I llavors és canviar aquest programet per un programa més eficient i més efectiu amb la persona.
1: Ostres, és un tema interessant, eh? Ja és conegut, és evident, però és un tema interessant quan el tornem a retocar o a explicar. Dèieu que feu un curs de PNL a la FEC, doncs, properament...
5: Bueno, aquest està pel juliol, pel 14 de juliol. Sí, sí, està programat pel juliol. Ara, properament, el 19 de febrer, sí que tenim un curs de lideratge que el farà l'Enric.
1: Molt bé.
6: Sí, aquest curs de PNL és un tastet molt interessant perquè fem com les diverses àrees, no? La comunicació, les creences, com definim objectius, com ens plantegem canvis de patrons... Molt interessant, és un curs online, 3 hores, és un tastet, però que és molt interessant, perquè és molt introductori i és molt útil. I el curs del dia 19, aquí parlem del lideratge i farem molt èmfasi en una tècnica, que és la tècnica del DISC. Això és una metodologia d'anàlisi del comportament, és a dir, com es comporten les persones en funció d'unes certes tendències. Sí, la persona que és més ràpida, la persona que és més enraonadora, la persona que és més reflexiva, sí, veure això i veure com això dona eines en la relació dintre de l'equip o la relació en la venda o en la relació amb les negociacions per establir comunicacions més efectives i més útils.
5: Sí, això del DIS em sembla superinteressant,
1: sí, sí,
5: no?
1: Sí, sí,
5: tant
1: sí,
5: a nivell amb companys i tal, no? Que dius, no, és que no és que sigui agressiu, és que és de color vermell, no? I entens molt més a la persona, no? Com, jo que sé, un comercial, no? Que ha de tractar amb persones i pot identificar de seguida quin tipus de perfil de persona té davant, no?
6: Clar.
5: Per poder influir en la seva decisió.
6: Clar, tu imagina que tens una persona que és molt bona amb números i molt li agrada molt pues, mirar els processos, que les coses es facin bé. Una persona, els estàndards de qualitat són molt importants. Hòstia, és fantàstica aquesta per establir un programa. Ara, potser per sortir a vendre tindrà unes certes dificultats, perquè si la cosa no és perfecta, potser es bloquejarà. Aquesta estaríem parlant d'una persona del que en diuen blava.
5: Sí.
6: En canvi, una persona groga, perquè això del disc van tenir una idea molt interessant, que és posar colors. El vermell, el groc, el verd i el blau. I així la gent clarament s'identifica. Què passa? Que, de fet, colors purs són pocs. La majoria som tuticolori.
1: Barreges.
6: El que passa que aquestes barreges tenen una dominància. Doncs jo tinc més vermell i blau. Un altre tindrà més groc i vermell, que sé
5: I
6: jo.
5: I també pot ser que siguis de diferents colors, depèn del context, no? Potser pot passar això, que la feina tu siguis d'una manera... i més a la teva vida personal siguis una altra, perquè jo crec que a mi em passa això.
6: A tu també. hi ha un perfil, que seria el que en diem el perfil natural, és a dir, en situacions normals, si no hi ha estrès, si no tens cap condició que te pressiona, què és el que per tu seria la teva tendència natural de comportament? I aquest és el teu perfil que en diem el natural. Però després hi ha el perfil adaptat, que és com tu t'adaptes amb la teva intel·ligència, amb la teva habilitat, a una situació diferent. Si tu entres en una empresa on l'estil, la cultura d'empresa està molt orientada al resultat a curt termini, a prendre decisions ràpides, a l'agilitat i això, i tu, aquest no és el teu perfil, tu faràs una feina teva personal d'adaptació, i en aquell moment algú que et veies de fora diria, ostres, aquest i tu, doncs és així. Però potser tu estàs fent una feina personal teva d'adaptar-te a allò que s'està demanant. Això ho fem tots. A casa tenim un ajust, a la feina tenim un ajust, i amb els amics i les amigues tenim un ajust.
1: Sí.
6: Però, de fons, tenim una base comú. Què és l'ideal per reduir el nivell d'estrès? Per això és molt interessant el DISC en els processos de selecció. Per reduir l'estrès és que l'adaptació que hagi de fer aquella persona pel seu lloc de treball sigui el mínim possible. Si ets una persona que tens facilitat per contactar amb persones, per treballar amb els altres i tal, doncs fantàstic perquè et posin en un lloc de treball que això vagi així. Si no, també podràs fer altres coses, però t'hauràs d'esforçar més.
1: Ostres. Clar, aquí entraríem a molts temes, eh? Però un d'aquests també és justament això, no? El jo persona, el jo professional, on està la barrera, en el món empresarial, no? La conciliació, és a dir, són moltes qüestions i molts temes, que us podíem entrar en marques personals, etc, que no acabaríem mai, de fet. I ara estem parlant d'empresa, quan parlem de PNL, etc, però perfectament això ho podríem aportar a la nostra vida.
6: Totalment.
1: Vital, no? És que, no?
6: Mira, hi ha una cosa que passa quan fem coaching individual, que moltes vegades la persona em diu, mira, Enric, o li diu al coach, jo vull treballar temes professionals i no vull parlar de la meva vida personal. I és perfecte, i és legítim, no passa res, fantàstic. Però què passa? Tu ets persona 24 hores al dia.
1: Clar.
6: Ets la mateixa persona. I els teus programets, els teus patrons de comportament, són els tens allà. Que tu escollis un o altre, depèn de la teva habilitat per fer això. Què farem? Si resulta que tu a casa, per exemple, ets molt bo fent que la teva canalla faci les feines, que parin taula, que ajudin, que vagin a comprar, hòstia, ets un gran líder d'equips a casa, no? No, però és que la feina em costa. Bueno, doncs, anem a veure què és el que estàs fent a casa, que ho estàs fent tan bé, que la feina no t'està sortint. On està el bloqueig? Clar. Què passa a la feina que no pots fer allò que saps fer a casa? O al revés.
1: O al revés,
6: O al revés. Jo és que jo a casa, hòstia, és que jo a la feina soc top somriure, sempre problemes amb tothom, ara és entrar a casa, se'm fota una cara de gripau, dic, home, doncs anem a veure què està passant.
1: Clar.
6: Que no estàs utilitzant el programet de la simpatia, per dir-ho així fàcil, en el lloc que també voldries.
1: Ostres, interessantíssim, de veritat. Sí. Doncs justament això, aquests discos, no? Aquests colors, sí. És aquesta formació que es farà, recordem-ho, el proper dia 19, que és dijous que ve, si no estic mal fixat,
5: Sí.
1: A través de la FEC, que és un exemple de les formacions, cursos i tallers que feu des de la FEC, de fet, que tenen...
5: Sí, correcte. Aquest, bueno, és un curs que li diem de gestió pròpia, no? Que ho fem allà a la federació presencial. Després tenim tota la part subvencionada, que també l'Enric fa uns quants d'aquests, que ho fem a través de Foment i la Generalitat. Aquests són online. I després treballem molt la formació in company. Anem a casa dels nostres socis a fer la formació directament allà.
1: Perfecte.
5: Aquestes són les nostres tres àrees de treball.
1: Sí. Així que qualsevol empresa associada o que vulgui associar-se
5: també
1: per poder beneficiar-se de tot això és, bé, a través, com sempre, canals habituals d'informació, a través del web, que us truquin directament, podran conèixer tot aquest programa formatiu que és amplíssim.
5: Correcte. La nostra web té un cosetes penjades, però, bueno, el millor és contactar directament. I sí, parlem i ens ajustem a les necessitats que tinguin.
1: Sí, perquè hi ha molta cosa, molta activitat en aquest aspecte formatiu, i tant que sí. Digues, Enric.
6: Amb això sí que animaria a la gent que té interès a contactar amb la FEC, perquè una de les característiques que té, i això ja ho dic com a soci i usuari de la FEC, és la proximitat. És una entitat de territori que és accessible, que és fàcil, que hi ha persones darrere, no hi ha una intel·ligència artificial o un bot que em contestarà, hi ha la Keti i el seu equip, hi ha gent que està al darrere i que escolta, atén i s'adapta. Jo, la meva experiència, amb els anys que porto com a soci i usuari dels serveis de la FEC, és aquesta, de proximitat, d'atenció, de detall, de calidesa i professionalitat, perquè saben també picar, com que són molts.
1: Clar.
6: Els que formem part d'aquesta federació, doncs ells saben a quina porta picar per cada servei que és necessari. O sigui que sí que animaria la gent a contactar directament perquè val molt la pena.
1: Fantàstic, la importància de les xarxes, en aquest cas, xarxes empresarials, i també torno a dir moltes vegades també a nivell personal. I si volem conèixer una mica més Espica Coaching, com ho podem fer? Xarxes socials, suposo, no?
6: Sí, podeu buscar a xarxes socials Enric Bergunyó, Bergunyó en B de Barcelona, i NY Bergunyó, o a la web Espica Coaching, i d'allà us porta a la xarxa social d'Instagram o de LinkedIn. Normalment treballem més amb LinkedIn perquè a nivell professional és com ens comuniquem.
1: I
6: si no a la web, i des d'allà hi ha el WhatsApp, el mòbil, el mail, i contactar, i encantats.
1: Fantàstic. Alguna cosa més? Catering? Sí? Tot dit? I explicat? Tot i que podíem estar llarga estona, que és el tòpic de la ràdio, però és cert.
5: Correcte.
1: Podríem estar una bona estona més, però ho deixem aquí. Enric, moltíssimes gràcies, de veritat, per aquesta estona de conversa i de ràdio.
6: Gràcies a vosaltres, m'ha agradat molt estar aquí.
1: Me n'alegro, torna quan vulguis.
6: Fantàstic.
1: Catering, el mateix.
5: Moltes
1: ens
5: gràcies, Pere.
1: Ens tornem a trobar ben aviat. Que vagi bé. Adéu-siau.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: A les 11 i 5 minuts hem deixat una mica de banda l'actualització de les notícies en aquesta franja, però a partir d'aquí ja, en certa manera, anem cap a la tercera i última part de programa. Avui, que som dimarts, 7 de juliol, programa número 4004. Doncs va, més qüestions. Avui, en principi, tocaria secció tecnològica amb en Joan Molines, que no ens pot acompanyar, i traslladem la secció d'aquesta setmana aquest proper dijous. Ja ho explicarem. Ara anem a altres coses, i el que farem durant tot aquest estiu, com ja sabeu, és anar recordant temes i qüestions i entrevistes i converses que hem fet al llarg de tot aquesta darrera temporada. Una d'elles, i prou especial, just a les portes de la celebració, en el seu dia, les portes de la celebració de la capitalitat de la sardana del Vendrell, del qual substenta avui en dia, vam parlar amb un matrimoni amb dues persones molt vinculades al món sardanista vendrellant, com sabeu, com és en Joan Morros i l'Eulàlia Colet. Doncs justament aniran cap aquí a recordar aquesta conversa. I després encara ens quedarà una estoneta per participació i trucades.
3: La Calaixera, un programa únic de tot.
1: Parlem de sardanes. De fet, parlem de sardanes i partim d'aquest reconeixement al treball de tota una vida. L'entitat Som Sardana ha fet públics els guardonats dels Premis Capital de la Sardana 2025. Ja fa uns dies que ho van fer-ho, això. Però és que el Vendrell hi té un paper destacat en tot això, amb dues figures molt vinculades al món sardanista que rebran un merescut homenatge. D'una banda, en Joan Morros, distingit amb la medalla del mèrit sardanista per la seva trajectòria amb els dansaires del Penedès i el foment sardanista vendrellenc. I d'altra banda, l'Eulàlia Colet, reconeguda amb la menció territorial de la demarcació de Tarragona per la seva implicació i la seva tasca també de coordinació en els concursos de sardana esportiva, entre moltes altres coses. I tot això sense deixar de banda que justament l'any que ve el Vendrell serà capital de la sardana. Joan, Eulàlia, molt bon dia.
7: Bon dia, Pere.
1: Com esteu?
8: Estem.
1: Sí?
7: Contents de ser aquí.
1: Bé, enhorabona.
7: Gràcies.
1: Enhorabona.
8: Moltes gràcies.
1: Per tot aquest reconeixement. Ja n'heu tingut algun al llarg d'aquests anys, però mica en mica es van com assentant aquests reconeixements. No sé si fa cert vertigen, això, de començar a rebre homenatges.
7: Això vol dir que et fas gran, o ets gran, i bé, però jo penso sempre que si has de dir gràcies a algú has de fer en vida.
1: Clar,
7: això
1: també és veritat.
7: Perquè quan no hi ets fas plorar la família i poca cosa més serveix. Per cert, t'has descuidat una cosa molt important de l'any que ve, també.
1: Ai, digues.
7: Dansaires del Penedès farà 80 anys.
1: Ostres!
7: Bé, però ja ho saps.
1: Sí,
7: però
1: sí,
7: el que
1: sí,
7: passa
1: sí.
7: Que farem 80 més 1 i ho farem el 2027 per no solapar-nos amb els actes de capital de la sardana. I si hi haurà sardanes, més o menys durant 2 anys, diguem-ne, perquè doncs creiem que és més oportú fer-ho d'aquesta manera.
8: Clar. Més celebracions.
1: Sí, sí, exacte, tot és anar sumant, que en el fons sempre en tot això hi ha una mica això, no?, el foment de la sardana, el poder parlar de la sardana i que sigui viva. I el Vendrell, de moment, clar, gràcies a la vostra tasca, és ben viva, la sardana, el Vendrell, i ara ja també, i de fa molts anys, reconegut arreu, no?
8: Sí, tasca sí. I constància.
1: I constància, és cert. Perquè és això, és anar picant pedra, suposo, en tots aquests anys, no?
7: Oida. I a més, el Vendrell, bé, ara hi ha bastanta ajuda de l'Ajuntament, econòmicament, sí. De facilitats, tot plegat, però veus que la feina que fas no és gaire reconeguda.
1: No?
7: No, No. Allò que diuen que ningú és profeta a casa seva. Doncs aquí passa, eh? Aquí passa perquè, bé, som com som els vendrellencs, no?
1: Ai, el vendrell, tothom mira per ell.
7: Sí, valorem més el que és de fora de casa, a vegades que no passa el que tenim a casa, però és igual. Lo important és tirar-s'ho a l'esquena i tirar endavant.
1: Sempre ets crític, eh, Joan?
7: No, dic el
1: positivament que crític, deixa'm-ho dir, eh? Vull dir que no et falta raó, eh, quan fas aquesta crítica.
7: Dic el que penso.
1: I tant.
7: I com que és veritat, ho dic. I si no és veritat, que m'ho rebati, no passa res, en parlarem.
1: Exacte, i tant que sí, que en el fons és, torno a dir, és poder parlar de la sardana i de la cultura en general, amb les opinions, sí. Però de fet, clar, quan l'opinió és vostra, que dels aquests 80 anys d'aniversari que dèieu de l'entitat, clar, d'aquests anys, vosaltres quan fa que hi sou?
8: Mira. 54 jo.
1: Imagina't.
7: I 56 jo.
1: Imagina't.
8: Quan vaig entrar jo a la colla, ell marxava a l'Emili.
7: L'endemà, sí.
8: No el coneixia, l'endemà marxava al servei militar.
1: Ostres.
8: Imagina't, i ens vam conèixer, doncs, a partir d'aquí.
1: Clar, sí.
8: El Jan Toldrami em va fitxar un dilluns de Pasqua al Pont de Ferro.
1: Val.
8: Que feien a plec allà, feien sardanes allà entre l'Arbós i Vilafranca. I em va fitxar, bueno, una altra amiga i jo. I com que treballàvem cap aquí al Vendrell, a les 8 del matí, quan arribàvem amb l'autobús, anàvem a prendre balles sardanes amb el Jan Toldrà. Imagina't.
1: Ostres.
8: I clar, la filosofia de portar la colla d'aquells anys que et parlo amb ara és molt diferent.
1: Clar.
8: L'actitud, l'entorn, amb el Jan, quan deies, oh, diumenge no puc venir que tinc una comunió, per clar, exemple, no? Doncs ja hi pots anar cada diumenge, comunió. I ara els hi diem, on te tens la comunió? Et podem venir a buscar, només és l'exhibició, i mirem de combinar-ho i perquè no es perdi. Bueno, filigranes.
1: Clar, sí.
7: El Jan Toldrà va ser l'home clau a la història dels dansaires, perquè el moment en què la colla quasi bé no sortia, perquè l'Enric López i companyies ja no tenien forces, no trobaven gent i això, el Jan era dansaire de l'època de l'Enric López. Ell va agafar el banderí, va tornar a tirar la colla endavant i el va posar a dalt de tot. Va ser l'home clau en aquell moment, sí, important, eh? De la història. Si no, igual s'hagués acabat i avui no seríem aquí parlant.
1: I tant, Jan Toldrà, que també crec que hi ha una conta pendent amb en Jan Toldrà.
7: Sí.
1: És cert que el caràcter que tenia, s'ha de dir, no l'ajudava, eh?
7: Era tossut.
1: Però la gran feina musical, cultural que ha fet en aquest municipi és inabastable,
7: sí.
1: Eh?
7: Sí.
8: Bueno, és que aquí va al davant, ha de tenir una part de ser així.
1: Sí, clar, has de tenir personalitat, si no malament, eh?
8: Sí, s'ha de saber estirar les rendes.
7: Qui no té caràcter no és res.
1: Correcte.
7: El Jan era molt tossut, però de tot se n'ensortia, les coses com siguin.
1: Sí. Ei, tenia molt de coneixement, en sabia molt de música...
7: No, de tot.
1: I de tot. I
7: parlava tres o quatre llengües, vull dir, un home magnífic. Eh?
1: Sí.
7: Ara és això, que era tossudet el paio, vull dir, si li portaves la contrària, en casa un noi s'enfadava amb tu.
1: Hi havia problemes.
7: Correcte.
1: I potser d'aquí aquest caràcter que encara s'hagi de retre això, un bon homenatge, un bon reconeixement.
7: Sí,
1: vaja,
7: falta. És allò que dèiem, que ningú és profeta a casa seva.
1: Ja, sí, mira, sí que podem fer una mica la similitud, és a les distàncies, però sí que podem fer una mica la similitud.
7: Ens fa molta il·lusió perquè, home, a veure, generalment no hi ha gaires parelles que aguantin tants anys així al capdavant de coses com és de la cultura popular, no? Que a més no hi guanyes calés, al contrari, que et costa diners, perquè qualsevol cosa sempre són despeses, no? Però nosaltres hem tingut la sort que, bé, doncs vam conèixer allí, hem seguit, els fills també han seguit, el net també segueix, i clar, llavors ja hi ha aquesta cosa. Això no vol dir que no discutim, també, perquè...
1: No, ja ho crec.
7: Perquè la felicitat completa no existeix.
8: El Jordi Grau, del Casal Tarragoní,
1: sí,
8: també sempre miren de què poden innovar, fer diferent per enganxar el jovent,
1: clar,
8: els més joves i els petits a l'escola amb els cursets de sardanes, i el Toni Nadal. I és clar, són dos personatges que ens hem fet grans junts, ens han seguit la nostra tasca i han vist que al llarg d'aquests anys, doncs, hem seguit el peu del canó sense defallir,
1: clar,
8: mirant de que no faltés gent. abans, jo recordo que quan ballàvem amb el Jan Toldrà, o sigui, la nostra colla, la meva colla, només era dansaires del Penedès. I en canvi ara, per subsistir i poder sortir, doncs de vegades un dansaire d'una altra colla ajuda un altre que li falta una parella o que li falta un noi. Hi ha una harmonia, crec que en aquest aspecte s'ha innovat d'una manera bonica, perquè no defalleixin les colles a l'hora de sortir als concursos i als campionats, perquè abans havia de ser tot mixta. I des de la Unió de Colles ha dit, doncs, bueno, si han de ballar dues nenes juntes o quatre nenes juntes, doncs que ballin, perquè sempre hi ha més noies que nois.
2: Sí.
8: Però en quant a deixar-nos dansaires dels uns als altres, jo crec que hi ha una harmonia maca, perquè aquella colla pugui sortir, l'altre dia podré sortir jo perquè aquella colla ens ajuda.
1: Sí, sí, sí, sí. A més, amb una competència sana, no?
8: Sí,
1: és a dir, no deixa de ser un concurs en moltes ocasions, quan toca un concurs, com el que s'organitza justament aquí al Vendrell, és una competència sana, que ja és bona que hi sigui, però clar, ha de primar això, aquesta germanor, no? Si ens hem d'enfadar, ja no cal que ens hi posem.
8: Hem d'estar a favor de,
1: clar.
8: A favor de, no contra.
1: Clar.
8: A favor de que allò continuï, de que allò tingui èxit, de que cada vegada hi hagi més gent que s'hi encomani.
1: Sí, sí.
8: Vull dir, val la pena.
7: La sardana és germanor.
1: Clar.
7: Quan t'agafes de les mans, no dones la mà a qualsevol.
1: No.
7: El tema que vull dir, que no?
1: Sí.
7: Tant si és conegut com no, ja veus el trenar d'aquella persona quan es posa a ballar amb un anell o que sigui. Però també val a dir que la sardana pateix molt per relleu generacional.
1: Sí, és el màxim problema. Sí.

0: Jo ho veig d'aquesta manera, perquè, clar, a vegades, doncs, autoritats, autoritats, passa a tot arreu. Fas un concurs de colla de sardines, si ve algú de l'Ajuntament, si ve algú, a quina hora vindré per lliurar els premis? En general, no dic que estigui del Vendrell, que no se m'enfadi la Sílvia...
1: No, però és un fet comú.
0: Ni el Kenya, que no se m'enfadin perquè venen sempre.
1: No,
0: però a quina hora he de venir? Saps què vull dir-te?
2: Sí.
0: Això ja et fot. I llavors, segons quins pobles que vas i tot... Ah, sardanetes, he de venir... Quan sento sardanetes els hi fotria una hòstia. Perquè sembla que se n'en fotin, no? I és la ignorància que tenen de tot l'esforç i la feinada que hi ha al darrere. I això és la veritat, és la gran desconeguda. En temps franquistes, jo me'n recordo, vaig començar el 69, vull dir que en plena dictadura, anar a la Rambla a veure una ballada era un símbol de llibertat, no?
2: Clar.
0: Molts polítics, que ara ja són grans, però que han tingut càrrecs importants, venien tots. Tot va ser col·locar-los per aquí, per allà i per allà, per aquí. No han vingut mai més. I aquí al Vendrell en tenim exemples, també.
2: Sí.
0: No anomenaré ningú, però en tenim exemples. Han desaparegut, i ja tant les hi fot, allò, ara ja. Ara ja van cobrant, m'entens, allí a la cadireta, o bé, el que els hi queda de pag, allò, indefinida.
2: Clar.
0: És la veritat, això, escolta, això ho sabem tots, però si no podem dir-ho.
1: Jo crec que sí que ho podem dir-ho, i a més explicar-ho així amb aquesta naturalitat encara més,
0: és
1: en certa manera.
0: És que és així.
1: Que sí, no? I tant que sí.
0: És el que et dic, que si algú diu que no és veritat, que m'ho digui, no passa res, parlarem.
1: No, i tant que sí. Doncs això, aquesta falta generacional de balladors, perquè de músics... De músics hi ha tota una fornada, ja fa uns anys, de joves músics. Avui en dia, si mires les cobles...
3: Sí, tira més endavant, amb més d'èxit com a cobla que com
1: a
3: balladors.
1: Però, clar, això és curiós, una cosa de la lligada a l'altra.
3: Mira,
1: dir,
3: la revista Som, la revista Som sempre fa reportatges sobre compositors, com cobles que hi eren, cobles que hi són ara, cobles que tiren endavant. Tota una sèrie d'anècdotes... sardanes que s'estrenen i amb una de les periodistes que escriu molt li vaig dir, mira, com no poseu també alguna cosa a favor dels aplecs, colles ballant, colles joves, colles grans, si no poseu això, totes aquestes cobles aniran a l'atur, perquè
1: clar,
3: no hi haurà
1: clar,
3: gent que
1: no,
3: balli,
1: no hi haurà prou ballades.
3: I després una cosa molt important, tenim gent jove que diuen, ai, anar a ballar amb un aplec, tots són iaios, i de vegades els dic, gràcies d'aquests iaios que ballin, eh?
2: Yeah.
3: Perquè si no, no hi serien. Però hi ha una altra cosa important. Aquí a la Rambla han fet 11 ballades, també. Gràcies a l'Ajuntament, gràcies a la col·laboració del Foment, els socis, i que hem estat allà fent rifes, i també a Comarruga i Sant Salvador. I de vegades se'ns acosta algun iaio. Us falta jovent, ballar, us falta jovent. I clar, de tant en tant venen els petits a ballar que porta el Jordi.
2: Sí.
3: I mira quin planter que tenim. De cara a l'any que ve, capital de la Sardana, el Jordi està fent una gran feina. Oh, però és que jovent, ara vosaltres ja sou grans. I llavors dic, vostè balla, oi? Sí, sí, jo ballo. Cada diumenge vinc a ballar. Dic, i els seus fills i els seus nets? Ah, no, ells no. Dic, doncs és culpa seva.
2: Clar.
3: Dic, miri, a casa... Els meus crios i el net, els nostres crios, van començar a caminar i a ballar. Per què no ho ha fet vostè?
1: Sí.
3: Dic, vostè podia ensenyar-los-hi curts i llargs. I aquestes persones que ara hi ha més nois, noies, que estan agafats a la música, a un instrument, l'estudien, el treballen, doncs saben compàs, ritme... Dic, si sabessin fer els passos i sentirien una colla, una cobla bona, s'hi posarien,
2: clar,
3: perquè els passos els sabrien fer.
1: Sí.
3: Dic, el Joan i jo des de casa ja no podem fer més, A veure...
1: No, està clar.
3: Hem tingut una feina difícil, tot i amb això hem complert.
2: Clar.
3: Els fills, els nets, últimament, doncs, unes malalties, i continuem estant aquí.
2: Sí.
3: Amb les programacions de les cobles fetes, que s'ho va preparant una mica un any per l'altre, que hi ha cobles que s'ho passen bé venint aquí amb nosaltres, que hi ha un tracte... d'amics.
2: Sí.
3: L'any que ve que tornem, quina programació veureu, voldreu, que en voleu estrenar alguna, que teniu dedicacions, que hi ha una col·laboració molt maca.
1: Clar, és potser una de les claus del món sardanista, i que suposo que, clar, fa anys, quan tot va començar, potser era com més arrelat i era més potenciat, perquè ara tot ha canviat molt, que és aquest fet de reivindicació catalana, per suposar que això sempre hi serà, i això no ho traurem mai, sinó també això de, com de punt de trobada, no? Com de punt de social, no? Com aquest punt de persones, de gent, de jovent o no, que té ganes de trobar-se, i amb l'excusa de les sardanes ens trobem, parlem, ens ho passem bé, no? Que és allò com...

0: amb una activitat que ens uneix, que evidentment fa 80 anys enrere potser era més necessari que ara, però que continua sent, no? Un aplec no deixa de ser, no? Un punt de trobada que, vale, sí que es balla sardana, sí, però també xerrem, també dinem, no? O sopem, o berenem, o el que sigui, i ens ho passem bé, no? És un punt social.
1: També hi ha hagut una mica de controvèrsia, perquè de vegades a la mitja part el disjòquei que tenim, doncs posa la sardana curta, i qui la sap ballar s'aixeca i surt,
2: sí,
1: posen el ball de rams, posen
3: el country.
1: El country.
0: Ai, el ball lineal.
1: Hi ha músics, o hi ha algunes persones en concret que han dit, per què s'ha de ballar country en una ballada de sardanes? Doncs mira, si hi ha una gent assentada que no sap ballar sardanes, però sap ballar country, a la mitja part, doncs fa l'ambient del country.
2: Clar.
1: I s'hi aixequen persones que també saben ballar sardanes, saben ballar country, i fan ambient. Com de la mateixa manera que hem dit ara una mica així pel damunt, parlant ja de l'equip de treball de cada any que ve de fer coses per la capital de la sardana, no?
2: Sí.
1: L'embarcada té un munt de jovent, remena un munt de jovent que fan la cercavila, el ball de cercolets, els balls de bastons, perquè no poden venir a la mitja part, o dues o tres sardanes, parem una i fan un ball de bastons,
2: yeah,
1: o fan el ball de cercolets.
2: Clar.
1: Això es tracta d'anar-ho lligant.
2: Sí, sí,
1: i a partir
2: sí
1: d'aquí, dintre l'embarcada, que tots sàpiguen fer també els passos de la sardana. És que l'un fa l'altre.
2: Sí.
1: A veure, hi ha un munt de jovent acompanyats per papes que, gràcies als pares, el vestuari els apoyen, tot plegat, s'hi compleixen amb els estudis, els deixen anar. És una sèrie de coordinació, no? Doncs també podrien ballar sardanes. Anem allà i els hi ensenyem els passos. I a la Rambla poden ballar, perquè són jovent que ja tenen el sentit del ritme.
0: Sí, sí, clar, clar, i avui en dia
1: els hi ensenyem els passos i et segueixen, sí, el compàs i el ritme de la sardana, la mar,
2: sí,
1: de bé,
2: sí,
1: que seria,
2: sí,
1: fabulós,
2: sí,
1: que ja venen de vegades els grallets també i ens toquen una sardana amb gralles.
2: Molt bé.
1: Es tracta de donar la sardana embolicada.
0: Clar, que també és un hàndicap aquest, no? És que jo no en sé. No, no, és que jo no en sé, jo em fa vergonya, jo no, m'hi poso que no en sé, no?
1: Te n'ensenyem.
0: No és complicat ballar sardanes?
3: No.
1: No.
0: Al mínim, és evident que si ens anem endinsant, és evident que quan anem a un concurs i tal, tot es complica una mica més. Però així com a base, com a popular, com a plaça, és senzill.
3: I és gratuït, aprendre.
0: Això és important.
3: Veus, jo quedo parat, per exemple, vas pel carrer i veuen escola de ball.
2: Sí.
3: Per apuntar-te allà has de pagar.
0: Sí, i força escalarons,
3: I veus valsos que són vienesos, i veus tancos que són argentins, i veus d'això, com se diu, el pas doble, que em sembla que deu ser espanyol, etcètera, etcètera. I de casa ni un ball de rams, no promocionen res. M'entens què vull dir? I la gent hi va allà a aprendre, que em sembla molt bé pagant, i això de les sardanes, que és gratuït, doncs costa més. Potser si cobréssim, ho valorarien, no?
0: Sí, a vegades, potser també és...
3: Per acabar el tema aquest de la Rambla una mica,
2: sí,
3: doncs has de pensar una cosa, Pere, també molt important. Això del country, pensa que hi ha socis del foment sardanista que ens ho demanen. Podeu posar una miqueta de country, que a les sardanes no en sé gaire, però en canvi jo sí. Doncs li posem perquè els socis ens ho demanen, també. M'entens? I qui vol s'aixeca i qui no. Jo la Rambla hi ha una cosa molt maca, que és ve molta gent del Vendrell, persones, diguem-ne, grans, que se senten a casa. Allí tothom parla en català, cosa que ara vas pel carrer, ma casa un noi, costa molt que trobis persones que parlin en català. És que és així, és la regla. No passa al Vendrell, passa a molts llocs, eh? I no és criticable res, les circumstàncies que hi ha, la vida que hi ha aquí. I allí, doncs, hi ha aquell ambient familiar de gent vendrellenca que es veuen, es troben i esperen els diumenges. Ara m'ho diuen, per què no feu sardanes ara tot l'any? Escolteu-me, això primer val diners, després fa fred. Si fa fred a la tarda, doncs la gent no surt de casa, no? En fi, però hi ha tota aquesta harmonia, tota aquesta voluntat, doncs, d'aquest retrobament amb persones vendrellenques que potser ens veiem d'any en any.
1: De poble.
3: De la Rambla. M'entens? Que vull dir, la mina aquella és el tal de tal casa. I l'altre de tal casa. I hi ha aquest ambient maco. Malgrat que no ballin, perquè les cames no les acompanyen, no? I són grans. Però això és el més maco. Vaja, molt maco és això, l'ambient que hi ha a la Rambla. Amb la gent asseguda a les terrasses.
0: Clar, això és altra cosa, que també té un punt de promoció econòmica, també, això,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí.
0: No?
3: Ja ho esperen, eh?
0: D'incentivar, clar.
1: La Rambla ens diu, en sort de vosaltres a l'estiu, perquè si no tothom estaria a la platja, si no hi hagués res.
3: No.
1: I en canvi, la gent de la platja ve aquí a les cobles.
3: Aquestes persones no podrien anar a la platja tampoc.
2: Clar.
3: Però vull dir, els establiments d'hoteleria que a la Rambla. Quan comenceu? Quan comenceu? Tant si són kebabs com si som d'aquí.
0: No, no, i tant.
3: Perquè, clar, els hi surt a compte.
1: Dona vida.
3: Sí, sí, sí, sí, és veritat.
0: Sí, sí, sí. Tot i així, tot el... Diguem, encara, penso jo que ho veig des de fora, corregeu-me. És a dir, tot el circuit, el món sardanístic en general, no? Un exemple és aquesta capital de la sardana, que és Olot, aquest reconeixement que fareu el dissabte, els concursos, els aplecs... Vull dir, encara, per sort, el territori, aquest país petit, encara hi ha un bon circuit, no?, del món sardanístic,
3: perquè,
0: o no?
3: Perquè hi ha quatre ximplets que anem al davant i no volem que es mori. Aquesta és la raó. I no dic del Vendrell, eh?
0: Dic, no, d'arreu, d'arreu.
3: Sí, d'arreu, d'arreu, sí. I molts que ja han dit prou, no aguanto més perquè només trobem pegues i pegues. Mira, l'altre dia vaig anar a l'assemblea dels aplecs de les comarques tarragonines, a les Borges del Camp. I tothom gent gran, o sigui, jo vull ser dels més joves, bueno, el Jordi, que va venir mi també. Llavors, doncs, esclar, per demanar una petita subvenció, és que et demanen un munt de coses, yeah, de l'ordinador, i lleis, i més lleis, i més coses, i sí, més coses, i al final em vam arribar a la conclusió que volen les autoritats, qui sigui, que s'inventen aquestes històries de tot això. A veure si plegueu d'una vegada i no ens emprenyeu més. Això va així, eh? Ja. La burocràcia...
1: És com el circ. Lo más difícil todavía, saps? Al final del circ. Igual.
3: La burocràcia... Dius,
1: per demanar permís per una ballada...
0: Ja, costa moltíssim, oi?
1: No. La Bíblia en vers.
3: És això de la burocràcia que dic jo... És una cosa tan bèstia que, esclar, llavors has d'anar a la gestoria, que t'ho facin, paga.
0: Clar.
3: I ho has de demanar a una persona que vingui a casa i t'ho faci. Uh-huh. I arriba un punt que dius, aneu a fer punyetes, que ho faci l'Ajuntament, que per això cobren tots i per això tenen calés que ho facin ells. I llavors no fan res, l'Ajuntament. Uh-huh. Tenen altres coses més importants. I vam arribar a aquesta conclusió, que volen que pleguem tots els pocs que quedem. I és així. Ho dic les coses tal com són, perquè
0: jo les estic
3: vivint. I ja t'he dit abans que la sardana és la gran desconeguda. Dins de casa nostra.
0: Sí.
3: Com altres manifestacions culturals i populars. És que és el que hi ha.
0: Sí, sí.
3: I aquí l'esforç que hi ha al darrere, mira, ara, perquè mateix el Jordi, que coneixeu aquí a l'emissora, l'altre dia a Valls va treure dues colletes de nens i nenes de 8, 9, 10 anys.
1: Va ser un goig.
3: Escolta'm, vam sortir quatre colles d'Ensaires del Penedès, que em va fer el primer.
1: Quatre colles? D'aquí el Vendrell?
3: La Penedès, que són nostres veterans, i les dues colles del Jordi.
1: I amb els papes que acompanyen.
3: Sí.
1: Molt bé, uns pares molt macos, molt macos.
3: Ara, també el que fa el Jordi és que és per treure-los el barret, aquest noi, perquè jo ho havia fet de jovenet, però ara ja...
0: No,
3: és que a més, si he de tractar amb aquests nens, em diu, mira, el besavi. Clar, home. Clar, malgrat que els hi conto i reparteixo jo.
0: Sí,
3: perquè,
0: sí,
3: Jordi,
0: sí.
3: Per què no m'ho fas tu? Jo agafo l'altra colla. Sí, home, si no pateixis.
0: Clar.
3: I bé, he vingut a tornar a reciclar perquè no me'n recordava ja. Anècdotes boniques.
0: Sí, de fet, jo penso que una de les premisses, diguem, de la vostra personalitat, de la vostra feina amb els dansaires, sobretot per una banda, han estat, no, la formació dels més joves, és a dir, els cursos, la implicació, les escoles, etc, per aprendre la sardana i el món sardanístic, i per l'altre també, que va molt lligat a vosaltres, que és aquesta difusió internacional de la sardana, que també això sempre us ha perseguit molt, eh? Que sempre ha calat molt fons els viatges, allà on heu ballat, en quins llocs i amb quina simbologia heu ballat.
1: Aquest reconeixement que va sortir a les notícies, es veu que va sortir també al Facebook, i ens va contestar un senyor del Cercle Català de Mèxic, que ens recorda quan vam anar allà i vam ballar i vam estrenar una sardana del Soriano, i que ens recorda el fet allà que no s'ho esperaven, que els hi féssim, ja que estàvem al Cercle Català de Mèxic, i vam anar recomanats també per la Núria Feliu, que ella allà és molt famosa, i els hi vam fer un petit acte que va ser tan emotiu que després, al cap d'uns dies d'estar aquí, ens van enviar un trofeu perquè no el tenien preparat, en reconeixement, perquè no s'esperaven que els hi fessin tot allò,
0: clar.
1: Se'ls hi va portar les particel·les, la gravació, i vam estrenar la sardana per ells allà.
0: Sí.
1: Va escriure al Facebook un senyor d'allà que va viure aquesta emoció i felicitava, ens felicitava, doncs, pel reconeixement.
0: Clar, que bé, que bé.
1: Va ser molt maco.
0: Clar, això és impagable.
1: Tenim
0: és
1: un munt d'anècdotes així, de veritat.
0: Clar, heu fet molts viatges, heu ballat en indrets inimaginables, que es pugui ballar la sardana, i, de fet, clar, això ho ha fet vosaltres molt intel·ligentment, que això ha fet que que s'omplissin portades de diaris, que es fessin informatius, no? Perquè sí, l'aplec del diumenge segurament sí que en podem parlar, o des d'aquí en parlem sempre, eh? Però difícilment serà portada, però en canvi tot això sí que ha sigut portada, i les fotografies a portada, vull dir que ho heu fet amb molta intel·ligència, això, eh?
3: Pensa que a més hem ballat davant del poder polític sí, més gran del món, sí, que és les Nacions Unides,
0: sí, sí, sí, sí,
3: i també davant del poder polític religiós, perquè vam ballar davant de Joan Pau II, i ara fa 2 anys davant del papa Francesc.
1: Dos papes.
3: Vull dir que llavors això, ja no dic parlo de sardanes, vull dir, són coses que...
1: Donem a conèixer país.
0: Sí, i tant,
1: país.
0: El país la i la seva dansa.
3: La majoria d'entitats això no ho fa. Que a veure, que pot fer tothom, espavila't una miqueta i pot fer-ho tothom, però clar, les coses van com van, i nosaltres orgullosos d'haver-ho potut aconseguir, i sempre en nom de la banderella de Catalunya.
0: No, està clar, està clar.
3: D'on sou? De Catalunya. D'això, de Tarragona, Barcelona, del Vendrell. I ja està, vull dir que
0: sí, sí, sí,
3: la propaganda gratuïta.
0: Perquè si us fes triar un d'aquests viatges o d'aquests balls, seria difícil, o què? Hem comentat la ONU i,
3: sí,
0: i el Vaticà, suposo que són les més destacades, no?
3: A veure,
0: també com, a nivell personal?
3: Com a turista, com a turista et destacaria, com se diu, Dubai i Las Vegas.
0: Ostres, al contrari, de l'ONU i de
3: sí,
0: i del Vaticà.
3: Com a turista.
0: No, per això no us ho preguntava, per això, us ho preguntava per
3: perquè
0: això.
3: Perquè d'allà un lloc així que tot és desert, tant un lloc com l'altre, i el sí, que sí, hem arribat sí, a fer els que entenen i els que tenen calés, allò, és que vaig quedar clavat, no?
0: Mm-hmm.
3: Jo, aquestes dues coses, sí. Després hi ha Egipte, també, que he anat 2 vegades.
1: Egipte és un puri a part.
3: Sí, sí, el tema, no?
0: Val.
3: I Egipte, problemes perquè no deixen ballar si no pagues, els guàrdies mateixos...
1: Sí, ara ja s'han vist les orelles, ara.
3: Sí.
0: Sí, sí. I Eulàlia, que és el... També comparteixes amb el Joan o a nivell personal?
1: A veure, a Egipte no hi hem anat, perquè sí, més d'una vegada. Per algú serà.
0: Clar.
1: A mi, tot el que és el complex de Karnak, per mi és el més fabulós del món.
0: Vaja.
1: Estudiat una mica com va estar construït, què va passar allà, com va passar, què hi ha encara ara... que deriva de Karnak. Per exemple, hi ha una deessa que es diu Sekhmet, que d'aquestes deesses molta gent no les coneix, però n'hi ha a tots els com es diu? N'hi ha a tots les exposicions del món.
3: Els museus.
1: Els museus. N'hi ha a Anglaterra, n'hi ha a París,
0: val,
1: molta gent no la saben ni trobar. N'hi ha... Amb els museus més importants tenen deesses d'aquestes, que inclús hi van persones expertes en meditacions per fer curacions.
0: Ostres.
1: Però això està demostrat. Però com que és una cosa així com a rara,
0: ja, sí,
1: ho tenen una mica amagat sota el taulell, no? Però hi és. I l'explicació de Karnak, no només el que expliquen els turistes, ara ja els hi deixen explicar una mica més amb els guies.
0: Val.
1: Però tot el complex de Karnak és el millor per estudiar,
0: val,
1: per al·lucinar.
0: Sí, sí, sí. I allà veu allà, també?
1: A Luxor,
0: val,
1: que és al davant, diguéssim.
0: D'acord, sí, sí.
1: Però allà,
0: sí,
1: quan estàvem vestits i vam tirar la foto, ens venien a cobrar 3.000 euros.
3: Sí.
0: 3.000 euros?
1: Sí.
3: Els policies.
0: Què dius ara?
1: Els policies, sí.
3: Sí, sí.
1: Perquè resulta que allà hi ha molta gent que tira fotos i després hi fan anuncis d'un cotxe.
0: Ja.
1: I volen cobrar per les seves imatges perquè són d'ells.
0: Clar, clar, dret d'imatges.
1: Clar, van dir, no, ja no ballem, però ja teníem la foto feta, no vam poder ballar. Però ja teníem la foto.
0: Ja estava la foto feta,
1: sí,
0: d'acord. D'acord.
1: Mirem de fer fotos així perquè, ostres, el jovent vegi el que és possible fer a través de la sardana.
0: No, i tant.
1: Mira, un detall. Quan jo vaig començar a ballar, que hi havia 40 colles en un concurs, en un camp de futbol, a Manresa, per exemple, 40 colles.
0: Uh-huh.
1: No, ara som 14, eh?
3: Tira llarg.
1: Nosaltres érem aquells de les Terres de l'Ebre. Érem els de les Terres
0: sí,
1: de l'Ebre.
0: Sí.
1: Clar. Ho deien com volent dir, cap allà baix, què vols que facin, què vols que hi hagi, què vols... Doncs ara els hi podem dir amb aquestos que tenien aquesta mentalitat, que potser aquests jurats ja no hi són, que som la segona colla més antiga de Catalunya i vigent.
3: En actiu.
1: I que diumenge passat vam treure 4 colles.
0: Clar.
1: Vull dir,
0: bueno,
1: aquestos de les Terres de l'Ebre hem fet tot això.
0: Correcte.
1: I després, no és només l'emoció de poder-te emportar els que fa més temps que duren amb un viatge d'aquestos, perquè també hi ha hagut peripècies i hem passat de tot, però s'ha aconseguit, és que aquesta gent se'n doni compte a través de la colla el que pot arribar a fer. Ara, pot ser que els pares acompanyin o no acompanyin. Però, de la mateixa manera, quan els hi ensenyem a ballar, hi ha persones que capten alguna del que diem i n'hi ha que capten una altra cosa. Però jo puc dir que vaig començar a ballar, jo soc de la Gornal, sí, i vaig venir cap aquí a Vendrell, doncs, abans de casar-me, i ja m'he quedat aquí. Mi Vendrell, jo m'ho estimo molt. Sí. M'estimo el meu poble, voldria que estés molt millor, que res i tot plegat, però jo m'estimo el poble.
0: Clar.
1: Vale? Doncs, a partir de quan ens vam casar, vam mirar que tot el que disfrutàvem i aconseguíem compartir-ho amb la gent de la colla. I dir, ostres, però això de ballar... I és clar, jo alguna vegada els he explicat, mireu, quan la colla balla gent que fa temps que ensegem, i hi ha una sardana, que això ho he viscut jo, i més d'una vegada, hi ha una sardana que surt, que la interpretació és clavada amb la música, que es balla aquell compàs, senyor, que vivim tota una experiència mentre ballem.
0: Clar.
1: I que el començament del salt petit de la sardana somni t'esborrones perquè veus que tota la colla ho broda. Quan arribes amb això és per disfrutar.
0: No, i tant, i tant.
1: Per més que ho expliquis, a mi m'agradaria que arribéssim a aquest punt.
0: Sí, sí, sí, que poguessin arribar a sentir això que tu estàs intentant explicar, ho expliques molt bé, Eulàlia.
1: No ballar perquè sí, i perquè ara conto i interpreto. No, no, sentir aquella música que t'entra pels peus.
0: Clar.
1: I t'esborrona, no? Diu que un jurat, quan classifica, ha d'escoltar la cobla que està sonant.
0: Sí.
1: Però el que li entra per les orelles que està sonant, ha de sentir-ho pel cor i veure-ho interpretar. I llavors et classifiquen.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs ha de ser així.
0: Ostres.
1: És sentir-ho.
0: Exacte, exacte.
1: És sentir-ho.
0: És un sentiment que això recull... Clar, és que recull moltes coses, clar, no? Recull la música, la dansa, el ball, la germanor, el punt de trobada, l'agafar-se les mans, la rotllana, el sentiment de catalanitat... Clar, és que recull moltes emocions. És que
1: moltes, és, sí. Ens agradaria compartir-ho més del que podem, perquè el que primer s'ensenya representa que és la part avorrida, que a través de l'Ajuntament també es aconsegueix poder fer cursets a les escoles, que van lligar-ho tot, que ells ho volen, que a l'escola se sàpiguen fer els passos, la classe de quart,
0: clar,
1: que, clar, són poques hores que tenim per ensenyar-ho, però els derivem a la colla que vinguin, que els hi explicarem què acabem de fer, els hi fem una xocolata...
0: Clar,
1: bueno,
0: sí, sí,
1: de vegades molts acaben amb la xocolata i no els veiem més. És molt trist, perquè hi ha tot un esforç al darrere, molt gran, molt gran.
0: I tant, sens dubte.
1: Molt.
0: Ostres, sembla mentida que les vegades que hem pogut parlar de sardanes, i que és un fet que, de veritat, aquí tenim molt comú, i posem molta sardana perquè tenim moltes peticions de sardanes quan tenim participació, aquí en aquest espai almenys sempre és molt present, sí que és cert que sempre en podem parlar més, això valga la redundància, però tot i així, totes les vegades que puguem arribar a parlar, jo penso que anem refrescant, si es pot dir així, o anem recuperant aquests sentiments i aquestes emocions que ens veniu a explicar.
1: És que és la dansa de casa, és correcte. La nostra dansa.
0: Sí, sí, sí. Com és allò, la més vella dansa que es fa i es desfa, no? És que
3: la dansa més vella.
0: Això.
3: De totes les danses
0: que es fan i es desfan. Gràcies.
3: Per... Joan Maragall.
0: Correcte, un gran poema de Joan Maragall. Fantàstic. Tens una cosa a punt... Tens una llibreta aquí sobre, Eulàlia?
1: Sí, no, és que ara que diu Joan Maragall,
0: sí,
1: a mi m'agrada molt una frase d'ell que fa molt de temps que la tenim escrita en una mena de placa. Joan Maragall va dir: esforça't en el teu quefer com si cada detall que pensis, cada paraula que diguis, cada peça que posis, cada cop de martell que donis, en depengués la salvació de la humanitat. Perquè en depèn. Creu-ho.
0: Ah, ostres.
1: Això també és una altra frase, sí, sí, molt maca d'en Maragall.
0: Correcte, que profunda, és molt profunda, molt profunda. Joan, que abans d'entrar en directe, que m'ha dit, no, que estaves tu davant, Eulàlia, que diu, com ho he dit això? Nosaltres ja entenem, de sardanes i de sardines. Sí. Sí, doncs m'ha semblat molt...
1: Sí, perquè hi ha moltes persones que posen com a excusa, oh, és que el nen estudia, oh, és que treballem, oh, és que... I nosaltres què penses que hem fet tota la vida?
0: Amb l'ofici, i tant,
1: que
0: i tant.
1: Ho hem tingut tot plogut pel cel? No.
0: Clar. No, no, no, està clar,
1: ho hem lluitat molt.
3: Això se'm va ocórrer perquè...
1: I una feina difícil.
0: Sí, sí, no, sense dubte.
3: Un any a l'alcalde de Bonastre em va dir, has de venir a fer el pregó de la Festa Major. Uh-huh. Jo? Ai, de Déu, se'n diu, sí, sí. Hi ha amistat amb tu i tot plegat, i clar, dalt de al balcó de l'Ajuntament, tota la plaça plena, i ara què dic? I se'm va ocórrer això, no? Perquè tothom em coneix, sap l'ofici que teníem,
0: sí.
3: I clar, i només canvia una lletra.
0: És veritat, és curiós. Jo mai ho havia vist per aquí,
3: La gent va començar a riure i ja em vaig... Em vaig aixanar, no sé què vaig dir, no me'n recordo, però em vaig aixanar.
0: I
3: va ser la clau, quan la gent es va començar a riure, va estar embolicada la cosa.
0: I el molt ben trobat, eh? Sí. Naltros sabem de sardanes i de sardines.
3: Sí, sí.
0: Fantàstic. Joan, Eulàlia, de veritat, enhorabona per tot, pel reconeixement, per la feina, per aquesta emoció que hi poseu i que tant de bo això es pugui transmetre, cap a la resta de gent que es pugui escoltar i que segueixi ben viva aquesta dansa.
3: Pensa que la sardana... és la dansa representativa d'un país sense estat anomenat Catalunya.
0: Sí, senyor. No podem acabar de millor manera. Gràcies per tot, una fortíssima abraçada.
3: A tu, per convidar-nos.
1: Gràcies.
3: Adéu-siau. Gràcies.

0: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell. Escoltes Ràdio al Vendrell, 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
2: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat música a Ràdio al Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu l'estiu amb Ràdio al Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.

Tres quarts de 12 ja, estem a la recta final de tot aquesta calaixera d'avui. Uns darrers minuts i una recta final que mira, podem dedicar aquesta petita estona a la participació i a les trucades. Si voleu, si us ve de gust, si esteu per aquí, doncs això podeu marcar i trucar al 977 15 70 69, principalment. 977 15 70 69. O, si ho preferiu, també es podeu enviar un missatge de WhatsApp, que també és fàcil i ben còmode. 686-101-101, 686-101-101. I, a més, si voleu, encara podeu enviar-nos també un correu electrònic a calaixera@rtb-elvendell.cat. Així que això, esperem aquestes trucades i també bona combinació musical i que ens ajudi a passar ja la recta final de tot aquest programa d'avui. Va, trenquem una mica el gel, posem una mica de música amb aquesta última cançó dels Tetiets. Era això.

0: Amb els Tetiets, aquesta cançó que això ens ajuda a posar ritme, és la segona cançó d'avui, a banda de la primera que sempre posem a les 9 del matí, i per donar peu a trucades i a participació, almenys una ara. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Hola, Maria Dolors.
1: Soc la Maria Dolors, ja
0: ho saps. Què tal, sí?
1: Que acaba de sortir de l'enterrament del Bargalló.
0: Molt bé.
1: I, bueno, estic molt emocionant, ja t'ho dirà el Salvador.
0: Molt bé, sí.
1: Perquè hi havia els portants i els romans. Bueno, els armats,
0: sí.
1: Molt, va ser, ha sigut molt maco. Bueno, incòmbiament, l'Església va ser. I dic, ara que surto, dic que ja deu estar el Pere en marxa de les cançons.
0: Sí.
1: I doncs posem un homenatge al Pep, pues, una havanera, una sardana, el que més li agradava
0: doncs,
1: a ell.
0: Vinga, li poseu una havanera ben maca.
1: Això mateix.
0: Molt
1: sí.
0: Bé.
1: Bueno, tresor, doncs,
0: gràcies,
1: demà ens sentim, no?
0: Demà hi tornem-hi, sí.
1: Molt bé, bonic, sí. Doncs. Vale,
0: gràcies.
1: Una
0: igualment,
1: a tu,
0: igualment.
1: Mi amor. Adéu, carinyo.
0: Adéu.

0: però...
1: Doncs mira, dit i fet, demanat i escoltat. Podríem posar tantes habaneres. Bàsicament, i molt sovint de Port Bo, perquè té una discografia amplíssima, justament només per això. I entre elles aquesta, que és molt xula. És una habanera, crec que molt xula. No de les més escoltades, però és molt xula. Rosina.

0: Una avenida cap al cel amb aquest Rocina de Porvó. La petició musical i la dedicatòria que ens feia la Maria Dolors.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: I va, posem una mica més de música, mica en mica, en aquests darrers minuts del programa. Darrers 8 minuts per les 12. I aquesta s'està convertint en una de les cançons de l'estiu, així de manera improvisada, diria jo, perquè és una cançó una mica especial, però molt xula, i que cada vegada va agafant més força, eh? La Ludwig Band, que estaran per Festa Major al Vendrell. I segurament que també és que és obligat, ja que toquin aquesta cançó. Xavier, el tècnic de so.

0: una de les cançons del moment, sens dubte, amb la Ludwig van, aquest Xavier, el tècnic de so. Serà la penúltima cançó d'avui.
1: Viu l'estiu amb Ràdio al Vendrell.
0: Perquè, de fet, l'última serà aquesta, que també ho està picant fort. Clar, és la combinació de Joan Dausà amb els Mamaduixa. Papi, posa'l al disc. I, de fet, serà la cançó que ens ajudarà a acomiadar-nos i a donar-vos les gràcies per estar amb nosaltres i per acompanyar-nos. I també per recordar que demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera. Que tingueu bon dia, bon dimarts. Fins demà. Adéu-siau.

0: matina.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.